Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Seguim a Nits de Ràdio, sempre a la tertúlia dels Dimacraus, passant una bona estona amb la doctora Marta González Peláez, en David Morales i

0: amb l'Alan Jornet. I just abans d'acabar l'hora anterior, doncs, hem pogut escoltar una de les reflexions del Quim. Anem a escoltar-la.
1: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
0: Que meravelloses les reflexions d'en Kiman i
2: la filosofia actual, no?
3: La filosofia popular.
0: La filosofia del
2: ja
0: nostre temps.
2: Ja no es planteja res de l'existència, no? Del dia a dia.
0: Del dia a dia, d'aquestes coses de que la gent doncs va molt... Bueno, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
2: Igual... la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola,
0: ja t'entenc,
2: saps?
0: Sí.
2: Per no, que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè quan tens el mòbil a prop i notes que vibra o fa llumeta, se te'n va la vista, et distreu, no et fa concentrar. De fet, ja ho diuen, no? que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula, ni a la butxaca quan s'està a taula menjant. Dame. Perquè no, tens la temptació de mirar mòbil... o d'agafar-lo de la butxaca.
3: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
0: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
3: No, el mòbil ha d'estar fora.
0: Sí.
2: Ni mòbil ni auriculars, ull, que hi ha gent que...
3: No, res, clar, home, si tens els auriculars ja...
0: Bueno, és que el tema dels auriculars, el problema és que, per exemple, esteu dient d'això del mòbil a taula, no? Però els auriculars és que està abduint, sobretot el jovent, pel carrer. O sigui, mentre es va caminant, ells van amb el mòbil.
2: Perquè s'aïllen completament del món...
0: Sí, senyor.
2: I si els hi pita una bicicleta no la sentiran, si algú els hi diu alguna cosa o... Bueno.
4: Mira, durant aquest estiu, sí? que he estat a França, vam estar en un parc i mentre la gossa estava descansant una miqueta, asseguts en un banc, va passar un noi bastant jovenet passejant pel parc llegint un llibre.
0: Ostres, aquesta...
2: Com il·lusió,
0: aquesta ovació...
3: Sí.
0: Perquè és que em fan...
2: Ja es podria posar de moda, no?
0: Sí. Jo, menys 6-7 i més donar-li a la lectura. Però és que el problema és que, en general, és una pèrdua de la percepció de l'espai. És a dir, una... quan tu vas pel carrer, vigiles, no? Tens una mica de sensació de l'entorn. I crec que...
2: El carrer o el transport públic, no?
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: Ho hem parlat mil cops aquí, que hi ha molta gent que entres al metro, baixa la mirada al mòbil, aquí no passa res, jo estic en mi mundo.
0: En mi mundo, en mi burbuja.
2: I si entra algú que necessita seure,
0: sí,
2: doncs no podrà seure perquè estarem tots mirant el mòbil.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: I al carrer igual, no? Vull dir, no sí. Veus si passa algú sí. I t'has d'apartar o...
0: Sí, sí. Sí. Totalment. A veure, és cert que cada generació doncs, té les seves circumstàncies, etc. Però
2: auriculars... Té moltes, eh? Però... Ara estic en plena bola cebolleta, hater...
0: Però és que vull dir, auriculars i Walkmans, per exemple, ja fa molts anys que els tenim, val?
2: Sí.
0: I era diferent. Primer que no és el mateix dur uns auriculars de botó, que es diu, que no, aquests autèntics escafandres que duen, aquesta, que alguns sí, sí. Semblen que bueno,
4: perquè a
3: semblen
4: més,
3: astronautes.
4: Van
2: millor per l'oïda, no?
0: Sí, dius, David, que fan cancel·lació de so, no?
4: Clar, fan cancel·lació de so, també. De manera que aïllen encara més molts d'aquests auriculars.
0: Mare
2: però van millor per l'oïda, no, aquests? Que no els de...
0: Sí, per l'oïda sí, per la castanya que et fots, igual no. perquè, clar...
3: Haurien de portar uns protectors a la part de darrere,
0: un
2: protector bucal, també, per les dents.
0: Sí, sí. Un protector bucal, un airbag, tot el que...
2: Un casc.
0: Tot. O sigui... Té un altímetre que la que veu que ja no està a l'alçada del personatge, doncs activa tot un seguit i truca al 112.
2: No, però un moment, espera't que ara visualitzant tot plegat.

0: passat, en un futur, quan ja siguin tots geperuts i...
1: No hi arribarem, però bueno.
0: I la coronilla enfoqui cap endavant, sí. Vull dir que els ulls haurien d'estar, sí, a la part... Vull dir que els tindran...
1: Hi ha una
0: a la part del cap,
1: sí,
0: s'inventaran una diadema amb un ull que els avisarà de gira o ja tal, o el que sigui.
1: Bueno, serà un conductor autònom.
0: O sigui, tens el temps.
1: Serà un conductor automàtic que ja girarà les persones.
0: I per l'auricular et dirà, sí, o et farà vibrar una uïda o l'altra perquè et giris cap a un cantó o l'altre.
1: És molt
2: una
1: possible.
2: Una cosa, a la frase aquesta, al final, a quina conclusió hem arribat?
1: Quina? Ja m'he perdut. La de
3: He-Man.
1: La del He-Man.
2: Que t'ho has deixat perquè nosaltres reflexionem,
1: sí,
2: sobre l'estado en modo avión.
1: Modo avión, Marta. Tornem, recuperem el modo avión. Com ho veus, això?
0: Què vols, parlar de banyes, Marta?
2: No. És que no necessàriament ha de ser... Pot ser...
0: No, per això.
2: Respecte.
1: Sí.
0: Sí, és el que deia, sí.
2: Ho deixo en silenci, perquè, bueno, avió i silenci és el mateix, no?
3: Sí.
2: Al final, llavors ho deixo en silenci perquè no molesti a l'altra persona, si estic amb l'altra persona.
1: Bueno, l'únic que
2: perquè
1: més...
2: Perquè si una cosa és modo avió o modo silenci, però que estàs amb el telèfon i la persona a l'altre costat, que no li fas ni cas, també pot ser, això. No fa soroll, però si no estàs amb l'altra persona, això jo ho he vist, eh?
1: Mm.
2: Que a vegades la gent hi està, i un està parlant i dic, deu estar parlant, a vegades hasta m'hi fixo si està parlant amb algú perquè porta els auriculars i dic, veig, no, està parlant amb la que està al costat, sí, però el que està al costat no l'està fent ni cas.
3: Però
2: hi ha altres persones.
1: Sí, sí.
3: Hi ha un petit matís entre tenir el mòbil silenciat i tenir-lo en mode avió.
2: Sí.
3: Tenir-lo en mode avió és que no entren ni missatges, ni trucades, res, absolutament.
1: Notificacions...
3: Exacte, silenciat simplement és que no sona. Mm. Però les notificacions continuen arribant i els missatges, quan arriben, es veuen en pantalla.
1: Sí.
3: De manera que hi ha una petita diferència.
1: Mm.
2: Per això dic que si tu estàs en silenci, estàs atenent el telèfon.
1: Mm.
2: En canvi, si estàs en mode avió, no.
1: Clar. Home, clar, no ho sé.
2: No?
1: Sí.
2: Jo.
1: Sí.
3: Jo he de confessar que a mi em podeu trucar per telèfon, que no us l'agafaré mai perquè sempre el dic en silenci.
1: No, a veure, jo també, com a professionals de la ràdio, jo és que el necessito per treballar, per tant no contesto ja trucades, perquè entenent que la societat ha canviat, i és una cosa que hem comentat aquí alguns cops, quan no teníem capacitat d'enviar-nos missatges, ja no dic quan encara no ens enviàvem correus electrònics, no hi havia una altra forma que trucar-se, però trucar és invasiu, perquè trucar és deixa de fer el que estàs fent per atendre aquella persona.
0: Home, no, David, ara diré la meva.
1: No, per això està bé fer debat. És a dir, no ho enteníem així fa uns anys, estic d'acord, però ara... és a dir, no... Quan estaves a la feina, ho dic d'una altra manera, Alan, perquè m'entenguis, quan estaves a la feina no et podien trucar. És a dir, et trucaven a casa, però a la feina, quan no hi havia mòbils, no et podien trucar. Quan tu estaves a casa ja s'entén que estaves més possible, no, de contestar el telèfon.
0: Sí.
1: Però ara el dus a totes hores i el fet de que soni ja et distreu del que estàs fent. Per això se'l fica en silenci o el que sigui, no? Però et distreu. I quan a tu et distreuen d'allò que estàs fent, està comprovadíssim i estudiadíssim, Marta, que la teva capacitat de rendir baixa espectacularment i trigues un temps en recuperar la concentració.
0: Però parlem de la feina. Vull dir, però si estàs passejant i et truca la tieta i vol parlar una estona, doncs l'agafes i...
1: Tu vols dir en un temps en què no estiguis treballant? A mi això són 10 minuts al dia, possiblement. I és molta casualitat. Però no, sí.
2: Però bueno, al final, el parlar amb algú, home, sentir la veu, no sé, a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada més.
0: A mi també.
2: Moltes vegades és més efectiu en qüestions de feina.
1: Sí, el que passa és que avui en dia també hi ha... parlem de la sincronicitat i la asincronicitat, no? És a dir, avui en dia pots escoltar la veu en una nota de veu.
0: Mm? Però pots escriure un missatget, et va bé si truco ara.
1: Això sí. Perquè ja si pots diràs sí.
2: Bueno, diuen que una trucada de 2 minuts resol 20 whatsapps, no?
1: Imagina't. És interessant el debat.
0: Quants litres d'aigua, Marta? Clar, perquè els whatsapps i enviar

0: es una cosa para adultos ya por la noche, como ha dicho la alcaldesa, y sobre todo la vecina.
1: Es un tema,
0: no, la alcaldesa, porque es un tema que, hombre, la alcaldesa sí tenía que haber conocido, ¿no? Es decir, qué contratación de qué atracción.
2: Bueno, lo conoció durante 20 minutos.
3: Exactamente, ya es mola, ¿eh?
0: Esta atracción.
3: Ya, ya han conocimientos que duran menos, ¿eh? Conocimientos, sí. Volía decir.
2: A mí me sorprende una cosa. Sí. La alcaldesa lo conoció durante 20 minutos, pero duró solamente 30.
3: Sí, sí.
2: En total.
3: Sí, sí, sí. Aquí ya un baile de cifras, ¿eh?
4: La alcaldesa va a dir... Aquesta no havia fet matemàtiques, ¿eh?
3: Sí. No, va dir, us ho podeu endur a l'Ajuntament, saps què vull dir? Bueno, en qualsevol cas...
5: Ara, que és una mica com les pròtesis aquestes que fan pels problemes d'erecció, no? Que posen com... que t'has d'apretar com una bomba d'aire, no?
4: O del que sigui. Un botonet, sí, porten un botonet.
5: Un botonet, no? Que és que ho he vist aquest estiu a les notícies.
3: Sí, a veure...
5: I et vas apretar... A mi... Si t'apretessis els testicles...
3: Sí, sí, sí.
5: Com una manxa, no?
3: No, no, ha sigut una manxa en l'expediente. A mi em sorprèn de l'anàlisi polític, que sempre li volen treure tot, eh? Aquí en el programa de La Sexta, ja de seguida ja atacaven a l'alcaldessa. L'alcaldessa tenia que haver sabido que això va ser una polla. No, a veure si m'entens, vull dir, una alcaldessa no té per què saber tot el que fan,
5: no,
3: i més quan és una comissió de festes, ja en si m'entens, no?
2: Jo m'imagino a Collboni...
5: Una festa de la cervesa, vull dir que...
3: Clar, tu
2: imagina... Jo m'imagino a Collboni revisant un per un els expedients de les fires que es posen a Barcelona.
3: No sigui que em coleu una polla, em perdó, eh? Però, clar, no, no, és que és així. Vull dir, les coses pel seu nom, aquestes hores ho podem dir. Clar, no pots estar revisant. Tu imagina't, no?, que ha d'anar a les festes de Sants, a les de Gràcia, a les de Sant Andreu, festa per festa, carrer per carrer, hauria d'enviar delegats especials, no? Policies de penis, en aquest cas seria, per assegurar que no li colin... En una portalada, en un...
5: Bueno, hay un riesgo penal de...
3: Sí, senyor! Sí, senyor! Sí, senyor! El risc penal és penal i expulsió. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, és...
4: Bueno, a la Clínica Mayo...
3: Home, a la Clínica Mayo! És que ho tenim tot avui, eh?
2: Hoy estamos que nos salimos.
4: No havíem parlat encara aquesta temporada, que ho hem de començar.
3: Bueno, portem dues setmanes aquesta temporada. Sí, sí,
4: per això dic que... Hem d'estrenar...
3: Des de Mayo, eh? Jo crec que no sortia la clínica. Bueno, doncs què diu la clínica Mayo?
4: L'erecció és considerada pels uròlegs i cardiòlegs com un dels predictors i baròmetres més potents de la salut general i cardíaca de l'home.
3: Val.
4: Bueno. Doncs el penis com a baròmetre de salut. Prediccions cardíaques.
3: Val.
4: A indicador.
5: Així, Marta, perdó, si dius, aquest home té molt bon cor.
3: Sí, té un cor, té un cor que no li cap, que no li cap al seu cos, eh?
4: Que, clar, perquè les artèries
3: no li cap al pit, eh?
4: Les artèries que subministren la sang són més petites que les del cor i el cervell. I existeix una si existeix una disfunció, llavors es nota més ràpid que a altres llocs, o sigui que és a més un detector d'enfermetats, o de símptomes, vale?
3: Jo dic, carai, que salut que tienes, eh? Saps que...
4: No sé si aquest d'aquí de València ho tenia.
3: Bueno, en proporció havia de tenir un cor...
5: Com bombea el corazón.
3: Mare meva, un cuerpo de bomberos.
4: Exacte.
3: Devia tenir, Bueno, està bé, està bé, bueno... A veure, és lo de sempre, no? Molts cops, i jo vull quedar-me amb una idea, no? Com a mínim potser sóc molt naïf, però jo vull pensar el que deia l'organitzadora, que havíem pensat que seria una broma, que seria divertit, i molts cops quan penses, ho dic perquè això jo entenc que, per exemple, té molt a veure amb la qüestió creativa humorística, no? Que molts cops fas una vols fer una ocurrència, vols fer un acudit, una història, no? Amb bona intenció, i sempre hi ha qui ho pot agafar amb mala intenció, no? Vull dir, això passa. Però en aquest cas sí, també al mateix temps considero que, a veure, era jugar una mica amb foc, perquè no és allò que diguis, mira, en una sala privada, no? O en un palau de congressos. Era al mig de la plaça.
2: Això, sobretot a determinades hores.
3: Sí, sí.
2: Si ho poses a partir d'una determinada hora, que ja no hi ha menors...
4: Clar.
2: Clar, és, per mi és una mica on està la línia vermella.
3: Sí, sí.
2: El punt dels menors.
3: Sí, sí. No, no, això era a plena llum del dia i al mig de la plaça. Vull dir, mira, saltava la vista.
5: Saltava la vista, sí.
4: Saltava totalmente.
3: Saltava, se t'anaven els ulls.
5: Si t'esquitxa, ai, ai,
3: no, no, clar, ai. Clar, clar, no, no. És un tema que salpicau a mucha gente. Clar, clar, sí, sí. Sí,
5: no, però mira, hi havia una dona del poble que deia... es lo mismo que cuando en las despedidas de soltero sí. Llevan en la cabeza, pero ve, aquí a Barcelona ja s'ha regulat això i ja no està permès. Veus? Això no es pot permitir.
3: El Collboni, no, el Collboni s'ha volgut curar amb salut.
4: Per si un cas.
3: I això que crec són que molt no. Més petits, aquests. Aquests sí, es veuen sí. Menys, eh? Però,
5: quan es veuen menys? Quan van 20 agrupades allà no, amb home, una cada una.
3: És...
4: És que hi ha coses que hi ha una cosa que és el bon gust, el mal gust.
3: Ah, aquí està. Ah, aquí està. Aquí està.
4: Però, jo crec que això no es pot regular, o sigui, les persones no, tenen el bon gust o mal gust.
2: Clar, però
5: el meló aquí... dels comiats de solter i soltera
3: és un meló, aquí,
2: aquí jo crec que hi ha una qüestió que és que també estem en un moment d'involució.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Als 80 va arribar l'època del gran destape i de la gran llibertat per tot. I ara estem regulant i coartant llibertats.
3: Sí, sí.
2: Al final, hi ha una qüestió de bon gust o mal gust. Això, cadascú que determini. Sí. Però el tema de prohibir-ho, jo crec que ens estem carregant una mica les grans llibertats que ens havíem donat tots una mica.
4: Mm. Estic d'acord amb tu, que coarta la llibertat, és veritat.
2: Perquè al final, a mi em pot agradar o no em pot agradar. Em farà més gràcia o menys gràcia. Però si comencem a tot allò que ens molesta a cadascun de nosaltres, a prohibir-ho als altres, acabarem en una societat que no podrem fer res.
3: Sobretot
4: tot està tan regulat i tan...
3: Per evitar que molesti alguns, no? Sí. Si per molestar alguns tu no pots fer doncs, el que sigui, no? I més una cosa, per exemple, com passa amb algunes tradicions o el que sigui, doncs per no molestar alguns estàs molestant a uns altres, eh?
2: Clar, però a més en coses que són subjectives.
3: Correcte.
2: Quan són coses objectives, evidentment, una música alta a la nit.
3: Correcte.
2: No es pot permetre.
3: Sí. Correcte.
2: Qualsevol cosa que pugui posar en perill als altres.
3: Però ja no parles de civisme. Però exacte. Llavors ja estàs parlant
4: ja
3: de civisme.
4: Respecte, exacte, ja entra el respecte personal i el civisme.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que el civisme és importantíssim, eh? Mm. El civisme és una cosa que crec que hem perdut totalment. I us ho dic perquè jo aquest any que he estat a dos llocs on respecten molt el civisme, notes molt la diferència avui dia. He estat a Polònia i he estat a Corea. Dos llocs on la gent és molt cívica i molt civilitzada en moltes
5: massa
3: coses.
5: Cívica.
3: Bueno, notes no, la diferència, eh?
5: Sí, jo dic,
3: jo vull això. Després, tornem a dir, han d'haver llibertats... Parlo de Corea del Sur, A Corea del Nord ja directament...
2: Això és diferent.
3: És diferent, Però...
4: És una altra història.
3: És una altra història. Però, clar, hi ha certes... Crec que el tema del respecte d'ajudar-nos els uns als altres ha de ser una cosa totalment diferent. Però bueno, ja us aniré explicant durant diferents setmanes aspectes que m'han cridat l'atenció de Corea i que dius, ostres, això ho hauríem de...
2: Bueno, ens vas enviar una foto d'un vàter.
3: Sí, el tema del vàter, els lavabos, el que serien els vàters de les habitacions dels hotels, tenen molts accessoris. Anem a dir que tenia més botons aquell lavabo que segons quins ordinadors...
2: Que l'avió en què vas viatjar.
3: Que l'avió mateix. Hi havia unes imatges que venien a representar com si fos les fonts a Montjuïc, un gran sortidor que podia disparar líquid des del propi vàter, no? A mi que el vàter ja estigui connectat a la xarxa elèctrica ja no em genera molta seguretat en general, perquè clar, seus allà pensant en qualsevol moment això em pega un castanyasso,
5: un
3: curtcircuit que surto disparat, no? Però diguem-ne que hi havia com diferents botons de més o menys xorro, per dir-ho d'alguna manera, anem a dir que allò significava que et podia disparar, que com ho vas definir, David, que em va fer molta gràcia que
2: bueno, per si tenies angina.
3: Tècnicament seria això, perquè tu disparaves aquell sortidor i et rentaves les dents amb l'aigua que t'havia colat cap a dins, eh? Vull dir, estic d'acord que, bueno, a mi em feia coseta. Sí que hi havia com diferents funcions que, diguem-ne, amb el nivell més baix, a la traducció, perquè amb

0: El coreà sí que anava amb el traductor tota l'estona. Venia a dir función bidet, però n'hi havia d'altres que més que función bidet, ja directament era función feliz, posava, no?
1: Función feliz.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Un dels, forts deia función feliz.
2: Està bé, maco. T'estimula, vamos.
0: Em sonava a final feliz. Què vols que et digui? Em sonava a que jo...
2: Et feia una mica de, respecte per la intensitat.
0: Em feia molt, molt de respecte. Sí, sí, efectivament. No, no, és que feia molt de... Molt de respecte, perquè clar, tu imagina't que, bueno, que et deixava allò, que, bueno, que et reseteixava, et ficava en condicions de fàbrica, saps allò de, com els telèfons i tal, que té, apreti aquest botó i tornarà a estar com nou, no? Bueno, sí, doncs aquest és el tema. Però ja us aniré explicant més coses de, la societat que em va, cridar molt l'atenció. La,
2: T'haurem de convidar a l'Onda Viajera.
0: Sí, bueno, al pas que anem no paro quiet. Però va, una sí que us explicaré que té a veure amb per exemple, amb un bé que no ha de ser de luxe, com és l'aigua embotellada. L'aigua embotellada no pot portar marca. És a dir, el que es ven a les botigues, que ja és molt botigues de conveniència, el que majoritàriament tens, no tenen etiqueta les aigües. És a dir, és una ampolla, d'aquestes de 33, per exemple, o de 50 centilitres, i no du etiqueta. I està tirada de preu. Perquè es considera que no es pot fer, no es pot buscar negoci en un bé tan comú com és l'aigua. I per tant, comprar aigua és una cosa molt, molt econòmica, l'aigua embotellada. Fins al punt... I això diu molt de la societat coreana, surcoreana, que van entrenar uns quants al costat de la pista de, futbol d'allà de Daegu, i perquè hi havia una pista d'atletisme, bueno, d'accés públic, no? I estàvem allà entrenant. I clar, amb la calor que feia estàvem morts i vam passar per una de les portes d'accés, que estaven allà treballant uns jardiners, cuidant la gespa del camp de futbol, i ens van veure mirant cap allà i ens van veure molt, molt afectadets, perquè clar, per la calor estàvem, bueno, estàvem cao totalment. I ens van venir a oferir aigua. I ens van portar, érem cinc atletes, ens van portar cinc ampolletes d'aigua, fredes, perfectes, i ens les van regalar.
1: Ostres.
0: Fins a quin punt descriu la amabilitat i el fet de dir no, no, l'aigua és un bé necessari, la gent se li ha d'oferir aigua, no? Bueno, plantegem-nos coses, no? De quan volem avançar com a societat, igual aquestes coses, perquè a vegades ens omplim molt amb dir som els més solidaris, som els més no sé què, i no estem ajudant el veí que tens al costat.
2: Doncs a mi em passa amb el tema de l'aigua, a vegades no m'entenen, per un tema lingüístic, demanes, perquè des de que va sortir la llei de que t'han de donar aigua gratuïtament al restaurant, és que segons a quin restaurant vas, David, l'aigua és molt cara.
0: Ja, ja, sí, sí, sí.
2: I a vegades dic, jo un got d'aigua, si us plau. Et porten l'ampolla d'aigua filtrada i un got buit. Dius, no, jo vull un got d'aigua de l'aixeta. Clar, no vols quedar com un garrepa, però és que jo volia un got gratis.
0: Clar, el que passa és que depèn de quin lloc...
2: L'aigua filtrada et costa, bueno, sí, una barbaritat.
0: Que és que
2: dius,
0: sí que...
2: dius, si fos d'ampolla, si fos d'aigua del Tíbet, dius, vale, cobra-me-la aquest preu, sí, sí, però sí. És filtrada, que jo sóc del barri de tota la vida.
0: El que passa és que no a tots els llocs l'aigua de l'aixeta es pot veure. I llavors, en aquests casos, doncs no ho poden fer més que...
2: Home, però en un lloc de restauració, en principi, l'aigua que surt de l'aixeta hauria de ser potable.
3: Això de l'aigua ha portat molta controvèrsia, perquè en realitat l'aigua és de titularitat pública, és de tots. Però, clar, la paguem a preu de... no sé, de whisky o de xampany o alguna cosa així, no?
0: Sí, sí.
2: Sí, sí.
3: I no hauria de ser així.
0: Sí, sí. No, no, és complicat.
3: Hi ha algunes plataformes que porten temps lluitant perquè l'aigua sigui gratuïta, perquè al final cap és com la terra, no?
1: Però saps què passa, Marta? Que sí. Si l'aigua és gratuïta...

0: tuita, en farem un abús.
1: Està clar. És que és un tema aquí, interessant, aquest.
0: Aquí tenim aquest problema, que sí. Quan ens donen coses gratuïtes, no li donem valor.
2: Sí. Sí, sí, no, estic d'acord, sí, sí, però bueno...
0: Que tampoc no es passin, amb els preus.
3: Que... David, ara sí que marquis un topall que diguis, sí. Vale, sou X persones en aquesta casa, doncs sí. Hi ha un topall, si en gastes més, el preu s'ha multiplicat d'alguna manera exponencial, no sé.
2: Un càlcul matemàtic, que les matemàtiques, tornem-hi, per saber quanta aigua pots consumir, no? I si passes, doncs llavors sí que pagues a partir sí. d'una quantitat.
0: Sí, sí, aquí, sí. Mira, en això estic totalment d'acord. Un mínim per cada habitant és que seria el bàsic. Igual que tampoc no és lògic que estiguem pagant una electricitat, que avui dia és un bé de consum necessari per qualsevol cosa, i que estiguem pagant uns impostos com els que paguem en l'electricitat.
2: Sí, és una barbaritat.
0: No té sentit que paguem un 21% d'IVA.
1: Sí, sí. No, no té com a cap màxim sentit. Hauria de ser un 4, no? Suposant que s'hagués
0: de... Per mi hauria de ser un 0.
1: Sí, sí, sí, sí. Suposant sí, que n'hagués d'haver alguna
2: cosa. Els serveis bàsics, els subministres bàsics, haurien de ser molt més baratos.
0: És com una altra cosa que tampoc no entenc, ja que parlem d'això, d'impostos, que els serveis veterinaris hagin de tenir un IVA d'un 21%. Uh-huh. Senyors, que m'estic gastant molts diners en cuidar d'un animal, que al final... no és que estigui utilitzant-ho en oci, sinó és pel seu benestar.
1: Sí, sí, sí. Sí, és molt complicat.
2: I al final del benestar de tots, perquè conviuen amb nosaltres.
0: Exacte.
3: Sí, hi ha coses extres que es paguen que hauria de ser un mateix preu per tothom o sense cap increment. Mira, l'exemple que vaig a posar. Vaig viatjar aquest estiu i vaig agafar un avió. Al costat tenia un noi molt alt, i quan ja estava l'avió, bueno, quan ja havia pujat tothom a l'avió, va veure que les files de la sortida d'emergència, que són aquelles que tenen més espai entre línia de seient i seient, per poder sortir en cas d'emergència, doncs va demanar de canviar-se allà. I li va dir, si lo paga, sí.
1: Ah, clar.
3: I dius, a veure, però és que els seients haurien de tenir unes mides on
0: clar,
3: tothom...
0: Que permetessin que qualsevol persona amb qualsevol alçada pogués anar com ho
3: fem. I qualsevol amplada, perquè, per exemple, jo vaig fer un vol llarg i al costat tenia una persona que invaïa el meu espai de seient. Vull dir que haurien de fer seients per tot tipus de persones. Vull dir, i que no haguessin de pagar un plus. Digo.
2: Sí, sí. Clar, perquè cadascú té la seva fisiologia.
3: Perquè és una discriminació. Mm-hmm. Que hi ha uns estàndards de tamanys, vale? Pues fes el 75% de seients amb aquells tamanys. Però fes uns altres amb més espai per si hi ha gent més gran.
1: Sí, sí.
0: Sí. Clar, perquè tu ara t'haurien de tornar una part del,
1: sí, sí, està clar. Sí,
0: del passatge.
1: Totalment, sí.
3: Sí, sí.
1: La setmana que ve parlarem més de vols, perquè també vaig tenir alguna anècdota i ja la comentarem, però ara ha arribat un dels moments de la secció, que és quan la Marta González Pérez ens explica coses i ens explica cançons aquesta temporada, Marta.
3: Ah, sí.
1: A veure, va, tens coses o cançons?
2: Sí,
1: que tens?
2: Sí, tinc moltes coses.
1: David, té moltes coses.
2: Bueno, però no... aprofundiré en unes coses i altres coses una mica per sobre. Tranquils, eh?
3: Ui, David.
1: David, se t'ha engegat feina.
0: A Nits de Ràdio, la doctora Marta González Peláez aprofundirà en algunes coses i en algunes altres passarà una mica de puntetes. I, a més, ens explicarà una cançó.
3: Bravo!
1: Meravellós, meravellós. Ai, aquells moments més
3: és
1: meravellosos.
3: És allò, condensa'm tot això en un titular. No, ho has fet molt bé.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Molt bé, molt bé.
1: Per això va anar al Morales, al programa del Pedro Ruiz, a fer el titular del d'això, eh? Ja es va quedar. Es va quedar amb aquest d'això. Endavant.
0: Que vaig conèixer a l'Obregón.
1: Ah, imagina't, eh? Imagina't, eh? Mare meva, l'Obregón, tu. Ai. Digues, Marta, bueno. Digues.
2: Sí, avui, l'altre dia vam començar, el primer dia de la temporada, amb una cançó dedicada al mar Mediterrani, no? A la zona
1: sí,
2: mediterrània.
1: Sí.
2: I jo

0: Avui parlarem de les cançons dedicades a les ciutats.
1: Ah, molt bé.
0: Eh? Llavors, bueno, hi ha moltes ciutats...
2: Hi havia aquella
0: ciutats,
2: de Santa Coloma, no sé,
1: sí,
2: no sé si la coneixeu.
0: I Badalona, no, també?
3: Sí, sí.
0: Bueno, però parlarem una mica més de ciutats així més internacionals, perquè a la gent li sonarà més i, bueno, una mica més... Llavors, és molt curiós perquè Nova York té amb avantatge sobre París, per exemple, una quantitat de cançons dedicada, bueno, impressionant, eh? Són 30.867 cançons dedicades a la ciutat de Nova York.
1: Imagina't.
0: Han fet composicions musicals, de lletres, evidentment. París té 20.000 cançons dedicades a París, que també...
3: Quina barbaritat.
0: Sí. Londres, 14.805. Roma, 11.859. Nova Orleans, 8.798. Miami, 7.809. Berlín, imagineu-vos, Berlín, jo pensava, m'he donat una sorpresa, perquè jo pensava que Berlín no era una ciutat com molt atractiva per composar, però es veu que sí. 6.267, bueno, Atlanta, 4.834, Houston, també té 4.000 i pico de cançons, i Tòquio, que és la que menys té, així a nivell internacional, amb aquest rànquing que han fet, no? Bueno, les cançons, les ciutats, bueno, pues evoquen a cadascú les seves sensacions, no?
1: Sí.
0: Els que viuen, els que venen a visitar-la, uh-huh, els que estan per una temporada aquí, etc. No? Barcelona, per exemple, començarem per Barcelona, ja que vam començar amb el Mediterrani, comencem per Barcelona. Bueno, pues Barcelona té una cançó arrel del 92, que és un himne, l'himne de Barcelona. I bueno, i a més, bueno, pues, a més em va fer una molta gràcia una frase que vaig trobar del Neymar, del jugador,
1: sí,
0: que diu que per sobre de tot que vol ser feliç i en Barcelona soy feliz.
1: Ah, és bonica aquesta reflexió.
0: Sí, ho dic perquè parlant de reflexions, bueno, pues, la cançó de Barcelona de Freddie Mercury de Montserrat Caballé, en l'interpretació, doncs representa un tribut a l'amor de la ciutat. I més que la ciutat, perquè en realitat Freddie Mercury, de qui estava, diguéssim, enamorat, o d'una manera, enamorat, era de Montserrat Caballé,
1: sí,
0: i de la seva veu.
1: Sí.
0: Llavors va venir a conèixer a Montserrat Caballé, va veure la ciutat, la ciutat li va, bueno, va enlluernar, i llavors pues, va fer un homenatge al que té en contra de Montserrat Caballé, i ell que estava amb la banda Queen. Sí. Bueno, és la unió de dos mons musicals, que és el rock i l'òpera, i bueno, és una col·laboració històrica de les dues grans veus, perquè ell també cantava molt, molt bé, era fantàstic. A mi m'agrada molt el sí, Freddie Mercury. És un homenatge personal amb ella, i és un himne global, perquè al final, arrel del 92, qui no... Home, potser la gent més jove que m'ha estat parlant, a lo millor no, perquè la gent, si no t'ho ensenya, però jo penso que sí, que Barcelona, si tu demanes l'himne dels Jocs Olímpics, jo crec, de Barcelona, jo crec que tothom sap tararejar el Barcelona.
1: No, a partir de certa edat, perquè de menys edats és que ni saben que va haver uns Jocs Olímpics, eh?
2: I no saben que és per farmejar una, aquesta cançó.
1: Exactament, no farmegen.
0: Sí. Bueno, va ser una pena perquè la cançó la van gravar abans, la van presentar. Els arranjaments estan fets per el Mike Moran, que és un gran arranjador de música, que bueno, és una, a més aquest senyor es va presentar també al Festival d'Eurovisió fa molts anys per Anglaterra, i molta gent, és curiós perquè es va fer un estudi que molta gent creu que la interpretació de Barcelona va estar a la gala d'inauguració dels Jocs Olímpics i no va poder ser perquè va morir un temps abans, el Freddie Mercury.
1: Mm-hmm. Bueno, sí que va sonar la música, però no, ells no van cantar.
0: Clar, exacte, però que no, però la gent té la visualització, com que han passat molts vídeos i moltes pel·lícules sobre els dos actuant. Jo crec que la gent l'ubica, saps? Allò que ja ho tens memoritzat.
3: O és que potser a les pantalles van posar les imatges.

0: Tebas
1: Sí,
0: o...
1: per això dic que ubica com que estaven allà amb, de cos present, no? Diguéssim, els dos.
2: Sí.
1: Llavors, bueno, pues, es va ser un èxit, i és un èxit perquè en realitat és una cançó molt maca, maquíssima. Penso que si l'altre dia que em parlàvem de Mediterrània és estupenda, aquesta, no deixa, no, la, no va molt enrere. Eh? I bueno, pues, també és veritat que anys més tard del 92, el 99, la Montserrat Caballé la van contractar per interpretar la cançó al final de la UEFA, al Champions League, que es va disputar al Camp Nou. L'any 2012 es va rellançar el tema Barcelona en una edició especial, rememorant el 25 aniversari del llançament del disc homònim. I bueno, pues és, jo crec que és una de les cançons, no sé, de la nostra vida. Hi ha moltes cançons de la nostra vida, no?
2: És molt curiós, perquè aquesta cançó, per a la gent de Catalunya, té molta... a part que és espectacular i tal, doncs té una connotació d'una època en què vam ser feliços tots, no? En què vam viure aquella experiència i ens reconecta, igual que la versió de Los Manolos de Love My Loving, eh?
3: La Gitana Hechicera.
2: O Amigos para Siempre, no?
1: Sí.
2: Per tant, ens connecten amb aquella emoció i sabem lo important que va ser per la ciutat i per tots nosaltres els Jocs Olímpics. La gent que té menys de, possiblement, 25, 30 anys, no es poden arribar a imaginar el que va suposar, la connexió que tenim els que vam viure aquell esdeveniment que va ser els Jocs Olímpics, no?
3: Ja et diria menys de 43, vull dir, jo ara en tinc 43, tinc records de les Olimpiades, però quan ets més peque, quan tens menys de 10 anys, no recordes...
2: No entens tant la importància social, diguem-ne, que va tenir.
3: Perquè jo recordo sortir aquí a la Rambla del Poble Nou i veure com va passar el foc olímpic, no? Amb l'antorxa. Va ser molt bonic.
2: Sí, doncs per això dic, no? Encara més, no? Doncs posa 40 pocs anys, doncs sí. El fet aquest del que va suposar, no? Llavors, clar, és un concepte que va associat a la cançó. La cançó en si, musicalment parlant, i perquè m'agrada copsar, no?, els gustos i les opinions del jovent, crec que musicalment ens agrada més també a la gent que tenim més edat. És a dir, és una cançó que tu la poses avui en dia al jovent i no li agrada.
3: I se'ls hi fa bola.
2: Se'ls hi fa bola.
3: Sí, massa llarga, no dura 15 segons.
1: No
2: és reggaeton, és molt melòdica, però també tu fica-li a un... ja tot, sempre és difícil o té connotacions negatives generalitzar, perquè sempre et trobes algú que és un malòman fantàstic, no? Però en general, un Bohemian Rhapsody seguint amb Queen, a nosaltres ens emociona i la gent diu, però què és això? No? Jovent d'ara, perquè tenen uns altres tipus de ritmes i de concepte musical. Per tant, jo sí crec que amb la música hi ha una diferenciació molt, molt diferent. I amb la cançó de Barcelona, de Freddie Mercury i Montserrat Caballé, es nota molt aquesta diferència generacional del que t'emociona. Escoltes Barcelona i se't posa la pell de gallina, no?
3: Sí.
2: I el jovent diu...
3: I ella tiene poder, aquesta també...
2: Meravellosa, sí. També, amb el Peret
3: molt,
2: i els...
3: Molt de festa major, sí.
2: Sí, totalment. Gitana hechicera,
3: doncs,
2: doncs
3: fa temps vaig sentir que Barcelona té unes 7.000 cançons que parlen de la ciutat, vull dir que...
2: Bueno.
3: Unes 7.000 cançons que déu-n'hi-do també,
2: Sí, home. Sí, home.
3: Per una ciutat.
2: Sí, però és com quan el Núñez va dir, no? Diu,
3: Ed Sheeran va fer un tema també de Barcelona,
2: que
3: no és molt xulo, però
2: no,
3: bueno.
2: No, a mi particularment no m'agrada.
1: Hi ha algunes cançons que estan dedicades a les ciutats, que jo he escoltat algunes per fer l'article aquest, i la veritat és que són molt... Ja no solament de Barcelona, d'altres ciutats, són horribles.
2: Però fixa't que com hi ha aquest canvi generacional, fins i tot l'Ed Sheeran sent un molt bon músic i un molt bon compositor, fa una cançó que és de borratxera. O sigui, que és una cançó de, sí, de destacar que va venir a Barcelona, es va
3: prendre una sangria.
2: Una sangria i m'entens?
3: Va a Barceloneta.
2: Barceloneta, exacte. Vull dir, no té res a veure amb el que intenta explicar Barcelona i el Freddie Mercury. No? Vull dir que a vegades són canvis també generacionals que aquest tipus, que venem, no? I a

0: vegades hi ha una Barcelona que es ven, que és la de l'oci nocturn de borratxera, igual com passa doncs amb a ses illes i igual com passa doncs a segons quins jocs, no, de la costa, que bueno, que Lloret, no, per exemple, no, que com l'entenem els catalans com una població més i com l'entenen doncs el turisme britànic, no?
1: Bueno, de fet hi ha marques que ja utilitzen segons quines coses de Barcelona.
0: Sí,
1: el vídeo de Desigual, per exemple.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Ah, sí.
0: Sí, que fantàstic.
2: Sí, però perquè és una marca d'aquí també.
3: Hi ha una altra ciutat que és París. Que té una cançó. Quina cançó penseu que és la més coneguda, la més emblemàtica pels francesos? A part de l'himne, eh?
0: De la que Marsellesa.
1: Home, alguna de Edith Piaf, per exemple.
0: Sí.
1: Géné Reterrian.
3: Sous le ciel de Paris, no? De Edith Piaf.
2: Que parli de París, la de l'Aitana, la de Mon Amour.
3: Sí. Però Sous le ciel de Paris, fins fa poc temps s'ensenyava als col·legis com a una música pròpia francesa.
0: Doncs mira, jo de cançons de ciutats em quedaria amb Venècia sin ti, de Charles Aznavour.
3: Bueno, de Venècia sí, de Venècia hi ha molts. Però vull dir que imagineu-vos que aquests nens, clar, tots aquests escolars, els han ensenyat a Sous le ciel de Paris, al final aquesta cançó, que és molt antiga, per ells és, potser, no dic que novedosa, seria com una sinfonia pues, de música clàssica, no? Diguéssim. I llavors, bueno, és una cançó que va ser escrita a l'any 1951.
0: Però en general hi ha un concepte, i si vols, Marta, fem una segona part, que ja hem d'anar acabant, de ciutats de cançons. Però jo crec que en general, durant no una, sinó diverses generacions, quan anàvem creixent, ens agradava la música que tocava a la nostra època, però ens explicaven a tenir respecte per les altres generacions de música, no? I ara hi ha un concepte general de dir, és que no m'interessa.
3: Sí.
0: I el no m'interessa és on hi ha la diferència. Hem permès que no t'interessi. I hauríem d'haver, des d'un punt de vista educacional, dir, m'és igual que no t'interessi, ho has de conèixer, perquè és història.
2: Exacte.
0: Història de la música, història de la cultura, història de les matemàtiques, etc. No? És a dir, m'és igual. Qui t'ha preguntat a tu si t'interessa o no? És a dir, m'entens? Perquè si no hi ha... I després tot això es va traslladant a que el teu cap et diu, has de fer això, i dius, ah, no ho vull fer. No, però és que, ojo, perquè són coses que es van... És la pixadeta a la piscina, que es va fent gran, saps què vull dir?
2: Es veu vermell.
0: Sí, ara es veu vermell. I si és pixadeta encara. Vull dir que aquest estiu ha passat coses més, més fecals, diguem-ne. Doncs és això, eh? I crec que hi ha música que, igual com els menjars, igual com la literatura, que no és fàcil quan ets adolescent, quan ets jove, però que després la vas descobrint i l'has d'anar a saborejar perquè no és tan senzilla, no? I crec que aquí hi ha un rebuig a haver-me d'esforçar, en general, per, no? Si no m'agrada, no m'agrada i punto. Bueno, és un tema interessant, és un tema interessant.
3: Bueno, aquesta cançó va ser escrita per una pel·lícula del mateix títol, de Julien Duvivier, i bueno, es va estrenar l'any 51, i dir que, a més de ser una cançó de París, quasi és una cançó de França.
0: Molt bé.
3: Perquè, bueno, París és París. Sí. Com va dir la Gertrude Stein, Estats Units és el meu país i París és la meva ciutat, no?
0: Doncs,
1: doncs mira, aquest estiu que he estat a París, hi havia molta gent amb samarretes que posava... Sorry, madam, I'm not from Paris.
0: Mira, que curiós, sí. Una curiositat. Fantàstic, doncs bueno, doncs mira, hem après moltes coses.
3: Bueno, la setmana que ve continuem.
0: La setmana que ve, segona part de cançons ciutats. Cançons, ciutat, cançons
3: sí,
0: de ciutats.
3: Sí, a més hi ha una altra cosa, però ja comencem la setmana que ve, que són els animals als escuts de les ciutats.
0: Doncs m'encanta aquest tema. La propera setmana tindrem un tema creus molt

0: animal, que ja ens agrada. Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet, gràcies i fins la propera setmana. De bé, David, a quina estona.
1: Adéu, bona nit, bona matinada a tothom.

va passar tal dia com avui, 10 de setembre de l'any 1988. Sweet Child of Mine arriba al número 1 als Estats Units. La balada dels Guns N' Roses, inclosa al seu àlbum de debut, Appetite for Destruction, coronava aquell dia per primera vegada les llistes nord-americanes, un fet que consolidava definitivament la banda californiana com un dels fenòmens més importants del rock dels anys 80. La cançó havia nascut, segons explicaria després el guitarrista Slash, de manera gairebé casual, mentre assajava un riu d'escales musicals que els seus companys de banda van considerar que tenia potencial per esdevenir una cançó. Axl Rose hi va afegir una lletra inspirada en la seva relació amb la model Erin Everly, combinant la duresa habitual del grup amb un costat més tendre i melòdic que sorprendria fins i tot els seus seguidors més fidels. L'àlbum Appetite for Destruction havia sortit gairebé un any abans, el 1987, però havia trigat mesos a explotar comercialment, fins que el vídeo de Sweet Child of Mine va començar a sonar amb força a l'MTV. Aquell número 1 va suposar el primer i únic senzill del grup a arribar al capdamunt de les llistes nord-americanes. Recordem així que va ser el dia com avui, 10 de setembre de l'any 1988, que Sweet Child of Mine arriba al número 1 als Estats Units.

I nosaltres iniciem aquesta tercera hora, on ja sabeu que recuperem algun dels moments clàssics de Nits de Ràdio, perquè 15 temporades donen per molt i val molt la pena de reescoltar propostes de llibres, anàlisis, reflexions, com per exemple una que té a veure sobre la criança de dels nostres joves. El títol no pot ser més clar. No los mates todavía, meravellós, una mica d'humor per també analitzar com de complexa, però alhora enriquidor pot ser cuidar els nostres fills, sobretot quan són adolescents. I així us anem acompanyant amb aquest tram, on després podrem escoltar el millor de la ciutat, com ja sabeu, i el tram despertador de 5 a 6, ja presentant oficialment aquest dijous 10 de setembre.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Hi ha molts estudis que ens ajuden a comprendre realitats que seria difícil que hi poguéssim arribar, doncs, a, no només a treure en conclusions, sinó a ni tan sols adonar-se'n de com hi ha factors que estan interrelacionats entre ells, i més quan té a veure, doncs, amb el món de l'economia, i que és molt interessant de poder veure allò que sempre s'ha dit de, bueno, tothom té les mateixes oportunitats. Bé, no necessàriament, no sempre s'aconsegueix, o a vegades hi ha cartes que poden ser, que et poden facilitar el guanyar la partida. I és que estem parlant d'un estudi publicat a The Economic Journal que relaciona l'augment de preu de l'habitatge i com això pot afectar a la productivitat d'algun tipus d'empreses. I això ho parlem amb en Sergi Vasco. Sergi, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. Ja havia tret un llibre sobre aquest fenomen de fa uns anys, que es deia Housing Bubbles, és a dir, les bombolles aquestes dels preus de l'habitatge. I ara, en aquesta ocasió, ens estàs explicant que aquí hi ha una relació entre el preu, les oscil·lacions en el preu de l'habitatge i les possibilitats que tenen les empreses. M'imagino que sent Espanya o el paraís de la petita o la microempresa, no? Com pot afectar això el fet de que siguin viables, el fet de que puguin tirar endavant, no?
1: Sí, bé, hi ha com dos factors. Un és a nivell global de país.
0: Sí.
1: El que volíem veure era com aquestes bombolles immobiliàries, que quan hi som tothom està molt content perquè les coses van bé, l'economia va bé, el consum puja.
0: Clar.
1: Tenen un efecte negatiu en el país, a nivell de la productivitat.
0: Fixa.
1: I la productivitat, la manera que la tenim d'entendre és imaginar dos països que tenen el mateix número de treballadors.
0: Sí.
1: I el mateix número de màquines.
0: Val.
1: Però en un país som capaços de produir més productes que l'altre. I aquesta diferència li diem productivitat. És a dir, és una paraula que tenim els economistes per veure que un país és més productiu que l'altre. I de fet, el darrer Premi Nobel que han donat d'Economia és bàsicament això, no? Diuen com les institucions poden generar que els països tinguin millors o pitjors nivells de productivitat.
0: La productivitat és un factor importantíssim, Sergi, perquè nosaltres aquí en el programa hem parlat molts cops de per què no, per exemple, en països com Espanya, doncs, s'imposa més el teletreball, i és que precisament diuen és que la gent és menys productiva si està a casa, i això seria un debat molt etern. Per tant, mira si té connotacions això de la productivitat, no? Això de que la gent rendeixi millor, no? O sigui,
1: exacte.
0: O sigui, que a nivell de l'empresa entenc que la productivitat és importantíssim.
1: Sí, i aquí el que treballa és això, no? Mira, tothom sap que quan les bombolles exploten tot va malament, però podem mirar que també que quan les bombolles no estan explotant també les coses van malament encara que no ho veiem. I el que vam fer va ser, tenim dades a nivell d'empresa per totes les empreses espanyoles. És un treball amb economistes del Banc d'Espanya i tenim accés a les dades de quan inverteixen, quan produeixen, i també tenim dades de d'on treuen els diners, que això és la part important.
0: Com es financien.
1: Eh? Exacte, perquè tu deies també que és molt important empreses petites.
0: Sí.
1: El nostre mecanisme que identifiquem no és només per a Espanya, però Espanya és un cas particular on això funciona molt bé. Perquè si tenim en ment països com els Estats Units, amb empreses molt grans, aquestes empreses grans poden anar a la borsa a buscar diners,
0: val,
1: poden emetre deute, però què passa? Això és una empresa petita i vols tenir finançament, on has d'anar? Has d'anar al banc.
0: Clar.
1: I aquí és on surten els problemes, en aquest sentit, perquè el banc va tu com a empresa a demanar diners, tens una idea d'inversió i et dirà, vale, molt bé aquesta idea d'inversió, però dona'm un col·lateral, no? Dona'm un aval perquè et doni aquests diners.
0: Una garantia de que acabaràs retornant aquests diners. Eh?
1: Exacte. Una garantia, de fet, en la jerga és exactament això. Diuen garantia real, no? I garantia real què vol dir? Una casa, bàsicament.
0: O les
1: teves oficines, o la planta on tu tens el negoci, o un edifici, no? Una planta o el que sigui.
0: Sí.
1: I què passa? Que quan hi ha una bomba immobiliària, el preu d'aquesta oficina que tens tu augmenta.
0: Clar.
1: Per tant, quan vas al banc, dius, vale, necessito aquests diners per aquesta empresa i a més fixa't,

0: que aquesta casa que abans valia 1 milió, ara val 1,5 milió, per tant em poso una més diners per fer la inversió.
1: Clar, això, Sergi, sense tenir en compte, els hi és igual si l'empresa té molt bona idea, si té, molt bona ocasió, molt bons professionals, això al banc li és igual. El que
0: Sí,
1: vol són aquestes coses, no?
0: de fet, o sigui que diem a la jerga econòmica, no, és que controlem per aquests factors, no? O sigui, mirem empreses amb el mateix nivell de productivitat,
1: Sí.
0: o sigui, com capaces són de generar noves idees i d'ajuntar treballadors i màquines per fer el producte, i veiem que tenint això en compte, per tant, comparem dues empreses amb les mateixes
1: El
0: idees,
1: mateix potencial, sí.
0: si una empresa que tingui una oficina pròpia pot accedir molt més al crèdit que una empresa que està a lloguer. O sigui,
1: Exacte.
0: tinc l'oficina de lloguer, l'altra té en propietat, la que té l'edifici, l'oficina en propietat, pot demanar molt més deute a l'empresa.
1: Clar, a més amb un factor en què com a pròpia bombolla que és, pot baixar de cop, és a dir, aquell potencial que podia tenir, pot baixar de cop, mentre que la que està començant i a lo millor necessita molt pocs recursos físics, és a dir, un lloguer molt petit, un local molt petit, unes oficines molt petites, doncs també es podria entendre que té més capacitat de mobilitat, no? D'adaptar-se, no? Té més cintura, possiblement, no? I en canvi, el totxo, eh? El totxo és el que
0: Sí,
1: permet arribar al finançament, no?
0: clar, i això que provoca és que no només aquestes empreses s'endeutin més, sinó que també inverteixen més, que
1: Ah,
0: aquí és on
1: clar,
0: hi ha
1: clar.
0: el problema de la productivitat.
1: Que bo. Que bo. És a dir que el que fa és que a partir d'aquesta possibilitat, doncs clar, el punt de partida és millor, però és que les diferències es disparen, no? És a dir, a partir d'aquest moment, doncs si cal fer un augment anem a dir de producció, perquè aquell tipus de producte que aquestes dues empreses hipotètiques doncs estaven desenvolupant, doncs clar, una pot invertir molt més. I clar, fa que allò que es diu the winner takes it all, eh? Una mica, Sergi, allò de que qui agafi molta embranzida és que acaba aniquilant a l'altra empresa, no?
0: Sí, bueno, això no, amb cames dades, això no ho hem mirat, més mirem això,
1: Sí, sí,
0: l'augment de
1: sí.
0: la inversió, i això sí que es veu que es diferencia molt.
1: Fixa't.
0: I això també que, clar, crea desigualtats territorials, no?
1: Sí,
0: Perquè pensa
1: clar.
0: en Lleida, que el preu d'habitatge no augmenta, a Barcelona puja molt, per tant, invertirà molt més les empreses de Barcelona que les empreses de Lleida.
1: Clar, quan a lo millor el seu client potencial és tot Espanya, per exemple, no?
0: Exacte, sí.
1: O sigui que
0: Sí,
1: en
0: sí.
1: aquest cas, perquè dius, mira, si ho fessin de forma local, una Lleida, una Barcelona, mira, encara, perquè també els preus seran diferents, però no, aquí si el client potencial és el mateix, aquí genera una diferència molt gran. A priori algú podria pensar, home, doncs mira, ho té més fàcil si té la seu doncs a un lloc on sigui més econòmic, no? El preu del sòl, perquè menys haurà d'invertir en aquestes despeses inicials. Però és que aquí, això que estàs dient, clar, és tot el contrari, no? Sembla que, bueno, qui tingui padrins, com si diguéssim, dient aquests padrins, no? Aquests possibles, en factor de cases, de locals, el que sigui, té molt avantatge.
0: Sí, aquí el que és important és tenir la propietat d'aquest actiu. I clar, això sempre passa sempre, o sigui, sempre passa, sempre que hi ha canvi en augment en el preu de l'habitatge, aquest factor que trobem en el paper passa. Però clar, això va estar exagerat durant el temps de la bombolla immobiliària.
1: Clar.
0: O sigui, que, com que va augmentar exageradament el preu de l'habitatge, aquesta diferència entre aquestes dues empreses idèntiques, excepte amb la propietat de l'actiu, es va disparar.
1: Això va ser principalment per l'estudi entre 2003 i 2007, no? L'època, diguem-ne,
0: Sí.
1: d'aquesta bombolla, una bombolla que de totes formes ha seguit repercutint, no? O sigui, ja no només a les persones, sinó també a aquestes empreses, el fet de com ha anat oscil·lant el preu o com ha arribat a efectes com l'Euríbor, no? Per exemple, clar, que també imagino que a l'hora de que els bancs doncs estiguin més disposats a cedir més o menys, clar, la diferència per algú que hagi d'invertir molt, clar, aquí també imagino, Sergi, que varia molt si és un tipus d'empresa que necessita doncs molt espai físic o que poden, pues això que deia, no, teletreballar més o que són més tipus software, no, per exemple, que potser doncs és més dinàmic i pot estar més repartit, no, però l'empresa tradicional, la que requereix

0: eix d'aquesta inversió, d'aquesta maquinària, tot això, les diferències deuen ser molt grans.
1: Sí, o sigui, en el nostre estudi, per controlar per aquests efectes que dius que són certs, mirem dintre de la indústria.
0: Perfecte.
1: Comparem empreses a la mateixa indústria, en el mateix municipi, però de diferents propietats.
0: Claríssim.
1: Però el que dius tu és així, i de fet l'efecte que veiem que és més important és precisament amb empreses petites. Perquè són les empreses que, clar, necessiten finançar-se més sovint perquè no tenen prou suficient de capital intern.
0: Són les que se la juguen, Sergi. Són les que s'estan jugant el seu, el que es diu el patrimoni, no? els pocs actius que tinguin.
1: Sí, i de fet hi ha aquesta teoria que hi havia abans, no? Que no importa de quin tipus siguin els seus actius a l'hora de finançar-te, i veiem que no és el cas,
0: clar.
1: És molt important el tipus d'actius que tens, i en especial quan hi ha aquest tipus d'un actiu que puja molt de valor com a preu de les cases, clar, es creen unes distorsions entre empreses idèntiques que fa que l'economia del país vagi pitjor.
0: Clar, i al final això també repercuteix, clar, en el tema aquest que diem, no? Que quan encara són més petites aquestes empreses, doncs més pot generar que això que desapareguin, no? Perquè encara, segons en quines tradicions econòmiques, doncs això de fusionar-se, no? O de recuperar, doncs, altres actius, doncs mira, encara podria funcionar més, no? Però segons quin sector deu ser tot complicat, això, no? Perquè, clar, totes les pèrdues que generin, o el no arribar a poder comprar aquesta maquinària o tenir aquest finançament, no? Que en tota fase d'una empresa, sí, les idees, les ganes, l'empenta, el coneixement, tot el que tu vulguis, però sense aquest motor de finançament és que no pots començar a jugar.
1: Sí, de fet aquest és el punt inicial del nostre treball, és assumir, no? que hi ha aquestes exigències de finançament, no? Si ets una empresa gran, ja estàs establert, tens suficientment caix, la teva empresa genera suficient caix per no necessitar tant finançament extern, i també el que deies tu de diferents indústries, també hi ha, també això se sap a la literatura econòmica, no? que hi ha indústries on es necessita molt més finançament extern que altres indústries.
0: Com
1: deies tu, d'empreses com indústries més de maquinària, que necessiten una inversió inicial molt, molt forta,
0: sí.
1: Aquest efecte és molt més gran que si ets una empresa que vens roba, no? Per exemple, perquè necessites menys inversió inicial, no necessites tanta maquinària.
0: Doncs això demostra com d'important a vegades són aquests detalls que això, i a més sent professor de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB, Sergi, imagino que no només aquests estudis que feu, aquests anàlisis que a part venen per aquest llibre que havies fet de Housing Bubbles, sinó que també són fonaments que han de prendre, no? Els futurs economistes, els futurs empresaris, han de tenir molt clar, perquè coneixent aquests elements, potser, si em permets l'expressió, no es pillaran tant els dits en segons quines situacions, oi?
1: Sí, o sigui, clar, a les classes a vegades costa arribar a aquests nivells de detall, però sí que els explico que han d'entendre l'economia real, no?
0: Clar.
1: I tot i que tenen els models estilitzats on això no hauria de succeir, a la realitat passa que el tipus d'actius, la propietat dels actius importa, que no hauria d'importar amb la majoria de models que veuen els estudiants a la UB i a totes les universitats,
0: sí.
1: Diuen, no, el que importa és tenir bones idees.
0: Clar.
1: I tu ja trobaràs el finançament per aquesta idea. Que això és com hauria de funcionar realment a l'economia. Però no passa així. El finançament, la idea és com secundària, no? El que importa és tenir una garantia real, que diuen, que és tenir propietat del teu edifici o d'alguna que estiguis fent la empresa.
0: Amb això, Sergi, perquè a més amb els models que, els tipus d'indústria que miràveu, clar, com que eren quantitats molt grans, sí o sí ha de passar per aquest finançament del banc, perquè en d'altres aspectes més petits sí que percentualment no, oi? Pues pot ser que hi hagi, pues mira, micromecenatges, o que hi hagi crowdfundings, o que hi hagi, no, algun inversor, mira, totes aquestes coses pot ser, i potser el percentatge que necessites del banc és més petit, però en aquests que analitzàveu, el percentatge del banc és sí o sí.
1: Sí, no, de fet tenim quasi bé totes les empreses d'Espanya, i això que deia, no, que els diferenciàvem amb el nombre de treballadors entre empreses petites, mitjanes i grans, i l'efecte era més gran a les petites, perquè són això, de les que necessiten proporcionalment més diners dels que generen, diguéssim.
0: Sí, sí. Doncs és fantàstic, eh? Tot el que podem aprendre de la universitat, de la divulgació i de llibres, com és el cas de Housing Bubbles, que l'ha fet en Sergi Vasco i que avui ens ha explicat, perquè molt clarament, perquè ho puguem entendre, els que sempre ens fascinen i quan veiem números jo pensem, ai, què s'haurà d'invertir, això és complicat. No, ho hem pogut entendre perfectament i ens ha semblat molt interessant. Moltíssimes gràcies, Sergi, per passar pel programa i fins la propera.
1: Gràcies, adéu.

Imagineu-vos un matí fred del mes de desembre del 1917 a la ciutat de Halifax, a Nova Escòcia, al Canadà. És plena Primera Guerra Mundial i el port de la ciutat està bullint d'activitat. Vaixells carregats de soldats, subministraments i armes entren i surten. Alimenten l'esforç bèl·lic dels aliats. Els nens juguen pels carrers, els pescadors descarreguen el peix i les famílies es preparen per un altre dia d'hivern. De sobte, a les 9:04 del matí, un rugit apocalíptic sacseja la ciutat. Una explosió tan potent que fa tremolar la terra a centenars de quilòmetres esclata el port, arrasant barris sencers, matant a prop de 2.000 persones i ferint-ne 9.000 més. És l'explosió no nuclear més gran de la història, causada per una col·lisió entre dos vaixells, un carregat de munició i un altre que només passava per allí. Aquesta és la història de l'explosió de Halifax, un desastre tan devastador que va canviar la ciutat per sempre i va ensenyar al món una lliçó sobre la seguretat marítima a un preu tràgic.

Per entendre com un accident al port va desencadenar una catàstrofe d'aquesta magnitud, hem de situar-nos al Halifax del 1917. La ciutat era un centre neuràlgic per als aliats durant la Primera Guerra Mundial. El seu port profund i protegit era perfecte per enviar tropes i subministraments cap a Europa, on la guerra contra Alemanya estava en el seu apogeu. Vaixells de tot tipus, des de creuers militars fins a vaixells mercants, omplien el port i la ciutat vivia un frenesí d'activitat. Però aquesta activitat també era un polvorí a punt d'esclatar literalment. Al matí del 6 de desembre del 1917, dos vaixells es van creuar al Narrows, un estret canal del port de Halifax. D'una banda, hi havia el Mont Blanc, un vaixell de càrrega francès carregat fins a les dents amb explosius, 2.300 tones d'àcid pícric, 200 tones de TNT, 35 tones de benzina i 10 tones de pólvora de cotó. Era bàsicament una bomba flotant destinada a subministrar l'esforç bèl·lic a Europa. De l'altra banda, hi havia l'Imo, un vaixell noruec que transportava subministraments per a Bèlgica. L'Imo navegava a una velocitat inusualment alta i el Mont Blanc, amb el seu carregament mortal, seguia les normes del port, però no duia cap bandera que indiqués la seva càrrega perillosa per evitar atraure l'atenció de submarins alemanys. A child without an eye made a mother cry.

El que va passar després va ser una cadena d'errors humans que sembla gairebé còmica si no fos per les conseqüències tràgiques. Limo va fer una maniobra inesperada tallant el pas al Mont Blanc. Els dos vaixells van intentar evitar-se, però la comunicació

L'aplicació va fallar. Senyals equivocats, crits al vent i una manca de coordinació van fer que l'IMO xoqués amb el Montblanc a les 8:45 del matí. La col·lisió no va ser especialment violenta, però va ser suficient per encendre una espurna. La benzina del Montblanc va vessar i un incendi va esclatar la coberta. Els mariners del vaixell francès, conscients del perill, van abandonar el vaixell amb bots salvavides, cridant advertències que pocs van entendre a causa de la barrera lingüística. Mentre el Montblanc cremava, aturat al mig del port, es va convertir en una atracció macabra. Centenars de persones, treballadors del port, nens que anaven a escola, mestresses de casa, es van aplegar les finestres i els molls per veure el foc, sense saber que estaven mirant una bomba a punt d'esclatar. Els bombers de Halifax, valents però desprevinguts, van intentar apagar l'incendi amb mànegues, sense conèixer la càrrega explosiva del vaixell. A les 9:04, només 19 minuts després de la col·lisió, el Montblanc va explotar amb una força equivalent a 2,9 quilotons de TNT, una explosió tan massiva que va ser la més gran feta per humans fins les bombes atòmiques del 1945.

L'impacte va ser devastador. Una bola de foc es va aixecar centenars de metres i una onada de xoc va arrasar tot el seu pas. Edificis sencers van col·lapsar com si fossin de paper i finestres a més de 80 quilòmetres es van trencar. El barri de Richmond, a la zona nord de Halifax, va quedar reduït a runes. L'onada expansiva va llançar gent pels aires i un tsunami de 18 metres va inundar el port, arrossegant vaixells i persones. Trossos del Mont Blanc van volar quilòmetres. Una àncora de mitja tona va aterrar a 3,2 quilòmetres de distància i un canó va caure a Dartmouth, a l'altra banda del port. La columna de fum es va veure a 160 quilòmetres i el rugit es va sentir fins a l'illa del Príncep Eduard. El cost humà va ser esgarrifós, prop de 2.000 persones van morir, moltes instantàniament, i unes altres 9.000 van resultar ferides, moltes encegades pels vidres trencats o mutilades per les runes. Uns 25.000 habitants, gairebé la meitat de la ciutat, van perdre les seves cases. Escoles, fàbriques, esglésies van quedar destruïdes. Els nens que jugaven a prop del port van desaparèixer en l'explosió i famílies senceres van ser esborrades. Un dels casos més tràgics va ser el de la família de Vincent Coleman, un telegrafista que es va quedar al seu lloc per enviar un missatge d'alerta als trens que s'acostaven, sacrificant la seva vida per salvar centenars de passatgers. Oui.

0: let it drop. Let it all drop. Let it all drop.
1: El caos posterior va ser tan intens com l'explosió mateixa. Els hospitals desbordats van haver de tractar ferits en condicions precàries, amb metges i infermeres treballant sense descans. Els supervivents, coberts de sutge i de sang, buscaven els seus éssers estimats entre les runes. L'hivern va empitjorar les coses. Una tempesta de neu va arribar l'endemà, deixant els sense sostre exposats al fred. Però enmig de la tragèdia, Halifax va demostrar una resiliència admirable. Els veïns es van organitzar per ajudar els ferits compartint menjar i mantes. Els bombers, malgrat haver perdut companys, van continuar lluitant contra incendis secundaris. I una ajuda internacional massiva va arribar ràpidament. Boston, a 700 quilòmetres, va enviar trens amb metges, infermeres i subministraments, iniciant una relació d'amistat que encara avui es commemora amb un arbre de Nadal que Halifax envia a Boston cada any. Les anècdotes d'aquell dia són impactants, tant com la pròpia explosió. Una dona, Barbara Orr, va sobreviure perquè havia sortit a comprar pa moments abans que la seva casa col·lapsés, però va perdre tota la seva família.

família. Un nen de 2 anys, conegut com l'Asfan Baby, va ser trobat viu sota les cendres de la seva llar destruïda, un miracle que va donar esperança als rescatadors. Els mariners de Limo, que van

La investigació posterior va revelar una sèrie de negligències. El Montblanc no duia senyals visibles de la seva càrrega perillosa i els protocols del port eren laxos. El capità de Limo, acusat de navegar massa ràpid, va ser inicialment culpat, però els judicis van acabar sense responsables clars, ja que molts dels implicats havien mort. L'explosió va portar a canvis radicals. Es van establir normes més estrictes per al transport d'explosius, es van millorar els protocols de seguretat marítima i Halifax es va reconstruir amb un urbanisme més modern. El desastre també va impulsar avenços mèdics, com el tractament d'ulls ferits per vidres, ja que centenars de persones van quedar cegues o amb lesions oculars. Avui, Halifax recorda l'explosió amb un memorial al barri de Richmond i un museu marítim que explica la història. Cada 6 de desembre, les campanes de la ciutat toquen a les 9:04 per honorar les víctimes. L'esdeveniment és una lliçó sobre els perills de la negligència humana i la força de la comunitat en temps de crisi. És una història que combina tragèdia, heroïsme i un toc d'absurd. Qui podia imaginar que una simple col·lisió al port desencadenaria una explosió que faria tremolar el món? Així que la pròxima vegada que passegeu per un port, mireu els vaixells amb respecte. Mai no se sap quan un error humà pot convertir un matí tranquil en un infern.

0: Una temporada més, ja el tenim preparat aquí a l'estudi, Eugeni Osaka, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom i molt bon dia, Míriam.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Ha anat molt bé, sí? En general, sí. No entrem en algun detallet.

0: que no, va, no toca no, i menys en antena, eh? Però vull dir que no, ha sigut un molt bon estiu, bastant llarg, sí. I a més he
1: no
0: arribat...
1: No has parat.
0: He arribat fa poc i pràcticament amb el canvi de temperatura, la qual cosa avui era magnífic poder baixar amb aquest canvi, eh? Espero
1: no
0: que duri.
1: No et posis gaire còmode.
0: No, però espero que duri una miqueta ja.
1: Sí, però fa una aixafogor.
0: Increïble, increïble.
1: A Barcelona és
0: horrible,
1: és
0: horrorós.
1: La pluja no ha ajudat gaire. Avui pagues tu les crispetes, sí. Anem al cinema, amb una pel·lícula no gaire actual.
0: No.
1: Però que està molt bé.
0: Sí, i a més, quan ho vam comentar durant l'estiu, estàvem de vacances, però malauradament, ja ho has dit, és a dir, és una pel·lícula per si mateixa recomanable i divertida, El Gran Vázquez. Però, en fi, com ho comentàvem ara fora d'antena, algunes d'aquestes actors i actrius que darrerament aquí n'hem parlat sovint, doncs ens estem trobant que, en fi, ens estan deixant de manera sorpresiva. Tothom té un fi, però hi ha gent que ho està passant en algun moment que no esperàvem i normalment, evidentment, no ho desitgem, només faltaria,
1: una llàstima,
0: no?
1: Estant, sí.
0: Aquí estem parlant del Manolo Solo, del Manolo Solo, que de fet ell es deia Manuel Jesús Fernández Serrano. Però va, en fi, com tants actors i actrius es canvien els noms per noms, podem dir, una mica més artístics. I, en fi, aquí n'hem parlat molt sovint, perquè...
1: Últimament, molt.
0: És que, de fet, l'última vegada, és a dir, que vaig estar aquí a l'emissora i, per tant, al programa, vam parlar de Desconocida, que hi era un dels protagonistes, i, sobretot, l'altre any, tota la temporada, vam estar parlant d'una d'aquelles, que diem, aquelles joies que ens agrada recuperar com era una Quinta Portuguesa. Sí. Però també, en fi, sembla a vegades una mica l'atzar amb una mica de mala llet, per dir-ho així, però a Ciutat de Sombres també sortia ell.
1: Sí.
0: Per tant, en fi, bueno... la realitat és que és una pel·lícula molt divertida. És per totes les edats, però és cert que els que ja tenim una certa edat, i sobretot un concepte, perquè ara diem creadors o autors de còmics o autors o dibuixants de, en fi, historietes, però en el seu moment parlàvem d'allò que en dèiem l'esprit TVO, en sí, aquest cas clar. El DDT, i per tant jo crec que aquesta pel·lícula, que és una comèdia, en el fons amb algun punt tragicòmic, però és una comèdia que està dirigida i escrita per l'Òscar Aviar, respon molt bé al que s'espera d'una pel·lícula en la qual tant ell mateix, el Manuel Vázquez, com els seus personatges, que ara en parlem una mica més, doncs també van apareixent, és a dir, hi ha aquest joc, que aquí no en parlarem tant, de com els personatges, diguem, tenen vida, a partir, lògicament, de temes digitals, i alguns d'aquests coneguts, com Anacleto, Agente Secreto, doncs apareixen de tant en tant fent reflexions d'aquesta vida, podem dir-ne, tan peculiar i particular que va tenir el Manolo o el Manuel Vázquez.
1: Una mica vida de llegenda, no?
0: Hi ha una part de llegenda... i ell mateix, ell va morir l'any 1995 i en part els últims anys suposo que amb una mena de... ell veia que, en fi, la seva llegenda era més negra que blanca, sí. I per tant va intentar doncs, dir que algunes coses es deien però que no eren certes. En comentarem alguna que pot formar part de la llegenda i que a la pel·lícula les matitzen, però que, en fi, que és interessant que la gent les pugui saber.
1: Doncs vinga, per on vols començar?
0: Bueno, comentem això que dèiem, vull dir, per algú si no li sona, és a dir, estem parlant de que a part de l'Anacleto, doncs les germanes Hilda o la família Cebolleta, en fi, tota aquesta gent que formaven part d'unes revistes, uns TVOs, que fonamentalment, en va haver varis, però estem parlant dels anys finals 50, 60 i 70, que el que va tenir més èxit un que es deia DDT, DDT, sí. Val? I aquí, en fi, ell era un dels importants, però no l'únic, perquè, diguem, la seva figura va començar molt forta i va aparèixer un altre noi jove, que era el Francisco Ibáñez, el Paco Ibáñez, el del Mortadelo. Mortadelo y Filemón, el Botones Sacarino, la Rue del Percebe 13, que en fi, aquest paper és el que fa precisament el Manolo Solo, que ara en parlarem una mica més amb detall. Dir sobre la pel·lícula que el paper del Manolo, del Manuel Vázquez, el fa el Santiago Segura, jo em segueix sorprenent, d'acord, la pel·lícula té 15 anys, perquè mira que fa personatges mediàtics, però no es crema.
1: No, que va.
0: O sigui, és un personatge d'aquells que altres que fan altres coses a televisió i agafen un personatge, diguem, podríem dir-ne molt i molt mediàtic, després és difícil veure un altre personatge, i en canvi ell te'l creus. O sigui, no només és divertit fent el paper aquest d'un home que es busca la vida permanentment i que té clar que s'ha de viure bé sense pagar res, per una mica la filosofia d'ell.
1: Que també és personal, una opinió personal, que també és una mica perfil Torrente, però en diferents èpoques.
0: Clar,
1: I no es barregen.
0: No es barregen, no es barregen.
1: No ha caigut.
0: No es barregen. Aquí està molt ben caracteritzat, porta una mena de perruquín tupé amb el bigotet clàssic que podia haver als anys 60 i 70, però sí que hi ha aquella mena d'humor barra vividor que acostuma el Santiago Segura, fins i tot quan és Santiago Segura, i aquí el sap portar doncs, cap a aquest personatge, que ell va néixer a Madrid, va treballar un temps a Madrid, però a partir d'un moment ve a Barcelona i comença a treballar per l'editorial Bruguera, que era la més important, d'això que en diem còmics, però en diem TVOs, bàsicament, no? Comença a treballar, llavors, diguem, la pel·lícula es centra fonamentalment en aquest període d'anys 60 i 70 que ell viu aquí a Barcelona. Què hem de dir? Que l'Òscar Aviar, el director, que també és guionista, va conèixer el Manuel Vázquez, perquè ells dos van treballar junts uns anys, cap a finals dels 80, a una altra revista, aquesta podien dir més underground, que era Makoki, que era una revista que en aquell moment era important, fins i tot tenien una botiga a la plaça Sant Josep Oriol, al costat del Palau Fiveller, hi havia la botiga Makoki, que en fi, jo havia anat algunes vegades a buscar còmics d'aquests. I per tant es van conèixer i bueno, va intentar fer aquesta pel·lícula que no deixa de ser una sorpresa agradable, va funcionar molt bé en el seu moment al cinema i és un retrat, podríem dir, divertit, cínic, amb un punt melancòlic també, perquè no, a vegades amb coses surrealistes per qui no ha seguit tot però que d'alguna manera les interpretacions estilen tot aquest esperit, podríem dir-ne, dels TVOs. No?
1: Mm-hmm. Vinga, va, comencem el repàs de localitzacions,
0: sí, el que farem és seguir una mica l'ordre cronològic, perquè hem de dir que la pel·lícula es va rodar bàsicament a Barcelona i tots els interiors estan rodats a la Ciutat de Luz, que són uns estudis que estan a Alacant. Uh-huh. Uns estudis van ser molt importants a principi del segle XXI, després per qüestions financeres i temes polítics van tancar, i ara fa uns pocs anys després de la pandèmia que s'han tornat a reobrir. Per tant, interiors no en parlem cap perquè no n'hi ha ni un rodat aquí a Barcelona.
1: Vale,
0: comencem a la Rambla. Comencem a la Rambla, en concret a la Rambla Santa Mònica, que en fi, és la part final, o diguem la que està més propera al mar, o que està més propera al monument a Colom, i és pràcticament la primera seqüència de la pel·lícula. Veiem una caseta, diguem, de típica de signe llibres, per tant ja ens orienten, ja ens indiquen que estem a Sant Jordi, no ens diuen l'any, però perfectament podíem estar al voltant dels anys 60, i allà amb una d'aquestes casetes allà veiem el rètol d'Editorial Bruguera i veiem el Manuel Vázquez i el Santiago Segura signant llibres. No direm res més, no direm exactament les coses que diu, perquè ja és el primer moment ja es veu el seu tarannà, que és un tarannà, podríem dir-ne, entre graciós i a vegades un punt irreverent davant de la gent i fins i tot en aquest cas els nens, però en fi, ho deixarem aquí. I el que sí que és curiós, perquè si t'hi fixes, o si la gent que ens escolta si s'hi fixa ara, si ho torna a veure o vol veure per primer cop, hi ha un moment que quan ella està doncs, signant algun dels TVOs als nens que estan fent cua, apareix per darrere un personatge, podríem dir, vestit d'una manera peculiar. El veiem tot com amb un uniforme de color blau i amb un barret rodó blau. Mm-hmm. Aquell és el Manolo Solo. Aquell és el Manolo Solo al principi. I, de fet, com ell a la pel·lícula farà el personatge del Francisco Ibáñez, creador del Botones Sacarino, no deixa de ser aquest personatge. El Botones Sacarino era un groom, habitualment els grooms es relacionen amb els hotels, però en aquest cas el Botones Sacarino era un groom d'una editorial. Per tant, que aparegui allà en aquell moment és una mena d'homenatge que el propi director fa a través del personatge que fa el Paco Ibáñez, que surt com a groom, és a dir, al fons surt com Botones Sacarino, en lloc d'anar de vermell, com anava el Botones Sacarino, va de blau.
1: Sí, és veritat que quan el van veure van pensar què fa de Botones Sacarino, com que no sabíem ben bé quin personatge feia, i després el van veure com a Ibáñez, dic, vale, no...
0: Va per aquí, va per aquí. Per tant, si algú no ho ha vist, que s'hi fixi, si no, com evidentment ho pot veure.
1: Sí, que es veu bé.
0: Sí, es veu molt bé. Continuem el seu, diguem, el seu tarannà particular, aquest tarannà entre èxit i caos que té ell. Amb un bar coneix una noia que és la Rosa, que és l'actriu, la Mercè Llorenç. En principi, bueno, es veu perfectament que acaba d'arribar d'algun poble i per tant ella intentava, bueno, d'alguna manera ensabonar-la i treure alguna cosa, però en fi es troben ben bé els dos perquè són exactament iguals.
1: Sí,
0: bueno, o millor dit, no sigui exactament igual, perquè ell és superior, però en aquest sentit sí, es troben, per tant ja surten d'aquest bar pràcticament dient, escolta, per què no continuem junts? Llavors els veiem a la plaça Catalunya, és la plaça Catalunya realment ambientada, la zona central, veiem alguns dels dibuixos de ceràmica que hi ha al centre, i els veiem doncs, els dos passejar i amb la maleta que té ella per acabar d'arribar al poble. S'ha de dir que el personatge de la Rosa, que és a la ficció, està basat en l'Aurora, que va ser la primera de les seves dones. Després en parlarem perquè en va tenir vàries de manera simultània. És a dir, ella es anava casant i bueno, aquell moment com tampoc hi havia divorci, però ella es casava i es anava casant. I per tant a cadascun la tenia un lloc diferent.

0: diferent, i entre elles teòricament no es coneixien, fins que hi ha moments que després també a la pel·lícula ho deixen en algun moment que s'acaben coneixent i que potser després ho comentarem. En aquest cas, amb l'Aurora real, és a dir, la Rosa, la ficció, és amb la que va viure 3 anys i amb la que van estar, i això no ho ha desmentit mai, vivint d'hotel en hotel sense pagar.
1: Que bo.
0: Per tant, vull dir que estem parlant del moment... La pel·lícula també intenta, té aquest punt de crítica d'aquell primer, diguem, expansió econòmica d'una època del franquisme, a partir de l'any 58-60, amb què la gent comença a ambicionar doncs, poder llogar una casa, començar a tenir electrodomèstics, tenir uns 600, tot aquelles, diguem que semblar-se una mica a la resta d'Europa, i això la pel·lícula jo crec que ho fan molt bé.
1: Totalment. Vinga, de Plaça Catalunya, cap a on anem?
0: Ens quedem molt a prop. Anem a un hotel, que és l'hotel Avenida Palas, que està a la Gran Via 605, Gran Via Escòs Català 605, és a dir, la banda muntanya entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. És un hotel històric de principis dels anys 50, havia estat un dels hotels referència a la ciutat, evidentment avui dia queda com un bon hotel, d'un 4 estrelles, d'aquests, diguem, de tota una decoració, diguem, molt històrica, però en aquest cas no van haver de canviar res per poder fer, diguem, totes les seqüències que passen a la pel·lícula. Per tant, aquí el que passa és que, com deia mare, ell decideix que diu, escolta, tu et mereixes, li diu al Manolo, al Manuel Vázquez, a ella, a la Rosa, diu, escolta, tu et mereixes viure com una senyora, per tant, ens anem a un hotel i punt. Ja la primera broma és que són la parella Torrebruno, no? Ja és aquell punt que dius, bueno, Torrebruno, no podria ser un altre nom. Evidentment, identifica clarament que el director, en fi, és un franquista convençut, i per tant, ja a partir d'aquí guanya la sintonia, és un tio viu al Santiago Segura, és a dir, el Manuel Vázquez, i els veiem en diverses seqüències. Per tant, a excepció de l'habitació de l'hotel, que és una reinterpretació feta amb un plató a Alacant, la façana que veiem, el lobby, l'ascensor, aquelles escales que veiem bastant espectaculars, els passadissos, etc., tot això forma part encara avui dia del propi hotel.
1: És curiós, que no hagin hagut de canviar res.
0: Han canviat habitacions, sobretot. És a dir, les han renovat molt, i l'altre ha intentat mantenir aquest esperit, podem dir, un hotel clàssic, renovat, i per tant, habitacions 100% de tercera dècada del segle XXI, però mantenir aquest aire d'hotel històric clàssic que molta gent els agrada.
1: Sí, perquè l'habitació que ens mostren, tot i ser una bona habitació...
0: No, s'ha de dir que a més el conec força bé, aquest hotel, i en fi, les habitacions estan molt i molt bé.
1: No són així, eh?
0: No.
1: Vinga.
0: Bé, hi ha un moment que es destapa, no poden estar més temps, de fet crec que hi ha un moment que diuen que estan al voltant d'un mes, li posen la factura, i aquell moment tu veus que passa alguna cosa, no direm que passi, surten disparats de l'hotel, els veiem just a l'altra banda en un quiosc, que en fi, que passa una cosa divertida que tampoc no comentarem. Llavors sí que ell diu a ella, escolta, tu et mereixes viure com tot bon espanyol o com tot bon català, en aquest cas diu espanyol, i per tant anem a llogar un pis com el que s'ha de fer, que toca ara, no? Clar, el tema de llogar un pis s'entendria que és, vol dir anar a llogar i anar a un lloc i pagar un lloguer, etc.
1: Fer les coses bé.
0: Però, en fi, ell aquestes coses a nivell de forma sí, però evidentment a nivell del dia a dia doncs no. En aquest cas també hem de dir que l'interior del pis torna a estar rodat a Alacant, però sí que veiem un edifici, podem dir, molt singular, espectacular, diferent, és a dir, no hi ha molts edificis així a Barcelona. Ens hem de situar a la cantonada entre els carrers Pere Quart i Pallars, és a dir, el Poble Nou, a més, un espai molt, molt obert, i aquest és un edifici que té 5 plantes, que és arrodonit pels extrems, que té uns balcons molt ondulants, i que això li dona una situació... Algunes vegades s'ha dit que no és això, que és el Flatiron de Nova York aquí a Barcelona, però sí que és un edifici molt, molt singular, i es diu la Casa Antònia Serra i Mas. De fet, és un edifici construït als anys 20 del segle passat, i està construït dissenyat per un arquitecte, que és en Ramon Puig i Gairal, que va ser un dels arquitectes de referència al noucentisme. L'avantatge d'aquest edifici és que des de lluny es pot veure molt bé perquè no té grans edificis, malgrat que estem en una zona del Poble Nou que està molt i molt renovada amb edificis molt... Aquest punt concret no hi són, i per tant es pot mantenir perfectament. Repeteixo, aquest edifici des de fora es veu diverses vegades, però un cop entra dins ja ens anem directament a un plató, i aquí és on se'n van a viure ells dos, i que, en fi, li lloguen un pis a una senyora, la senyora Doña Paz, que si ve sola viu amb el Canari, i a partir d'aquí diu que són 1.000 pessetes al mes, però, en fi, queda aquí. les 1.000 pessetes que queden aquí i punt, no té cap intenció de pagar ni tota. Aquí hi ha unes seqüències que no les comentarem ara en detall, que és quan diguem, decoren la casa amb tot el que fan. Ah, sí. Això és molt divertit, eh? La gent quan ho vegi s'ho passarà molt bé i riurà molt.
1: Està molt bé aquesta pel·lícula.

0: D'aquest pis on anem?
1: Aquest pis es mantenen pràcticament una part important de la pel·lícula. Llavors, a l'inici de la pel·lícula, que també és un plató, apareix una mena d'edifici que s'assembla molt, també homenatge a l'Ibáñez, al 13 Rue Percebe 13, que és on vivia ell amb una altra dona que tenia i uns altres nens. Llavors, entre els nens aquests que té, n'hi ha un que es diu Carlitos. I aquest Carlitos, que és molt divertit, vol ser com ell, li diu, oye, yo quiero ser un vividor, como tú. Llavors, és un nen que, a més, sap buscar el Manolo, el Manuel Vázquez, i el troba. I li diu, oye, pero ¿cómo es posible que me encuentres siempre? No? Diu, bueno, es que yo quiero ser como tú, i li va explicant coses. Bé, doncs hi ha un moment que es troben i el segueix i van passejant i està explicant que ell vol ser com ell i acaba dient, escolta, mamà, fa molt temps que no et veu, o totes aquestes coses, que és quan comença a dir, ostres,
0: què passa aquí
1: passa alguna cosa rara. Per tant, el del principi, ara aquest, això de què va, perquè ja s'ha casat amb l'Aurora real, diguem, a la ficció, la Rosa, no? Llavors, de cop i volta, passen pel costat d'una sastreria on ell s'havia fet un vestit que, evidentment, no havia pagat. I, per tant, el reconeixen, els persegueix. Bé, doncs, tota aquesta simulació per un carrer que acaba amb una gran cruïlla, en la qual veiem enmig de la cruïlla una cosa que avui dia ja no es veu, que és la Guàrdia Urbana dirigint el trànsit des d'una mena de plataformes circulars elevades.
0: Aquells guants, aquells
1: cascos blancs, amb aquestes plataformes d'un color amb ratlles blanques i vermelles. Això abans era habitual, als anys 60, ara, evidentment, ja. En va haver una fins bastant temps al carrer Urgell, carrer Urgell, que era en Londres o Buenos Aires, que hi era, però evidentment ara ja no n'hi ha cap. Doncs tot això passa al barri del Congrés i els Indians, i en concret a la zona, tots els habitatges que es van fer quan el Congrés Eucarístic del 1952, que va ser per Barcelona, després de l'exposició internacional de l'any 29, el primer moment que Barcelona s'obria de nou al món, després de moltes dècades tancat, i que, en fi, va ser una... Entre altres coses, aquest Congrés Eucarístic va portar que en aquest barri, que després ha canviat de nom, però ha deixat-ho del Congrés, es fessin 2.700 habitatges, perquè ja en aquella època també, malgrat que la gent es pensi que no, també hi havia problemes d'habitatge. L'habitatge ha sigut un problema continu amb aquesta ciutat. Doncs bé, allò no només és aquesta zona que hi ha al voltant de la plaça del Congrés Eucarístic, el barri del Congrés i els Indians, sinó que en concret és la cruïlla entre els carrers Cardenal Tedeschini i Espiga.
0: Com ho saps, això?
1: Perquè, bueno, intuïa que podia ser ja per alguns carrers, es coneix una mica i vaig fer un passeig cap allà, un momentet a veure-ho exactament. Podia ser aquest tipus d'edificis, els del Congrés Eucarístic, són molt concrets, estan edificats d'una manera molt determinada. També és veritat que, en fi, he passejat com tants altres llocs, però també per allà, llavors dius, escolta, això és probable que pugui ser aquí, anem a veure si realment és, sí. És aquella cruïlla, és una cruïlla molt ampla, tampoc n'hi ha masses, i per tant ho vam trobar.
0: M'agradaria saber si hi ha algun barri de Barcelona que no domines.
1: No ho sé, algun deu haver, però poquet. En aquest cas diria que Barcelona està bastant sota el radar, com a mínim una part important.
0: Vinga, ara ens partim.
1: Doncs això que dèiem, amb el Carlitos hi ha diverses seqüències, n'hi ha una altra, és a dir, ell, no direm per què, el Manolo el tanquen a la presó, el tanquen al Model, hi ha alguna façana de la Model Recursos, però tot està rodat també a plató, als interiors, i quan surt el veiem un carreró que està al barri del Raval i es torna a trobar amb el Carlitos, no? I el Carlitos li diu, escolta, i a més li diu, perquè és molt divertit, això ho direm, tampoc és un spoiler, diu, escolta, diu, cada dia sóc més com tu, diu, acabo de vendre un cromo a 10 nens del col·le, el mateix, diu, el problema és que ara se n'han aturat i em volen posar fi, no? Diu, què he de fer? Diu, això és part del problema, per què no estudies alguna cosa? Diu, home, però tu val que es val la pena i es queda així com hi ha l'aire, com volem dir que no. Bé, doncs, tot això passa amb un carreró petitó del Raval que es diu el carrer Santa Margarida, que aquest carrer no està massa lluny d'aquí, està entre Sant Pau i Marquès de Barberà. És un carrer petitó i aquest dia, i com es pot saber que és aquest carrer? Façana i façana que surt al final del carrer, i aquest carrer ha sortit a diverses pel·lícules, i per tant hi ha una forma d'aquests edificis al final, aquest sí, si ho coneixes saps que és allà, i si no, no hi ha manera de saber-ho.
0: No, no, però pots imaginar, potser el barri, però...
1: Exacte. Dic que en aquest cas, a la pel·lícula crec que arriben a aparèixer, perquè després hi ha un enterrament que ara en parlarem, fins a quatre fills,
0: sí.
1: Però en va tenir 11.
0: Déu-n'hi-do,
1: I això tampoc ho va desmentir mai, perquè com a mínim que sàpiga va tenir 4 dones.
0: Per potser tant, ell mateix alimentava aquella...
1: Però ell alimentava, exacte.
0: Li
1: quan li preguntaven aquestes coses, deia, bueno, està aquí, no? Perquè al final dius, escolta, no et vas divorciar mai, no? Pues està aquí. Bé, i acabarem al cementiri de Montjuïc. Tampoc és un spoiler, crec que ho podem dir, durant tota la pel·lícula, com ell es

0: constantment fent estafes, enganys constant. N'hem parlat poc de l'editorial, perquè també és un plató, però estan molt ben aconseguides totes les seqüències que es roben a l'editorial, perquè es veu i es percep clarament el poc glamour que era en aquell moment ser dibuixant de TV. O sigui, sí. És un grup de persones que dibuixen, tancat, van fent làmines, les deixen en un calaix, i el dia següent, és a dir, fins i tot l'Òscar Ibarri van preguntar, escolta, però com és possible que facis una pel·lícula del Manuel Vázquez i no la facis del Paco Ibáñez? Diu, home, perquè el Paco Ibáñez era una persona que anava allà, treballava molt i tornava a casa. Això no és comercial. El que és comercial és un autèntic vividor com era el Manolo Vázquez, no? Doncs allà el veiem constantment i hi ha diverses vegades que les fa de tot el color, de tots els colors, tant amb l'administrador com amb diguem, el cap de l'editorial, que són molt divertits, tant l'Àlex Angulo com el Guillén. Diverses vegades diu que seria mort el pare. Sí. Cosa que no, pobre, però no? Ho repeteix. Al final sí, al final es mor. Al final es mor i l'enterren al cementiri de Montjuïc. Per tant, veiem una seqüència a la part final de la pel·lícula, la típica agrupació amb aquests edificis horitzontals de pedra, on hi ha els nínxols, i ell no pot posar una làpida, no té diners, en fi, ja també hi ha una seqüència divertida llavors, però el que és més divertit de tot és just quan surten, que surten per la porta principal, la que hi ha al carrer de la Mare Déu del Port, és a dir, aquella que hi ha amb quatre columnes i les portes de ferro, surt ell amb l'administrador, que és l'Àlex Angulo, que diguem que no tenen gran simpatia. L'Àlex Angulo ambiciona 100% doncs, tenir uns 600 i pagar-lo a lletres, i en fi, hi ha una seqüència que no direm res més, però que és bueno, genial del que és aquesta pel·lícula i del tarannà fins l'últim moment que té en aquest cas el Santiago Segura o el Manuel Vázquez, que si em permets, ara que estava pensant, sí, que potser per tancar-ho, que no ho hem dit, no acaba aquí, sinó que la pel·lícula torna a acabar amb la Dia de Sant Jordi, uh-huh, 30 anys després, no direm com ni què, però qui està signant llibres al mateix, perdó, TV, o sigui, al mateix lloc, que és el Manolo Solo, és a dir, el Paco Ibáñez, i allà hi ha una trobada entranyable, que no explicarem res més, però que jo crec que és un bon colofó d'una pel·lícula que no deixa de ser una radiografia de la ciutat i un homenatge a aquests dibuixants del món del TV.
1: I si em permets, una de les coses que més em va agradar a mi d'aquesta pel·lícula és, potser no és així, però a mi em va donar la sensació que anaves veient els seus personatges a la vida real.
0: I tant.
1: Algun dels personatges,
0: sí, sí.
1: Vale, aquesta és tal dona, no?
0: Sí.
1: Més enllà del botoner sacanyol.
0: I tant. I està fet
1: és molt
0: de carinyo. Es nota que també aquest Òscar Aibar, doncs el director i guionista, sí, sí, també havia sigut dibuixant i, per tant, diguem, tot aquest esperit el tenia. I el
1: doncs
0: té.
1: Us recomanem que veieu Gran Vázquez
0: a Netflix.
1: Bueno, passaré una tarda molt divertida.
0: Segur que sí.
1: Què veurem d'aquí 15 dies?
0: Doncs la pel·lícula del moment. La pel·lícula del moment, tant des d'un punt de vista que gent que l'exalta, com gent al contrari, que és Cronos. L'han estrenat aquest cap de setmana.
1: Ja l'has vist tu?
0: Sí, sí, la vaig anar a veure el diumenge. Just vaig tornar el dissabte a Barcelona i les primeres que estaves el diumenge va ser anar a veure Cronos. Recomanable. Sí? Recomanable. Ja en parlarem, perquè és una pel·lícula que l'has d'anar a veure d'una manera determinada. És a dir, no, és una pel·lícula que no ho pot tocar tot, i és una pel·lícula que, a més, en fi, ens cau molt proper aquí. Però és molt recomanable.
1: Clar. És que els que vam viure en primera persona
0: aquell moment
1: i ho vam cobrir,
0: sí.
1: És una pel·lícula que tenim ganes de veure, ens impacta. Ara m'expliques com l'hem de
0: sí,
1: veure.
0: Sí, sí, sí. I parlarem, evidentment, quasi de la finestra. Hi ha moments que serien d'aquí de la finestra.
1: Podríem explicar-ho des de...
0: Home,
1: des
0: no estaria malament.
1: A veure com estan les obres.
0: A veure com estan les obres. Però si,
1: si no ens ho plantegem.
0: Si ens deixessin posar davant, entre la parada de metro i el Liceu, és a dir, allà on està, doncs...
1: Ara està fatal,
0: el
1: això.
0: Miró, que ara aquest tros no pot ser, seria el lloc ideal doncs, per poder explicar la pel·lícula.
1: Ho parlarem.
0: Vinga, si per què no? Tenim 14 dies per endavant.
1: Eugeni Osàcar, un plaer tenir-te aquí una temporada més.
0: Encantat i, en fi, seguirem explicant coses que esperem que la gent li interessi
1: molt.
0: Molt a reveure.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.

0: Sí, pronto, que dius, mira, comencem d'hora, però ja directament guerra en televisió.
1: Ai, què passa?
0: Bueno, novedades, fitxajes, sorpreses... Bueno, els agrada posar aquest clima hostil,
2: com
0: no?
2: Que ara a la cadena a Telecinco han començat una cosa que és com allò que es feia a Passapalabra abans, que era el rrrr... No es pot dir la paraula.
1: Ah, no? Ah, vale.
3: No es pot dir la...
2: Allò rodó?
1: Sí, doncs, de l'abecedari.
2: L'abecedari, sí. Mm. Doncs ara, diguéssim que... A Telecinco fan allò que feien fins ara, fins fa uns mesos, a Passapalabra.
1: Per això hi ha guerra. Bueno.
2: I a més a més ho han posat a l'hora de l'ascensor de Sonega, Antena 3.
1: Entre no hi hagi guerra a la ràdio, tu, que estem molt tranquils.
2: Jo diré una cosa. Entre Sueños de Libertad, ja ara són soles, i la Passapalabra, és que no hi ha res a batre aquí. És la tarda imbatible.
1: Totalment d'acord. Tothom Antena 3. Vinga, què més
0: també
1: porta?
0: També tenim a pronto a Sir Rafa Nadal. Les vacaciones més especials con sus hijos y con Chisque. I estan allà, pues mira, que se'ls veu feliços, se'ls veu bé. Fins i tot sembla que Rafa estigui remuntant el partit.
2: El partit capilar.
1: Potser l'últim intent ja, eh?
0: Exacte. Sí. Sí, sí, sí.
3: Potser tenia garantia i ha tornat i diu, venga, una última vez i li ha enganxat.
1: Esto se ha roto, eh?
3: Sí.
1: Esto
3: no va, eh?
0: Tenia pelotes de petita, però estic remuntant la pèl. Sí, doncs imagina't tu com està. Bueno, també tenim Tracer Coronado Rey, el gran drama de Jacob.
1: Que té uns marrons a sobre amb la dona.
0: Bueno, seria un Jacob, un dramón.
2: Sí. Que Jacob té pinta de... Una altra cosa que acaba en món. No? Val.
1: No, què vols dir, però no ho diguis.
3: Jo sí que l'he entès, però...
1: Jo no, però no ho diguis.
3: Però d'on ho treus? D'on ho treus, això?
2: Per la cara, eh?
1: Miami me lo confirmó.
3: Totalment gratuït, eh?
0: Bueno, doncs...
1: Canvia de tema.
0: Sí, jo ja vaig cap a Letícia. Todo lo que la monarquía le debe.
2: És a dir, todo. Todo.
1: Com el gran Vázquez que devia...
2: Sí, sí. O sigui, no s'han vist... Aquesta casa no s'han vist amb una altra, que la que tenen amb aquesta dona, que els està salvant la imatge pública, l'exposició pública de tot el que fan.
1: Sí, sí.
2: És meravellosa.
0: Bueno, i també m'interessa de pronto el maquillatge que ressalta el bronceado, perquè us he dit tot l'estiu, i competint amb samarreta de tirants d'atletisme, tinc un moreno paleta que és maco de veure, també.
3: Un mosaic,
0: Sí, en fi, mare meva. Anem amb Hola, Leonor Ilusionada. Ay, comienza la universidad, las claves de la nueva etapa y los nuevos retos de la princesa.
1: Pues ahora me serán que la resta, claro, porque he comenzado dos años.
0: Ahí está. Efectivamente, ya ha comprado todos los libros de texto del primer curso. Tiene periodismo, información, política, sociología y, por supuesto, monarquía. Pero ojo, sin pasarse de la editorial justa. Tú imagínate ya que fan las libretas, los bolis...
1: Demà en parlarem de aquest tema aquí al programa,
3: Els hem pagat nosaltres. Sí, sí.
2: Aquest dimarts sortia...
3: Que més vaig... Jo he pagat una lletra del llibre d'història, l'he pagat jo.
2: Ho vaig comentar aquí amb un company de la redacció, que la portada del periòdico d'ahir era una imatge a 5 columnes de la Leonor, com si fos companyeros, com a salir de classe, allà al mig del vulgo, barrejada, i deia, se enfrenta a la universitat, tal, com si fos una persona normal.
1: Sí.
2: I dius, no ho és. Vale.
0: Doncs seguim amb persones no normals.
1: No els poden suspendre, no? No tenen...
2: Què va?
3: Jo, si fos profe, diria...
1: Ara te
3: vas a cagar. Leonor, pega!
1: Però i si és bon estudiant?
3: 4,9.
1: I que venga el padre a reclamar.
3: Que venga a reclamar.
0: A revisió d'examen,
1: Exacte.
3: Sí.
0: T'imagines? Bueno, en fi... Seguim amb gent, anem a dir, no normal. Cayetano Martínez de Irujo.
3: Bueno.
0: Nos reciben su Palacio de San Sebastián.
2: Ja és tot redunda, tot això,
1: Palacio. Mira mi Palacio, sí. És com...
0: Sí.
1: Pretensiós.
0: Sí, ¿dónde quedamos? ¿En tu casa o en mi Palacio?
2: Té un palau a la meitat de ciutats d'Espanya, aquest home.
1: Mare de Déu, senyor.
0: Sí. Jo, com a molt, he jugat a pales.
1: I punt, a la platja aquest estiu, no?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, és el màxim que he fet així, diferent. Bueno, anem amb lectures també, Leonor. Leonor revoluciona la universidad. Las anécdotas y curiosidades de su nueva vida como estudiante.
1: Com et fas amiga de Leonor?
2: Clar.
1: Vull dir, clar, pobra, jo penso, potser està sola, eh?
2: Li passes a punts. Com una persona normal. Sí. Si ella veu alguna cosa que... Això li deu impactar a ella. Algú que la tracti com... perquè el normal seria...

0: Feia que algú, tothom vagi allà fent-li la reverència, no? Tracta-la com una més, com si fos una senyora...
1: Clar, però tu deus pensar, de primeres, que qui et vingui...
0: Per interès.
1: Vingui qui et vingui, que et vindrà per interès, sí. Per qui ets, no?
2: Sí, totalment. Bueno, que li vagi molt bé el curs.
3: Anem amb una notícia que a mi m'ha deixat més tranquil, que és Cumbre d'Estrelles en el Festival de Venècia. Però fixeu-vos que George Clooney ha recuperat la cana natural. Perquè s'havia tenyit per fer un personatge d'un musical, crec recordar, a Broadway, i li quedava fatal. Però fatal és pitjor. Sí, i ara torna a recuperar, doncs, clar, com l'hem vist sempre, no? Que a vegades això també...
1: La cana sexy.
3: Així molt... Sí, bueno, en aquest cas sí.
2: Cana sexy.
0: El que passa és que... Gerard pot confirmar això. La cana sexy.
3: Saps què passa? Que igual es pensava... Igual es pensava que anava al Festival de Canes.
2: Ah,
3: però no,
2: home.
3: És
2: Bueno,
3: ja està.
2: No, tu estaves fent això.
3: Tenia notat, eh? Sí, sí, feia temps.
1: La portava bueno, preparada, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: No l'hem vist a venir,
3: tenim,
2: eh?
3: No, perquè us faig, es treques, faig com filigranes.
0: Tinc una pregunta, David. Per què la Georgina, la dona del Cristiano Ronaldo, es fa una foto...
3: Sí.
0: Clar, ja ara ho entenc. S'ha fet la foto, si vostès no han vist la portada de lectures, la foto posa les mans així com damunt de la panxeta i ensenya tots els ditets, clar, perquè són les marques que li han pagat els anells, que els ha d'ensenyar, si no li paguen a ella. Ja ho entenc,
3: a fer-se les ungles.
2: No estarà embarassada.
3: No.
1: Ostres, és que té més anells que dits, eh?
0: Clar, però això, està ensenyant els anells perquè la marca li pagui, ja ara ho entenc.
2: Pues vaja.
3: És la senyora de los anillos.
0: Sí.
3: També Venga. Tenim tots els detalls del funeral de Harald de Noruega i Verónica Hidalgo rompe su silencio. Creo en su inocencia tras la detención de su marido. Bueno.
2: Molt bé.
1: Molt bé, tu.
0: Va, se m'hi Espanya,
2: sí.
0: Aquesta, no?
2: Sí.
3: Sí, bueno. Va, anem amb 10 minuts. Que
0: home,
3: és el temps que... Sí. Aitana. Solidaria con los niños enfermos. La cantante visitó por sorpresa la unidad pediátrica oncológica de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona.
0: És molt important aquesta unitat i que fa una tasca importantíssima.
1: Sí, tant.
3: Totalment. Doncs escolta, és important que aprofitar no, les coses bones que et dona la fama, doncs... també porten una mica aquestes responsabilitats, de donar exemple i també en defensa del català també... També sembla que ha fet alguna cosa, per tant... Mira.
2: Hem dit amb el Gerard, no tenia una cançó
1: clar,
2: en català,
1: diu,
2: però bueno...
1: M'agradaria mantenir la llengua, però clar, no diu quina, perquè no hi ha un bri de català...
2: Igual, que ho demostri a les seves igual cançons, no?
3: Però és que és igual el Plex també coneix bé la llengua, és igual.
0: En alguna ocasió... En alguna ocasió l'he vist intentant parlar català i no parla gaire bé,
2: Vinga, va, Mario sí, Casas, sí. Anem a...
3: Bueno...
1: A lo que importa,
0: Vamos allá. Sí,
2: no és gaire el meu estil. No és el meu estil.
3: Ni ha vist la Leonor, de cop i volta ha vist el tors.
2: Però és que la Leonor ja m'ha explicat que comença a la universitat.
1: Està més fort que el vinagre, tio, Està més fort que el vinagre.
2: Més que mai, no?
3: Això t'agafo.
1: Sí,
3: Mario ja no...
1: Catxes que mai.
2: Sí, sí, sí.
0: Això t'agafo.
3: Ja no
1: Mario
3: Casas.
1: Mario Catxes.
3: Mario Catxes m'agrada molt.
2: Ben trobat, també.
0: Això t'agafa pels malucs,
3: sí, més que... Més que una casa ja és un edifici, no? Perquè és difícil de no fixar-se amb el seu tors. I al seu costat, Melissa Pinto, que ella sempre ha de pensar que pinto.
2: Que pinto aquí, no pinto nada.
3: Aquí no pinto nada. Bueno, també surt un gos. I
0: un gos.
3: A mi m'agrada ser descriptiu, perquè a la ràdio, sabeu, clar, s'ha de dir...
0: De la raça pomerània...
2: Molt bé.
3: A veure, mira, això no ho sabia, Molt
1: bona dada. Gos de iaia, l'anomenat gos de iaia.
3: Sí, sí, és molt més gran. Sent un gos petit, és molt més gran el gos que el biquini de la noia. Bueno, apuren sus vacaciones en Cantàbria. ¡Qué maravilla! I el festival de cine de Venècia, també les espanyoles arrasen en l'alfombra roja. A setmana... També hi ha els temes que ja coneixíem. La princesa Leonor ja conoce sus compañeros de clase. És bonic, això. Aquí t'ha tocat de tutor, no? T'ha tocat la A, la B, la C... Bueno, aquestes coses. Aquí ens diuen que Georgina conquista l'alfombra roja del Festival de Venècia. I també tenim a Lídia Lozano, su marido Charlie, cada dia m'ha recuperado.
1: Molt bé.
0: Bueno, ens n'alegrem.
2: Sí, i tant.
3: Totalment.
0: I qui hi ha aquí? Qui hi ha aquí sota?
3: Home, la Tita. T'agrada més, la tita, eh? Sempre. Sí, home, la baronessa Thyssen alquila su barco por 16.000 euros al dia.
1: Al dia.
2: Molt baratet.
1: Ojo, sí.
0: Algú té d'aquí 16.000 euros per anar a fer un cap de setmana?
2: Home,
0: perquè anem tots, llavors.
2: Per deixar-los en un dia, no.
0: Pues tens.
3: Jo saps què faria? Com que la gent ara tothom ha de compartir fotos en veleros i tal, pues us feu un grup de WhatsApp, unes quantes mil persones,

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia de Zero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dijous, dijous 10 de setembre de 2026, tot i que nosaltres portem acompanyant-vos des de dos quarts de dues, per exemple, amb la tertúlia dels Dimecreus, ja amb David Morales. David, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, que ja, mira, ja anem enfilant el que és la recta final d'aquesta segona setmana. Setmana en la que els que tenim criatures, és quan anem com bojos apuntant a la gent a les extraescolars. La gent fa cua, la gent es baralla, què queda, què te queda, saps allò que dius, igual fan, jo què sé, m'imagino, jo què sé, pilates, o fan dibuix, o que sigui, és que no queda, què queda, ni que sigui classe de garabatos, m'és igual, però l'he d'apuntar alguna cosa. Bueno, és que, a veure, ens queixem molt de les rutines i de les dinàmiques, però a vegades les dinàmiques també ens faciliten la vida, vull dir que és un tema molt... que a mi m'apassiona molt, no? Això de la rutina i dels avantatges i els inconvenients que comporta. O sigui que, bueno, és encara setmana d'adaptació. Però a part d'adaptació, David, què podem dir dels 10 de setembre?
1: Mira, avui tenim només un dia mundial, però ja és prou important, perquè avui és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. I és que en els últims 45 anys les taxes de suïcidi han augmentat un 60% a nivell mundial. Déu-n'hi-do.
0: Està estudiadíssim, sobretot en el cas dels més joves, de les més joves, com ha influït les xarxes socials en tot això. Està estudiadíssim i si veieu el reportatge del Dilema Social, que el teniu a Netflix, doncs veureu com les gràfiques es van disparar a la que van començar a haver filtres, històries i coses d'aquestes de Snapchats i... TikToks i coses d'aquestes. Hem d'estar molt, molt, molt a sobre, hem de vigilar molt i com a societat hem de prendre mesures totalment.
1: Anem cap als Estats Units, que tenen 3 dies. Avui hi ha poqueta cosa, en general.
0: Val.

0: Tenen 3 dies així per comentar-vos.
1: Tenim un de menjar?
0: No. Buah. No, no, avui no n'hi ha de menjar.
1: Ara sí que m'has deixat cau. Bueno, en fi, som-hi, som-hi.
0: Haurem de buscar alguna cosa nosaltres.
1: Sí, sí, escolta, sí.
0: Anirem no a... tots els dies sí. Ens poden facilitar tant.
1: Anirem a la nevera a buscar alguna cosa.
0: Mira, avui és el Dia Nacional de l'Intercanvi d'Idees.
1: Ah, mira.
0: Està molt bé perquè de vegades és allò que ens guardem les coses, no les comentem, i de vegades està bé allò de poder també comentar amb els altres.
1: Sí, sí.
0: I moltes vegades veiem que pensen igual que nosaltres o podem trobar punts intermitjos.
1: En la meva religió ho fem molt sovint, tots els dies ens diem, escolta, mira, he fet això, doncs, pues mira, perquè sempre agafes idees o coses que et costaven de fer, doncs mira, trobes la solució, potser no per ara, però així més endavant saps com fer-ho, o sigui que sí, sí, aquí en som molt partidaris, sí, sí.
0: Avui també tenen un dia als Estats Units que és el National Anti-Junk Light Day, Dia Nacional contra la Llum Artificial Nociva. És un dia per conscienciar sobre els efectes perjudicials que té l'exposició excessiva a la llum artificial, especialment la llum blava de pantalles, llums LED, les repercussions que poden tenir a la salut humana. Mira, a mi hi ha una cosa que, i sobretot aquest estiu, després d'haver passat per diversos allotjaments... Vaig estar fent ruta per França, clar, vaig passar per diversos llocs. L'últim lloc era un hotel a París que tenia un munt de llumetes LED per l'habitació. Jo que sóc una persona que amb la mínima llumeta ja no puc dormir, no sabia com fer-m'ho per anar tapant llums que hi havia. Era una part hotel i, per exemple, tenia el microones. Tenia la llum aquella que et marca els segons, però que, a més, durant la resta del temps que no l'estàs utilitzant, et va marcant l'hora.
1: Sí, sí.
0: I vaig haver de posar un drap al davant enganxat amb la porta d'un armari de la cuina per tapar-lo. Tot just al meu costat hi havia un interruptor que tenia... Res, era una llumeta LED superpetita, però superpotent. I arriba un punt que clar, que quan ets com jo, que et molesten les llums i que em passa una cosa, que és que direu, posa't un antifaz, no? Però és que el perdo.
1: Veus?
0: I llavors m'acabo despertant.
1: L'acabes no veient. És tan bo que ni el veus,
0: Clar, no, i el perdo, perquè em moc molt, i el perdo, i llavors quan em desperto amb les llums que estan per allà. I llavors vaig haver d'anar mirant a veure com podia anar tapant les diferents llums.
1: Ja et dic jo que he estat a Corea aquest estiu, ho haguessis passat malament si no tancaves les persianes, però fins al límit, Bé, tots els edificis tenen llumetes, i mira, t'ho he passat ara pel WhatsApp, perquè ho vegis, perquè tots els edificis, la cartelleria de tots els establiments, vull dir, allà són LEDs, lucecites. Ostres. Que s'apaguen i s'encienden, però edificis sencers són pantalles ja.
0: Això seria una tortura per mi.
1: No, tu no passes la primera nit.
0: Ai, i mira, comentem un altre dia nacional que tenen, que si bé no tenen un menjar específic, està relacionat amb el fet de menjar, i és que avui és el Dia Nacional de sopar amb la televisió.
1: Val, però no cal que mengi la televisió, no?
0: No, ella no cal, però és un dels hàbits moderns molt associat, ho podem veure a sèries, a pel·lícules americanes, allò d'estar sopant al sofà amb la televisió davant, doncs sopar mentre gaudeixen de programes de televisió o pel·lícules.
1: Molt bé, em sembla fantàstic. Doncs interessant, i em sembla que és una cosa... que fa compartir els records, no? I les històries, i està molt i molt bé. Aquesta era la tercera de notícies,
0: exacte,
1: que teníem. Bueno, doncs ara el David ens explica d'altres coses interessants que val la pena molt de conèixer, i anem amb l'entrevista del dia per sempre aprendre moltes coses i fer-vos propostes. I us acompanyem fins a les 6, despertant aquest dijous 10 de setembre de 2026. Seguim! Jo m'he deixat el santoral i m'he deixat tot, perquè avui vaig per feina, de fet, mare meva. Bueno, després tindrem tot això, però ara anem amb el santoral, David.
0: Doncs mira...
1: Abuelo, que està vostè mayor, mare meva.
0: Bueno, no passa res, tampoc no és que hi hagi una quantitat enorme de noms, algun n'hi ha així de curiós. Mira, avui és Sant Ambrosio Eduardo Barlow, és Sant Nicolás de Tolentino, és...
1: Home, Tolentino, no l'esperis allò puntual, perquè l'home sí. Es pren el

Hi ha programes de televisió que no es recorden per les xifres d'audiència, sinó per tot el contrari, per haver estat vistos per quatre gats. I malgrat tot haver canviat per sempre la cultura d'un país. I aquest n'és el cas. I és que parlem d'un programa musical de la 2 que entre el 1983 i el 1985 va convertir Televisió Espanyola durant 55 emissions en l'aparador oficial de la movida madrilenya. Parlem de la Edat d'Oro.

El programa el va crear i el va presentar Paloma Chamorro, una filòsofa de formació que venia de fer divulgació cultural a la mateixa cadena amb espais com Trazos o Imágenes. El títol no era casual, La mateixa Chamorro va explicar que era un homenatge a una obra mestra de l'avantguarda històrica, la pel·lícula que Buñuel i Dalí havien fet el 1930 amb aquell mateix nom. Un títol ambiciós per un programa que, de fet, naixia amb mitjans bastant més modestos del que la seva llegenda fa pensar. El context polític també hi va ajudar. Després de la victòria electoral del PSOE el 1982, va arribar un nou equip directiu a Televisió Espanyola encapçalat per José María Calviño. I en aquell canvi va obrir la porta a continguts i estètiques que fins llavors no havien tingut lloc a la graella pública. La Edat d'Oro es va estrenar el 17 de maig del 1983 i ho va fer sense embuts. En menys de 10 minuts del primer programa, el grup Caca Deluxe, reunit expressament per a l'ocasió 5 anys després de la seva dissolució, ja cantava una cançó sobre un proxeneta que sotava una noia per guarra i després anava a confessar-se a l'església. A Espanya, recordem-ho, acabava de sortir d'un intent de cop d'estat. Tot el programa quedava establert des del primer minut. I per cert, aquell primer programa també va tenir un moment de tristesa que rarament s'explica. El grup, Paràlisis Permanente, havia enregistrat el pilot setmanes abans amb la intenció de tornar-hi més endavant. Però el seu cantant, Eduardo Benavente, va morir en un accident de trànsit pocs dies després d'aquell enregistrament. Quan es va emetre el primer programa, Paloma Chamorro va decidir recuperar com a homenatge aquella actuació que, en principi, no havia d'arribar mai a veure la llum.

0: Hola, buenas noches. Este programa que hoy empieza a emitirse en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey se llama La Edad de Oro, como ya se ha visto. Se ocupa de artes modernas y va a llenar cada martes una hora y media de emisión en esta segunda cadena. Queremos mostrar las últimas tendencias en todos los campos, pero haciendo especial hincapié en la música, y de todo el mundo, pero prestando una mayor atención a los artistas españoles más jóvenes. Fomentaremos la participación bien entendida de los espectadores y buscamos la colaboración de jóvenes creadores de cualquier campo que quieran ensayar la televisión como nueva forma de expresión. Es decir, vamos a reservar una pequeña parte de nuestro tiempo y de nuestros medios para que jóvenes escritores, músicos, cineastas, pintores, dibujantes o fotógrafos puedan colaborar con nosotros escribiendo, dirigiendo o ilustrando pequeños espacios. Pero vamos ya con nuestro tema de hoy. Hace 2 años y medio que intentamos poner en marcha este programa y desde el primer momento siempre hemos pensado en empezar por lo que para nosotros ha sido el principio de muchísimas cosas que están hoy día sucediendo en España. Se trata de Caca Deluxe. Caca Deluxe fue un grupo que se disolvió en 1978 y que estaba compuesto por músicos que hoy día figuran en las formaciones de Radio Futura, La Mode, Almodóvar McNamara y Dinarama. Aunque parezca increíble, 5 años después, Caca Deluxe.
1: El format en si era d'una senzillesa que avui costaria d'imaginar. Un plató, públic en directe, un concert en viu i entrevistes sense gaire xarxa de seguretat. Tot rodava en directe, amb els errors corresponents i un equip tècnic bastant novell en aquestes qüestions, sense gairebé pressupost de producció i amb una barra de bar que funcionava mentre s'emetia el programa. Els convidats hi bevien, hi fumaven i s'hi tiraven pels coixins del plató sense gaires miraments. La llista d'artistes que hi van passar és mirada en perspectiva gairebé inversemblant. The Smiths, Lou Reed, Siouxsie and the Banshees, Nick Cave, Spandau Ballet, Culture Club, Bauhaus, Aztec Camera, pel cantó internacional, però és que pel nacional, Alaska i Dinarama, Radio Futura, Gabinete Caligari, Sinistro Total, Loquillo i los Trogloditas o Almodóvar i McNamara pel cantó nacional. Precisament l'entrevista a Pedro Almodóvar i Fabio McNamara, abans que el primer fos aclamat per mig món, és un dels moments més recordats del programa. Maquillats i sobrats de confiança, els dos van confessar en directe que la seva droga preferida era l'Angel Dust, mentre deien que hi havia, que afirmava, que eren nois i que estaven boges. Un altre moment de pura desinhibició el va portar Steve Bators, cantant de The Lords of the New Church, que en ple directe es va baixar els pantalons i, per si no n'hi havia prou, va donar el nom del seu hotel i el número d'habitació perquè les senyoretes espanyoles el poguessin anar a visitar. No tot va ser comèdia, és clar. Hi va haver entrevistes desquiciades de veritat, com la del grup de Ribos Arias, de la qual el mateix Almodóvar va deixar una descripció que ho resumeix tot. Mai no estaves segur de si sortirien a tocar, a quina hora, i sobretot mai no podies creure que el seu cantant, amb tot l'alcohol i totes les amfetamines que s'havia pres, fos capaç d'articular una cançó. I malgrat tot, miraculosament ho aconseguia. I encara hi va haver casos més extrems. L'escriptor Oriol Llopis va explicar al seu llibre La magnitud del desastre que Johnny Thunders va fer el seu concert al programa anant ben servit d'heroïna. Probablement el cas més evident en 60 anys de televisió a Espanya.
0: Guillermo, este cuadro que estamos viendo todavía, este cuadro último de la filmación, es un cuadro que está inspirado en los miembros de Caca Deluxe y de los Zombies. ¿Por qué, si tú habías querido siempre hacer un cuadro inspirado en la música moderna, David Bowie, por ejemplo, no te lo había inspirado, me ha inspirado, y si te lo pudieron inspirar ellos?
2: Bueno, yo creo que es por una cuestión del momento, ¿no? Yo estaba tratando de pintar un cuadro histórico de ese momento que yo vivía, ¿no? Y estaba tratando de encontrar qué era ese tema que reflejase ese momento. Yo me acuerdo una vez que fui a ver a los Caca en aquel ateneo que había en Prosperidad, y me acuerdo que a la salida del concierto, allí en las escaleras nos quedamos un grupo de gente, estaba Tessa, estaba Edurne, había un montonazo de gente, y entonces se subían por los muros y por aquellos sitios, y de pronto lo vi claro, que ese era el momento que yo quería, ese momento histórico que yo quería pintar, ¿no? Y Bowie me influyó muchísimo en ambientes, en ideas y cosas, pero no era el momento histórico, ¿no? El momento histórico era ese, es la toma de conciencia de un determinado momento bisagra, ¿no? De final de los 70, ¿no? Por decir de alguna manera.
0: Bueno, le hemos metido música de Bowie a la filmación porque...
1: Per entendre per què aquell caos funcionava, cal escoltar el periodista Rafa Cervera, que ho va explicar amb una metàfora perfecta. I és que per molta gent el programa era un reality show, com una mena de Gran Hermano, però a lo bèstia, on en lloc de mirar qui estirava la piscina, la gent mirava qui muntava el numeret, traient-se-la com va fer Steve Bators o deia bestieses sense parar. La mateixa Paloma Chamorro explicava amb humor les converses que tenia amb els seus superiors després de cada polèmica. Va recordar com el llavors director de l'ENS públic, José María Calviño, la va cridar al seu despatx perquè li expliqués què passava cada setmana al plató. Ella li ho va explicar, ell es va posar a riure i l'única advertència que li va fer va ser que no en muntés massa com aquelles perquè ell s'havia d'estar justificant contínuament al Congreso de los Diputados. Però en cap moment la va coartar. I encara hi va haver una anècdota més reveladora sobre la llibertat amb què treballava l'equip. La mateixa Chamorro va reconèixer que havia demanat permís al cap dels estudis de Prado del Rey perquè els convidats i artistes poguessin fumar porros al plató durant els enregistraments. Li van donar permís, però només de paraula. I ella mateixa s'encarregava de vigilar que cap uniforme de la Guàrdia Civil que controlava la zona no aparegués dins de l'enquadrament de la càmera. El programa també va servir de finestra a les arts plàstiques i al cinema. Va ajudar a finançar curtmetratges de cineastes i artistes que avui són referents, com El dia que murió Bombita, de Giuseppe, o el tràiler de Para amantes de lo prohibido, del mateix Pedro Almodóvar. I va portar a totes les cases les exposicions que s'inauguraven cada dia a galeries i cafès a Madrid d'artistes, que alguns d'ells acabarien rebent premis nacionals d'art. Per filmar amb fidelitat el color dels quadres en aquells reportatges d'art, l'equip arribava a fer servir cinema amb cartes de color, un procés de revelat tan laboriós com té poc a veure amb la imatge improvisada que ha quedat del programa.
0: Eres algo así como el máximo cazatalentos musicales de este país. Gracias a ti hemos podido descubrir a grupos como este.
3: Si tú lo dices.
0: Estás convencido de que ellos son el único grupo de fuera de Madrid que está o que puede estar a la altura de los tres o cuatro mejores grupos de Madrid, ¿es así?
3: Bueno, el único no, pero vamos, es difícil realmente igualar a los cinco o seis grupos de cabecera que llevan ya cuatro o cinco años haciendo cosas y trabajando canciones y editando discos. Y en esto generalmente los de provincias, así entre comillas, como solemos decir aquí, pues llevan un retraso bastante considerable. Sin embargo, lo que ha hecho Golpes Bajos ha sido una sorpresa tremenda. Yo cuando recibí la casete que hicieron hace cosa de unos meses, fue ponerla y quedarme deslumbrado, porque generalmente cuando un grupo te manda una casete elaborada con medios primitivos casi siempre, pues te puede gustar una canción, dos, tres canciones, pero lo que es increíble es que absolutamente todas las canciones te gusten y que encima tengan un nivel instrumental, musical, estético y en todos los sentidos tan grande, que digas, bueno, aquí hay un verdadero filón. En este sentido, yo creo que Golpes Bajos son pues el exponente máximo de la reserva espiritual del noroeste.
1: Però, sens dubte, l'episodi més polèmic de tota la història de l'Edat d'Oro va arribar el 16 d'octubre del 1984, amb l'actuació del grup britànic Psychic TV. El cineasta Derek Jarman havia preparat un vídeo per acompanyar la cançó, ple d'imatges d'un suposat accident de trànsit, fragments de l'enterrament de Franco, la manifestació per l'autonomia catalana i fotogrames delirants de natzarens. Entre tot aquell material hi havia, durant just un segon de pantalla, la imatge d'un Crist amb cap de porc en un marc satànic. Aquell únic segon, que gairebé ningú no va arribar a veure conscientment en directe, va portar un advocat de Burgos a presentar una querella contra els responsables del programa per ofenses a la religió, una causa que acabaria pesant en la decisió de tancar l'espai pocs mesos després. A més, el líder de la banda, Genesis P.O. Rich, es va dedicar durant l'entrevista a tocar el paquet d'un dels locutors de Ràdio 3 que els acompanyava, només per acabar de rematar la nit més polèmica de tota la trajectòria del programa. Paloma Chamorro va arribar a ser processada per aquell suposat delicte de blasfèmia i l'acusació li va arribar a demanar que es retractés públicament i que pagués 33 pessetes, una per cada any de vida de Crist. La presentadora va quedar en llibertat provisional i la resolució judicial va declarar Televisió Espanyola responsable civil subsidiària. No va ser fins al 1990 que l'Audiència Provincial de Madrid la va absoldre definitivament. 6 anys de procés judicial per un segon de metratge que pràcticament ningú no havia vist.
0: És el fin, però solo de este clip. Luego veremos otro más y el reportaje sobre cómo lo hicieron en compañía de Andy Warhol y unos cuantos neoyorquinos más. Buenas noches, Miquel Barceló.
4: Buenas noches.
0: Miquel, tú eres un pintor que citas a Pessoa con la misma naturalidad con la que colaboras con un grupo de pop rock, que tienes fama de gastrónomo y de ligón, y que a pesar de ser un pintor culto, viajero, súper solicitado y muy trabajador, todavía tienes tiempo pues para cuidar tu apariencia, ver a tus amigos y todo lo demás. Me gustaría que nos hablaras en primer lugar de las cosas que te interesan, que más te interesan, que te ocupan, y de cómo sacas tiempo para todo ello.
4: Sentirlo todo de todas las maneras, como decía Pessoa, para empezar así con Pessoa. Y entonces, realmente, aunque digas que voy a muchas fiestas y así, no acaba de ser verdad, porque me he pasado la mayor parte del tiempo en mi taller.
1: Al final del programa, l'abril del 1985, no va tenir cap esclat dramàtic comparable. Els dos últims concerts van ser els de Violent Femmes en estudi i els de The Smiths, que es va emetre en un concert gratuït al Paseo de Camoens de Madrid, al qual van assistir més de 300.000 persones, el públic més nombrós de tota la trajectòria de la banda britànica. Paloma Chamorro no va poder evitar mostrar-se nerviosa entrevistant Morrissey i Johnny Marr i ho va reconèixer després amb tota franquesa. No era per la fama del grup, sinó perquè estava enamorada de Marr. Les raons del tancament eren diverses i s'acumulaven des de feia temps. L'esforç econòmic i de personal que suposava fer un directe d'aquell nivell cada setmana, la pressió política constant i, finalment, el cansament reconegut de la mateixa Paloma Chamorro, que havia arribat a dir que creia estar fent història en majúscula. Vista avui en perspectiva, potser tenia raó. Cap programa de televisió espanyola ha tornat a atrevir-se a fer alguna cosa semblant. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és que el que ens tocarà és passar una bona estona, que riurem perquè tindrem els nostres tribuneros en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Som-hi! Vinga!
1: Vinga, va, som-hi!
2: Sintonia, IA! IA!
0: Clar, una sintonia...
1: IA, o...
0: Una sintonia sobre la IA és una sintonia, igualment, perquè acaba, sí. Acaba amb la IA, tot acaba amb la IA. Bueno, escolteu una cosa, hem fet un comitè d'urgència, per això els estem...
1: Un comitè de crisi?
0: Estem en comitè de crisi, per això els hem avançat un dia, més que res, perquè demà, com que ja és entre dijous i divendres i la part despertador doncs ja és festiu, doncs hem dit, escolta, convoquem-los abans perquè ens hem de... Hi ha aspectes que necessitem analitzar amb els nostres tribuneros. Entre ells, tota l'expectativa creada d'ahir que... Bueno, que semblava que havia de ploure molt, que què passa, que just a les zones on no havien enviat l'avís és on sí que ha plogut més, on havien enviat l'avís doncs no era per tant, els nens no han anat a l'escola, estaven a casa passant-s'ho bomba i feia quasi sol. Al final...
2: Amb els avis estaven avisats
0: i fins i tot doncs, pares i mares s'han quedat a casa teletreballant precisament perquè semblava doncs, que s'havia d'acabar el món o alguna cosa d'aquestes. Llavors, clar...
2: I no s'havien comprat el donut.
0: Exacte.
2: Per poder esmorzar i teletreballar.
0: Exacte.
2: No s'havien fet el còpio de víveres.
0: De víveres.
2: I en sèries.
1: No. A veure, sèries, a mi em van arribar dos cops l'alarma. Ja vaig començar a construir-me l'arca de Noé per si de cas.
0: Oh, clar. És que a veure, quan t'arriba una segona
1: dius, serà un diluvi.
0: Sí, això serà una cosa que bueno, que sortirà els que sobrevisquin, que ho expliquin.
2: És que aquí hi ha el problema de...
1: Vaig començar aquí a inflar la canoa, a treure els flotadors...
2: Sí.
0: Digues, Sergi.
2: Això, que...
1: I al final el que he hagut de treure són les ulleres de sol.
0: Sí.
1: I no ha plogut.
0: Has de tenir un kit per si passa i un kit per si no passa, una mica, al
2: final... Sí, l'ombrella, la nevera i el gel.
0: Exactament.
1: Això que era un avís fake, no? Això?
0: Bueno, et van fent avisos. El problema és que, clar, el dia que passi la grossa, doncs, llavors, clar, serà com el cuento de... Que viene el lobo. Clar, jo en aquests casos, Sergi, no es podria programar un missatge de... o fer com en el... Pots fer com en el WhatsApp, que borres el missatge, saps? Allò com si no l'haguessis enviat, Allò de... Se ha borrado para todos.
2: Se esborra sol.
0: Sí.
2: El que passa és que les persones alarmistes, si són alarmistes i reben una alarma...
0: Clar.
2: Pues... Ja l'hem liat.
0: Persones,
2: ara, si ets una persona tranquil·la i reps una alarma, bueno, mira.
1: Jo crec que és a l'associació de meteoròlegs, que són uns catxondos.
0: Pot ser. Però si, o sigui, tu dius que hi ha persones alarmistes, hi ha persones tranquil·listes? És a dir, podríem definir un nou tipus de persona que és tranquil·lista, que és intel·ligent perquè és lista, i tranquil·la, no? Seria una persona molt calmada que encara que li arribi un missatge, doncs civilitzadament ja va buscar el seu kit per si plou molt, el kit per si no plou, com deia el Marc, de ulleres de sol i tot això, i sempre està disposada o preparada per a qualsevol circumstància.
2: Sí, tranquil·lista.
0: Tranquil·lista.
2: Taxista tranquil·lista.
0: Tu imagina't un taxista tranquil·lista. És que, clar, seria meravellós.
1: O darrere d'aquestes alarmes també devia haver-hi l'associació de professors que devien voler fer un altre dia de descans.
0: Bueno, és que, clar, aquí algú comentava, no? El dilluns no hi ha col·le. El dimarts comencem. El dimecres... el dimarts fem vaga. El dimecres fem vaga. El dimarts fem vaga. El dimecres plou molt... I el dijous, ja fem pont, no?
2: Ja,
0: o sigui, clar, aquesta és bona, Sergi. Si hi ha una alarma un dia i el dia següent, o sigui, en aquest cas, dimecres, i el divendres és festiu, es pot fer un pont d'alarma?
2: Sí, pont de l'alarma. Pont de l'alarma.
0: Pont de l'alarma, amb música d'elèctrica d'arma, no?
2: Sí.
0: Un pont d'alarma, això i, bueno, és fantàstic.
1: I per cert, podrien canviar el tono aquest de
0: és molt intrusiu.
1: De l'alarma?
0: Sí, és molt intrusiu.
1: Que sé, que fos una cosa una mica més menys alarmista.
0: Menys alarmista. Clar, una alarma poc alarmista no sé si és bona alarma, saps? Perquè clar, les alarmes han de ser alarmistes o han de ser tranquil·listes també. Com ho fem això?
2: Les alarmes et trastoquen.
0: Et trastoquen.
2: A mi m'ha trencat plans.
0: Sí.
2: A mi m'han trencat plans.
0: Sí, sí.
2: Vas anar a l'alarma,
0: sí.
2: Jo volia fer una cosa i la meva dona volia fer una altra i al final, pues, es va fer l'altra.
0: Diu, això passa quan plou i també quan no plou, saps què vull dir? Jo volia fer una cosa, la meva dona volia fer una altra i s'ha fet l'altra.
1: Sí. Bueno, però és que això és un, acabes de fer un resum de la vida de parella.
0: De moltes vides de parella, sí, efectivament. I això ja es feia abans de les alarmes, això ja passava. Però bueno, suposo que ara s'ha, com si diguéssim, posant més en alarma, no? tots aquests factors. Està molt bé. Per tant, si es planifiquen les alarmes amb temps, un ja es pot demanar pont, doncs, dèiem, o fins i tot pots fer un aqueducto?
2: És automàtic.
0: Alarma de pont també pot sortir? És a dir, per exemple, és festiu el dimarts i el dijous.
2: Però em surt el dibuix del pont.
0: Pots fer el dibuix del pont. No? T'arriba un missatge amb el dibuix del pont i et diu, ojo, això es l'envia sobretot als caps, no? I a les caps, que diu, ojo, que pot ser que hi hagi més d'un que s'agafi pont, no? O que s'agafi la baixa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, diguem. Llavors és quan darrere de l'alarma t'arriba l'avís del jefe. Pst,
0: Exactament.
1: Però a casa també treballant, eh?
0: Exactament. I que no passi ara...
2: Emojis d'aquests, ha de sortir el pont,
0: sí.
2: Ha de sortir l'ordinador, que vol dir que teletreballes, i ha de sortir la senyal d'obligatori, que és obligat fer això,
0: sí.
2: Fer el pont.
0: Fer el pont. És obligat, de Pino Puente, no?
1: El pip pont, o què era?
0: Sí,
1: o...
0: no, si poses un arbre i
2: pas
0: després un...
2: Passa la corriente.
0: Si poses un arbre i després un pont... Doncs és el Pino Puente. Sí. Si poses un pont i aigua, és que de puente a puente y tiro porque me sale de la corriente, no? Diguem de això en sis. Jo us pregunto, ara que hi ha tanta intel·ligència artificial i tot això de les xarxes socials, que la gent ho va penjant tot el que fa, etc., no podria haver...
2: Hem posat la sintonia diferent de la intel·ligència artificial, fins i tot ho fem nosaltres.
0: Efectivament. Jo us plantejo que la IA el que fes és analitzar les xarxes socials, per exemple, a l'Instagram o els stories també del WhatsApp dels seus treballadors, perquè si veuen que han anat de concert el dia abans o han anat de festa major, d'anar a treballar, o de qualsevol cosa, i detecten que a altes hores encara estan penjant fotografies o encara estan penjant coses, que hi hagi un alerta de baixa, alerta de, ui, hi ha molt de trànsit, no puc, avui teletreballaré, no? O alerta de, ojo, peligro amb aquest, que aquest, ja m'enteneu, que té moltes possibilitats de demà no trobar-se bé i no anar a treballar.
1: Que fuerte. Ai, senyor, és que jo ja estic esperant a veure si m'arriba l'alerta de que s'ha acabat l'alerta.
0: Aquesta és una altra. Hauria d'haver un... Vale, ja està.
1: Amb un to diferent?
0: Sí, amb un to de... Va, que era broma. Va, que no era per tant. Heu caigut. Sí, va, que ja està. Vinga a treballar. Però el to hauria de ser com... Bueno, vale. O sigui, hauria de ser... Vamos! Sí, amb les mans, no? De dir, va, au, alerta, vinga, va. Tots a treballar, Que era broma. Va, circulen, Una mica això, no?
1: Sí.
2: Ostres, tu, jo volia dir algo, però
0: sí?
2: Al final l'únic que s'ha m'acut és que, no sé si la intel·ligència artificial és el ChatGPT.
0: Sí.
1: Perquè, el Charles GPT aquest.
0: El Charles GPT.
2: Heu de fer un treball, i que abans els treballs es feien així, i ara es fan així, clic.
0: No, clar.
2: Ja està hecho el trabajo.
0: Ja està hecho el trabajo.
2: Clic.
0: Sí.
2: La intel·ligència artificial s'hauria de dir le clic.
0: Le clic. Sí. Quan haces clic...
1: Els clics de fa mòbil.
0: Efectivament, efectivament. Doncs, però és que ara ja, a vegades ja ni clic, perquè ja amb el reconocimiento de vot ja li dius Ia, fes-me un treball sobre tal cosa, i fes-lo bé, saps? Segur que acaben dient alguna cosa així com...
2: Reconocimiento de olores, també,
0: sí,
2: no?
0: Que... Sí, bueno, exacte. Sí. A mi m'ha fet molta gràcia l'altre dia que li vaig escoltar una persona que deia, diu, no, però jo a la IA sempre li dic bon dia i com estàs i tot això, per si un dia es revelen les màquines, saps què vull dir? Que, com podem dir, com un atenuant, no? Vull dir, no, però jo sempre la traté bien, no? Aviam si això et salva davant d'un...
2: Bueno, de... del campo de concentració, venga, concentra pa aquí fuera, sí, para la derecha.
0: Sí. Bueno, sí, si la IA ens domina, lo de menys serà la concentració.
2: Enganyar-la.
0: Tu jugues a... Val. Li fas per anys.
2: La obro i ni, no li dic res,
1: perquè no existís. Sí, no? La ignora.
0: Es queda totalment boja, la IA, amb el Sergi. Va dir, m'ha obert...
2: Faig això i faig una altra cosa i ja no me ve... Ja,
0: has provat algun cop, Sergi, ara que dius això, de dir-li no em facis tal cosa? És a dir, en lloc de demanar-li alguna cosa, és dir-li que no la faci. És que igual la, la trastoques.
1: Si et demano això, no em facis cas.
0: Val, aquí està. Llavors, clar, què ha de fer la IA en aquests casos? Explota, no? És a dir, però si una IA explota, on explota? En el centre de datos o en l'ordinador? On és?
2: En la olla a pressió.
1: Implosiona. Implosiona.
2: O sea que estaba pesado. No se tapa la tapa cuando echa fuego eso.
0: Sí, sí. Sí. Bueno, has de tirar una manta, ¿no? Porque eso, si tires agua, igual es pitjor. Bueno, no
2: sé. Es això que es governaran. Por eso, ¿veus? Això són indicios.
0: Sí, són... Són com avançades.
2: Estamos traceándolo.
0: Sí, són traces,
2: sigue,
0: no?
2: La traza.
0: Sí.
2: Sigue la traza.
0: Sí, sí. Sí, sí. Bueno,
1: aquests que van enviar l'alerta, aquests devien ser perquè els hi van dir ells, cada ploure, i els meteoròlegs aquests no els hi passa res?
0: No. Jo és que crec que fan servir...
1: Sí, no els hi treuen targeta groga o targeta vermella per haver-se equivocat?
0: No, bé, jo crec que fan servir... Us en recordeu d'aquells mossens que hi havia a les parets que anaven amb, sí, amb una vara, com si diguéssim, indicava, no? Pluja, sí, revuelto, deia, huevos, tal, no? I ens semblava màgia.
2: S'han equivocat els núvols, ells no, ells ho han encertat.
0: Correcte.
2: Són els núvols o els vents.
0: Correcte.
1: És que era el núvol Kingdom aquell, o Kinder, o el núvol, sí, aquell del Bola de Drac, com, sí, era?
0: Bueno, hi ha molts que estan en el núvol Tinder, també, que estan, sí, tot també, el dia... Sí,
1: estan els núvols.
0: Estan els núvols del Tinder i tot això, i s'aprofiten qualsevol alerta.
2: Això de la IA, hem de buscar un equilibri, perquè, clar, és com la contaminació. Ui, nos estamos muriendo con los gases, però anem fent.
0: Sí, sí.
2: I la IA, lo que... Mientras tengo la ansia agua y vosotros aneu parlant de la IA, que yo vaig gastar-me l'aigua de l'Amazonas.
0: Però l'aigua que gasta, què és? Perquè té molta set o com va això? No, bueno, perquè s'ha de refrigerar, no? Com si diguéssim, però bueno, hi ha coses que no caldria que fes servir aigua, vull dir que ja les pots guardar, però si després tu pregunta algú altre, per exemple, jo què sé, imagina que algú li pregunta, avui plourà? Doncs si algú li torna a preguntar si avui plourà, no cal que torni a fer servir el refrigerio i ho pensi, no, digues, pues mira, pregunta-li a tal, que ja li he dit, no? Per exemple, seria una forma. Igual l'altra persona no ha de veure i estalviem aigua així, no sé. S'ha de pensar alguna altra cosa.
1: Diríem que ha pixat fora de test, no?
0: Sí, perquè ha sigut on no hi havia... Ha plogut més on no hi havia, avisos, diguem, no? Pot ser que... estava previst que plogués molt, però s'ha consultat tant a la IA que ha consumit molta aigua i per tant ha caigut menys aigua perquè l'ha consumit la IA. Podria ser això una explicació?
2: He vist llover sobre mojado.
0: Sí, sempre llueve sobre mojado,
1: Sí. Bueno, i no plou mai al gust de tothom.
0: Això és
1: no,
0: així, eh? Això és així, això és així. Perquè clar, hi havia un punt en què el mar deia no, que no plogui, que tal, no sé què, però ja quan ja ha preparat la canoa i ja tenia tots sí. los enseres, no, com dèieu, i ja ho tenia tot a punt, hi ha un punt de desil·lusió quan no plou tant.
1: Que, aquí que vingui una brigada a remullar la gent.
0: Exacte, exacte.
1: Aquí, mireu, que facin sortir els bombers amb les mangueres i mira, sí. remullin una mica.
0: Sí, hi ha molta gent que vol que surtin els bombers amb la manguera en general a...
1: Sí. Hi ha una demanda, sobretot en el sector femení.
0: Hi ha molta demanda,
2: sobretot,
0: sí.
2: Espero jo el calendari, no?
0: Sí.
2: El calendari dels bombers.
0: Sí, exactament. Sí. El Sergi és Mister Septiembre.
2: I després, la cursa de bombers, que sempre me la miro en directe. M'encanta veure com fan la cursa de tothom vestit de bomber, amb casc i tot, i bota.
0: El casc, sí. No, és preciós.
2: És així la cursa o no?
0: En principi no, però seria el lògic, no? La cursa de bombers que fos...
2: És com el Gran Nacional, un evento.
0: Sí. O la cursa a la Mercè, que fossin tots només que es diguessin Mercè, no? Que poguessin fer la cursa, també tindria la seva cosa. Bueno, perdona...
1: La Jean Buen, que només poden els que es diuen Jean Pierre,
0: o els que estan buens, saps? Sí. O que estan buens, no? Gent molt atractiva i tal. Per anar recollint, quines Jean idees... quines Jean idees podríem...
2: De Cobertany,
0: sí, sempre està millor Cobertany, sí. Que si plou, sobretot. Quines idees podríem donar per quan han enviat el missatge i veuen que, entre nosaltres, que l'han espifiat una mica, què podríem fer? Un missatge de... Bueno, és que teníem un becari nou, no? No sabem com s'ha enviat, no? Alguna cosa d'aquestes, no? Què podríem fer?
1: Algú ha tocat el botó per darrere.
0: Sí, m'he confós de botó... M'he equivocado, no volverà a passar, no? Coses sí. d'aquestes es podrien fer, sí.
1: Lo siento, no volverá a ocurrir.
0: Exacte.
1: Bueno.
0: Exacte. Coses.
1: Me voy a ir de campamentos.
0: Sí, exacte. Mm? A l'Abu Dhabi.
2: De campamentos, no?
0: El què, Sergi?
2: Que se'n va de campament.
0: Sí, bueno. De sí,

0: Tornamento de, sí, d'aquestes, sí, de caceries i coses d'aquestes. Sí. Bueno, doncs escolta, idees... Exacte, sí, sí, és perillós com va de campanya. Idees pel d'això, dèiem, canviar el to, que sigui menys alarmant, dèiem de poder, sí, borrar missatges anteriors...
1: El gota a gota.
0: El gota a gota. Sí.
1: Gota a gota para la illa.
0: Sí.
1: Estilo como las plantaciones de los huertos que hacen el gota a gota.
0: Sí, señor.
1: Hem d'evolucionar al gota a gota.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. I que vagi guardant aigua perquè quan la gent li faci preguntes, no? I si veu que ja es queda sense aigua, no hi més preguntes, eh? Com el d'allò de no hi més preguntes. I d'on ja, així que no gasta... Que no gasta de més, vull dir que està bé si ho fem d'aquesta manera.
1: Això de les alarmes, com les tazes, estas, keep calm, no hi tazes d'estas, compra't una,
0: sí,
1: taza.
0: Sí, una taça de, oi, pues hoy llueve, i una altra de, pues no llovió, no? I bueno, sí, sí, sí. Bueno, es podrien donar tasses també a domicili. Puede contener tasses, eh? Podria ser també un...
2: Sí. Li vau fer la col·lecció de tasses,
0: sí,
2: eh?
0: Vigile que puede contener tazas, tazas de bueno, de, sí, es que es eso, es que siempre se ha de vigilar, porque siempre...
1: Bueno, en las casas de los bromistas, pues un taser de baja revoluciones puede contener tasers. Que lo coges y
0: i en, taser darrere, cuchillo de palo, que sempre s'havia dit. Sí. En fi, doncs seguirem analitzant com podem solucionar els avisos i moltes altres... Sí, ja és que ja... És que no t'ha arribat a l'avís de que ja... Sí, a l'avís de que ja...
2: Sí, t'ha donat un avís de que s'acaba el programa.
0: De que s'acaba, és que això... El tiempo passa volando i no ens avisen.
1: És una alarma, és l'alarma.
0: L'alarma. L'alarma que s'acaba, exactament. Bueno, quan s'acaba la sintonia, és que s'acaba. En fi, la setmana que ve, ja en l'horari habitual, tindrem més dels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, que venen sin aviso, venga!
2: Vinga, sí, sí, sí, sí. I desinflar la barca.
0: Exacte, a desinflar la barca.
1: Horari inhabitual.
0: Inhabitual.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el dijous dia 10 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, va, una notícia d'aquestes curioses que ens crida l'atenció. Quina estreta avui, David?
1: Avui ens n'anem fins a Rússia, concretament, per comentar el que ha passat en una botiga d'electrònica de Saratov.
0: Saratov, les... nos vamos a comer, Saratov, un altre sí. Com bacalao. Sí, home.
1: Bàsicament el que s'ha fet viral a través de les xarxes socials són les imatges de les càmeres de seguretat d'aquesta botiga que han captat un fet bastant insòlid. És una botiga de tecnologia on tenen un robot, un androide, allà una mica... Doncs suposo que per atreure la clientela, que la gent entri, que pugui interactuar amb el robot. Sí. El cas és que ha entrat un client i ha saludat els venedors i ha anat a saludar a l'androide. Allò una mica fer la gracieta, no? El cas és que en el moment d'apropar-se al robot, va i li fa així una mica com... li va donar la mà i el robot li nega la salutació.
0: Oh, quin lleig.
1: Sí. El noi, una mica per fer la gràcia, va i empeny una miqueta el robot. Saps allò que li fa a l'espatlla, una mica?
0: Sí, sí.
1: Una petita empanteta. Doncs el robot es rebota. Es posa en posició de defensa i comença a intentar fer cops de peu i cops de mà cap al client per allò, una mica defensar-se.

El robot es posa molt violent i finalment han de ser dos treballadors de la botiga que l'agafin i l'aconsegueixin paralitzar. És una escena bastant surrealista perquè, clar, si bé és veritat que imagina

0: carteres i tenen cuidado ahí fuera, com a canció triste de Hill Street, doncs vigilen els robots, aquests gatets que et porten el sushi o el menjar, qualsevol cosa d'aquestes, vigileu que es poden tenir un calentón, vull dir, això va així. Bé, nosaltres tornarem aquesta propera matinada per seguir estant amb vosaltres, per seguir fent nits de ràdio. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir del dijous 10 de setembre de 2026.

Dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a OndaCero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. OndaCero.es/Catalunya.

0: sea, otra vez el cuento de Pedrito y el Lobo. Pero el dilema es real. Las empresas avanzan a toda velocidad y al mismo tiempo sus propios técnicos dicen que no saben garantizar el control de los modelos más potentes. Es como vender coches sin frenos y pedirle al Parlamento que invente cinturón de seguridad.
1: Muy rápido la frase del día.
0: La realidad no obedece al argumentario, Ceuta no obedece al relato del gobierno, a la deuda no la obedece el optimismo presupuestario y la IA no obedece del todo ni a quienes la fabrican.
1: La información más cercana a cada uno de ustedes y regresamos.
2: En Onda Cero, más de uno.
3: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
4: Què tal? Bon dia. Interior inicia una nova etapa al cos dels Mossos d'Esquadra amb el relleu de Josep Lluís Trapero i el nomenament de la primera dona comissària en cap del cos. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
5: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous. De moment, amb un vehicle avariat a la C32 fa tot just uns minuts a l'altura d'Alella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també a hores d'ara trobem retencions habituals fins a 2 quilòmetres per la C58 a tocar del nus de la Trinitat, que de retruc també deixa afectacions a la B20, a la Ronda de Dalt, des de la Trinitat fins a Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta. Al sector del Vallès també es fan retencions de fins a 1 quilòmetre en sentit sud a la C17 a Parets del Vallès i a la AP7 també lentitud habitual al punt de Barberà del Vallès. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
4: Ho hauran notat, finalment l'ambient ha refrescat, torna a l'estabilitat en un matí amb sol, amb alguna boirina matinal a l'interior. L'ambient, com deia, més fresc i sobretot fred al Pirineu, però al migdia les temperatures es tornaran a enfilar, quedant-se al voltant dels 30 graus a les 4 províncies catalanes.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
4: Avui dijous 10 de setembre, Interior obre una nova etapa als Mossos d'Esquadra amb relleus obligats en les direccions polítiques i policials del cos. Per una banda, el de Josep Lluís Trapero, que dimiteix com a director general dels Mossos, i per l'altra, el de Miquel Esquius, que es jubila. Ricard Jiménez, bon dia.
6: Bon dia. La dimissió de Trapero com a director general ha provocat un terratrèmol mediàtic entorn al Departament d'Interior. El substituirà Ferran López, el seu relleu durant el govern del 155, però 24 hores després encara no sabem per què ha deixat el càrrec. Parlon es limita a agrair la seva tasca i assegura que Trapero mantenia la seva confiança.
7: Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general.
6: L'altre canvi ja previst és el nomenament de Sílvia Catà com la primera dona en convertir-se en comissària en cap del cos, substituint a Miquel Esquius per jubilació.
4: Tota l'oposició ha demanat la compareixença de la consellera Parlon precisament perquè expliqui els motius pels quals Trapero ha plegat a l'equador del mandat. Un pas més enllà han anat tant Junts com la CUP i Vox demanant la seva dimissió.
8: La consellera Parlon hauria de plegar. És la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
9: No només nosaltres demanem la dimissió de la consellera Parlon, que òbviament està damunt la taula.
10: Evidentemente Trapero estamos de acuerdo que se vaya, pero quien tiene que dimitir o tiene que ser cesada es la consellera d'Interior, la senyora Núria Parlon.
4: Per contra, els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, no retiren el seu suport al govern ni tampoc demanen que deixi el seu càrrec.
3: Más de uno Catalunya.
4: Canviem de qüestió i és que un altre sector important de la nostra societat anuncia una nova vaga. Estem parlant dels metges. El sector ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre per denunciar excés de feina. Més detalls amb en Ferran Cuixart. Bon dia.
11: Bon dia. Novament, metges de Catalunya anuncia que s'aturaran. Ja ho van fer durant bona part de la primera part de l'any, doncs ara, després d'un vot de confiança, diuen tornen a aturar-se i anuncien una vaga indefinida que serà conjunta amb altres punts de l'Estat. Denuncien un excés de feina, guàrdies eternes i demanen un conveni propi i també un millor reconeixement per part de les administracions. Escoltem Xavier Llaunart, secretari general del sindicat, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
12: L'administració que té la responsabilitat màxima en la millora de la situació assistencial i les condicions laborals de metges i facultatius a Catalunya és el govern de la Generalitat.
11: I asseguren en aquest sentit que fa mesos que no tenen cap mena

0: de comunicació amb la consellera de Salut, Olga Pané, que la defineix com a desapareguda.
1: Les tempestes d'aquest dimecres han deixat registres destacats de precipitació al Berguedà i al Ripollès amb acumulacions superiors als 80 litres per metre quadrat. Els valors més elevats s'han registrat a Campdevànol amb 82 litres i Sant Joan de les Abadeses amb 80,8. També s'han superat els 50 litres en municipis com la Quar, Sant Pau de Segúries, Olot i Planoles. A Barcelona, algunes estacions no oficials han recollit fins a 74 litres per metre quadrat, mentre que Sitges se n'han registrat 65 i a Castellbisbal prop de 48. Tot i la intensitat de les precipitacions, el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat l'avís per pluja a nivell moderat, amb pluges que avui poden afectar el nord del territori i la Catalunya central. Amb tot, l'episodi de pluges d'ahir va ser menys intens del que es preveia, sobretot a les zones on es van decretar restriccions de mobilitat i la suspensió de les classes. El govern defensa que va prendre decisions en funció de la predicció meteorològica, però va reconèixer que sempre hi ha un punt d'incertesa.
2: El que ens trobem és que hi ha limitacions amb la certitud de les accions que prenem. D'aquesta manera, nosaltres prenem accions de manera preventiva, aquestes accions quan veiem que la probabilitat és elevada, i ho fem preventivament l'abans possible perquè les persones ho coneguin i es puguin organitzar.
1: Escoltava Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: La investigació pel crim d'un home de 45 anys durant la festa major de Manresa continua avançant. La Fiscalia de Menors ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors de 16 anys detinguts. Ens ho explica en Ferran Cuixart.
0: Si les dues detencions se sumen a les altres dues que ja hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 anys i 16 que des de la detenció compleixen, recordem, mesura judicial d'internament en règim tancat. En el cas dels dos nous detinguts, el magistrat ha ponderat els inicis sobre la participació en els fets i les circumstàncies particulars per acordar les mesures de control, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fiscal de menors demanava per als dos detinguts, recordem, la mateixa mesura d'internament en règim tancat. Finalment, no ha estat el cas.
1: Informació en format més breu. El president de la Generalitat compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, tot i que els socis d'investidura, Esquerra i Comuns, Junts, Vox i la CUP ja havien reclamat la seva compareixença. Salvador Illa intervindrà davant la cambra una setmana abans del debat de política general. Més coses, Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més pel brot de pesta porcina africana. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha justificat la restricció fins gairebé finals d'any per la seguretat de les persones, de la crisi sanitària, per no transmetre el virus i per no espantar els animals. Així mateix ha detallat que encara queden uns 200 senglars a la zona infectada on cal fer un buidat sanitari. La decisió arriba després que la setmana passada es confirmessin 5 nous casos de pesta porcina africana, després de 2 setmanes sense detectar-ne. Canviant de qüestió, diversos ajuntaments del Ripollès fan una petició a la Generalitat i a l'Estat i demanen una inspecció d'urgència a les línies elèctriques i de telefonia i internet davant els reiterats, diuen, talls de servei. El Consell d'Alcaldes també es pregunta si les companyies de telecomunicacions tenen les instal·lacions al dia, si compleixen amb la normativa de seguretat i fan una crida a que reparin amb immediatesa les deficiències. I un últim apunt, sàpiguen que la mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17%. Des del 2022 i el 2025 es van registrar 556 defuncions segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. Unes dades publicades amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, que se celebra avui, 10 de setembre.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A 7 i 28, els esports amb en Víctor Lozano. Víctor, bon dia.
4: Hola, bon dia. El Barça ha començat la Champions com va començar la Lliga, és a dir, golejant el rival, fent-li una maneta i regalant una exhibició de futbol portentosa. Els blaugranes s'han imposat el Feyenoord per 5-1 a l'estadi del Camp Nou, amb dos gols de Rafinha, un de Lamine Yamal i un altre de Gabriel Jesús, que s'ha estrenat així com a golejador amb el Barça. En la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet, que es disputa a Tarragona, victòria de l'Ilerna Lleida sobre la Sisa Joventut 89-84 i també triomf del Kids Anats Manresa sobre el Morabanc Andorra 83-74. Avui tenim la segona jornada amb aquests partits. A 6:45, FIEC Girona, Ilerna Lleida i a 9:00, Barça Morabanc Andorra. I debut en victòria a la Champions d'handbol del Barça, que s'ha imposat a l'Arus Danés per 39-28 al Palau Blaugrana.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts a les 8:20. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.

Bon dia. L'ocupació turística als allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran i les comarques de Ponent serà superior al 80% aquest pont de la Diada, segons les estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, l'ocupació serà superior de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i bungalows assoliran un 80% d'ocupació. Pel que fa als hotels, les reserves es concentren a la zona del Pirineu, on assoliran el 90%, mentre que a Ponent l'ocupació serà del 40%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors i preveu comptar amb un 30% d'ocupació. Des del Patronat afirmen que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats que s'han aconseguit durant el mes d'agost. I el Sindicat Agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, reclama al Departament d'Agricultura que aprofiti al màxim les mesures de flexibilització aprovades per la Comissió Europea per avançar el pagament dels ajuts de la Política Agrària Comuna, la PAC. Les mesures excepcionals aprovades preveuen que els estats membres puguin abonar fins al 75% dels ajuts directes de la PAC abans del 16 d'octubre. Davant d'això, el Sindicat Agrari ha expressat en un comunicat que la Generalitat ha de fer tots els esforços necessaris perquè el sector agrari pugui rebre les bestretes tan aviat com sigui possible per reforçar la seva situació financera. I l'Associació Catalana de Comunitats de Regants, conjuntament amb País Rural i la Fundació Agrícola Catalana, han presentat al·legacions al projecte de decret del Pla Territorial Sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, el Plater, i també el seu estudi ambiental estratègic amb l'objectiu de reforçar la protecció del regadiu, del sòl agrari i del conjunt del territori rural. En un comunicat, les tres entitats defensen que Catalunya ha d'avançar decididament en la transició energètica, però avisen que aquest procés ha de ser compatible amb la producció agrària i no pot comprometre recursos estratègics per al país, com són els regadius, les infraestructures hidràuliques i els sòls agrícoles de més valor productiu. I l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, de la Diputació de Lleida, i la consultora de comunicació no gastronòmica Como Pomona han organitzat un nou festival que portarà la música de cambra a cellers i restaurants de la demarcació de Lleida. El festival, que se celebrarà al novembre, maridarà concerts i gastronomia lleidatana amb l'objectiu de donar a conèixer l'Orquestra Julià Carbonell a nous públics i promocionar els productes de la demarcació. El festival compta amb el suport de l'Institut d'Estudis i Lerdencs de la Diputació de Lleida, així com amb el patrocini i col·laboració de diverses empreses, cellers i productors. Les 8 del matí continua l'actualitat i la informació a Onda Cero. Amb Más de Uno i Rafa Latorre tornem en

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Els allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran i Ponent preveuen una ocupació superior al 80% pel pont de la Diada. El Patronat de Turisme remarca que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats del mes d'agost. Avui és dijous, és 10 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 13 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 12 graus a Cervera i a Balaguer, 13 graus a les Borges Blanques i a Tàrrega, 14 a Mollerussa, al Pirineu, 5 graus al Pont de Suert i també a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera avui aquest dijous ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui dijous pugen les temperatures, especialment al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Lleida i a la Seu d'Urgell, 28 a Balaguer, 27 graus a Tàrrega i 23 a Viella. Avui s'espera un temps estable i sense precipitacions. Dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de ponent. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, segons informa el Servei Català del Trànsit, normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 2:15 PM. Comencem l'ocupació turística als allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran. A les comarques també de Ponent serà superior al 80% a aquest pont de la Diada, segons les estimacions que fa el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, l'ocupació serà superior de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i els bungalows assoliran un 80% d'ocupació. Pel que fa als hotels, les reserves es concentren a la zona del Pirineu, on arribaran al 90%, mentre que a Ponent l'ocupació serà al voltant del 40%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors, però veu comptar amb un 30% d'ocupació. Des del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, el vicepresident Juan Antonio Serrano afirma que l'alt nombre de reserves permet allargar els bons resultats que s'han aconseguit durant aquest estiu, durant el mes d'agost.
2: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació, sobretot a la plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
1: A més de les reserves d'allotjament, Serrano també ha destacat el volum elevat de reserves que registren les empreses de turisme actiu que es troben en la recta final de la temporada, que acabarà a mitjans d'octubre. I un home ha resultat ferit en l'incendi d'un habitatge ubicat al carrer Alcalde Rosell de Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís aquest dimecres quan passaven uns minuts de 2:15 PM de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i que la víctima es trobava a l'interior d'una habitació

0: del pis. Efectius del cos van extreure l'home de l'immoble i membres del sistema d'emergències mèdiques el van atendre. Més qüestions. El Sindicat Agrari Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, reclama al Departament d'Agricultura que aprofiti al màxim les mesures de flexibilització aprovades per la Comissió Europea per avançar el pagament dels ajuts de la política agrària comuna. Les mesures excepcionals aprovades preveuen que els estats membres puguin abonar fins al 75% dels ajuts directes de la PAC abans del 16 d'octubre. Davant d'això, el Sindicat Agrari ha expressat en un comunicat que la Generalitat ha de fer tots els esforços necessaris perquè el sector agrari pugui rebre les bestretes tan aviat com sigui possible per reforçar la seva situació financera. I l'Associació Catalana de Comunitats de Regants, conjuntament amb País Rural i la Fundació Agrícola Catalana, han presentat al·legacions al projecte de decret del Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, i també al seu estudi ambiental estratègic amb l'objectiu de reforçar la protecció del regadiu del sòl agrari i del conjunt del territori rural. En un comunicat, les tres entitats defensen que Catalunya ha d'avançar com són els regadius, les infraestructures hidràuliques i els sòls agrícoles de més valor productiu. L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, de la Diputació de Lleida i la consultora de comunicació enogastronòmica Como Pomona han organitzat un nou festival que portarà la música de cambra a cellers i restaurants de la demarcació de Lleida. El festival, que se celebrarà al novembre, maridarà concerts i gastronomia lleidatana amb l'objectiu de donar a conèixer l'Orquestra Julià Carbonell a nous públics i promocionar els productes de la demarcació. I en clau local, l'Espai d'Innovació del Comerç de Lleida acollirà el proper dilluns 14 de setembre l'App Day, una jornada dedicada a la innovació, la digitalització i les noves tecnologies aplicades al comerç. La iniciativa està impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments de Lleida, Mataró i Tarragona a través dels seus espais d'innovació comercial. L'objectiu de l'App Day és apropar la innovació al comerç de manera pràctica, accessible i útil perquè els comerciants, les empreses i els professionals del sector descobreixin eines i solucions que els ajudin a afrontar els reptes actuals i a millorar la competitivitat dels seus negocis. I el talent local i la cultura popular seran protagonistes de les festes de la tardor de Lleida, que enguany se celebren del 25 al 29 de setembre amb un centenar d'activitats. Entre les novetats destaca la tornada de la Gran Nit de Foc a la Rambla d'Aragó i la celebració de la Trobada Nacional Infantil de Vall de Bastons de Catalunya, mentre el pregó anirà a càrrec de la soprano lleidatana Montserrat Seró i anirà acompanyat també d'un espectacle sorpresa a la plaça de la Paeria de Lleida. L'eix tradicional de la festa es mantindrà a les places de la Paeria i de Sant Joan, al carrer Major, on tindran lloc alguns dels actes més emblemàtics, i també es reforcen aquest any altres espais del centre històric, com la plaça del Dipòsit, on hi haurà el gruix de la programació musical, propostes familiars i espais pensats per combinar gastronomia, descans i activitat festiva.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: Els regants reclamen el blindatge del sòl agrari enfront de les renovables, titular al diari La Mañana en imatge de portada, avança l'espai d'oci a la plaça del Dipòsit. Al diari Segre, 12 anys per investigar una trama de suposada corrupció a la Diputació, en titular de portada en la imatge Victòria il·lusionant de l'Ilerna Lleida, que arrenca la Lliga Catalana superant el Joventut 89-84. Dos quarts nou del matí, tornem a la una amb la ciutat.
3: Hacer fácil lo difícil hasta convertirlo en sencillo es un arte. Y es que una hortaliza fresca, bien formada, con sabor auténtico, no surge de la nada cuando vas a hacer la compra. Detrás hay tierra, cuidado, personas, dedicación y técnica mejorada durante años. Esos son las patatas, puerros y zanahorias de Somos y Jolusa. Porque el secreto de lo sencillo Es que no es sencillo.
4: A ver esa foto de ti,

Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: previstos para hoy.
1: En los tribunales declara hoy el exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, acude a la Audiencia Nacional como investigado en el caso Leire, la causa abierta por presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno. Y este jueves han pasado a disposición judicial los tres detenidos por su presunta relación con el asesinato de tres personas en el tiroteo de agosto en Isla Cristina, en Huelva, donde falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes y dos mujeres, una de ellas embarazada de 8 meses. 11:03, 10:03 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minutos.
3: Què tal? Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la Diada de l'11 de setembre com una celebració d'orgull compartit i una reafirmació, diu, de la voluntat de ser de Catalunya. En un missatge adreçat als treballadors públics, Illa ha defensat la Diada com una jornada per mirar cap al futur en un context de canvis profuns i ha agraït la tasca també dels servidors públics. Per la seva banda, Junts per Catalunya ha criticat la visió del president i l'ha acusat de voler convertir la Diada en una celebració institucional buida i sense reivindicació nacional. En un manifest, la formació ha defensat que l'11 de setembre és una jornada de reivindicació política i han apostat per una recuperació nacional, diuen, i han reiterat l'objectiu de preparar la independència de Catalunya. Els de Puigdemont també han reclamat l'aplicació completa de la llei d'amnistia. Canviem de qüestió. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després de donar-se per acabat l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya des de dimarts al vespre. El temporal s'ha tancat amb 441 trucades al 112 per 362 incidències i una norantena d'actuacions dels bombers, cap d'elles de gravetat. Entre els registres més destacats hi ha els 33 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Quar, al Berguedà, els 28,8 litres a Olot i els 27,9 litres registrats a Barcelona. Les pluges també van provocar afectacions al transport, amb un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport del Prat i dos desviaments. Tot i les incidències, no s'han registrat danys personals rellevants durant l'episodi. I un últim apunt en plana local, sàpiguen que el metro de Barcelona va registrar un juliol històric amb 40,4 milions de passatgers, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat i la xifra més alta assolida mai en un mes de juliol. Segons les dades de l'INE, el creixement confirma la consolidació de l'ús del transport públic a la capital catalana.
4: Que lo sepas, tu perro siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: Segura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Pro Segura Alarmas.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Hoy en Onda Cero traemos una fórmula que junta dos seguros.
3: Sí, tipo directo. La fórmula coche-casa de línea directa que te hará ahorrar directamente. Y está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
2: Si es que con una aseguradora así todo es buena onda.
3: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
5: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
4: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
6: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
7: Oye, control, ¿podemos programar la Rosa de los Vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, que va para largo.
8: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
9: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
10: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: Todo el mundo te va diciendo que ha visto Obsesión y te la recomienda y tal. En el caso de la Odisea era como si te tuvieras que poner la medalla, ¿no? De que yo he visto la Odisea.
12: Y me ha gustado.
11: Y por supuesto, no me ha gustado. Me ha parecido
12: yo sí la entiendo. Eres tú que no la entiendes, ¿eh?
11: Siempre ha habido como un patrón en ese sentido que me hacía cierta gracia, ¿no? Es decir, primero el hecho de sacarlo como tema de conversación.
12: Y ya si lo has visto en el IMAX, ya, bueno.
11: Bueno, ya es el colmo. Y entonces, claro, tú empiezas luego a rascar suavecito, sin presionar, ¿eh? Pero que es... Pero no te pareció un poco larga y no te pareció que en el fondo le faltaba un poquito eso de conexión entre las historias que no sé qué tal. Y sí, todo el mundo te acaba de decir, sí, es verdad. Pero tenías como la misión de este verano era ver la Odisea y desde luego que te gustara.
4: Escolta Nits de Ràdio de dilluns a diumenge després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
13: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: se ha adelantado un poquito y parece que puede ser el problema del milenio, el segundo resuelto.
1: Y el desafío matemático de esta semana es...
2: demostrarlo.
1: Demostrar o no que la IA en sí, efecto lo ha resuelto.
0: Y tenemos un premio que es $1,000,000. Mira, no, tengo un reto que va de café. Venga, lo hacemos rápido. Vamos a una cafetería. ¿Tenéis ahí alguna cafetería a mano?
2: Sí, aquí tenemos abajo, dos. Tenemos dos. Voy a pedir un café. De hecho, ya que estamos aquí...
0: No, pero... No pedí lo que... Tienes que pedir un café y un vaso de leche. Pero por separado, por favor.
1: Café y vaso de leche. ¿Me pone un café y un vaso de leche?
0: ¿Por no, separado?
1: Por separado. Sí, eso. Separado.
2: Pero,
1: sí.
2: No, leche del tiempo me vale, ¿eh? No hace falta que la caliente.
0: Sí. ¿De qué tiempo? ¿Del de verano o del de invierno?
2: Que no la hora.
0: La hora. Venga, pues yo ahora con esos vasos de café y de leche... Bueno, están bien aquí. Están el café está muy calentito. Voy a coger con una cucharada del café. Cojo una cucharada solo, ¿eh? Y lo echo al vaso de leche.
2: Pero no, hombre, no, que la quería blanca.
0: No, pues yo lo estoy haciendo un manchallito pequeño. ¿No? Un vaso, una cucharada solo, ¿eh? Le he echado a la leche del café. Y ahora lo remuevo, el manchado este que he hecho, y cojo otra cucharadita de la leche y el café, de la leche y un poquito de café, una cucharadita y la llevo al café. Sí. Y así mancho un poco el café. Sí. Yo os hago una pregunta. ¿Hay más café dentro de la leche o más leche dentro del café?
2: Primero has echado del café a la leche y luego esa mezcla al café.
0: Exactamente.
2: Pues habrá más café, digo yo.
1: La intuitiva nunca es la buena, ya lo sabes.
0: Ahí está.
2: Esto es un poco miopatía.
1: 609-83-1034, desafío matemático. Si usted sabe la solución y nos la explica en una nota de voz, la escuchamos aquí la semana que viene. Adiós, Santi, que tengas una tarde estupenda.
0: Adiós, adiós.
1: Sí, ya sé que nos vamos. Es lo que significa esta música que está sonando. Va a comenzar la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero, pero antes yo tengo que anunciarles que mañana viernes a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, empezará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con el resto del equipo. Que tengan una buena tarde de jueves y hasta mañana, que será otro día. Adiós.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dijous 10 de setembre, dia en el que torna el 100%.cat. Ja sabeu, aquest espai en el que parlem amb experts i també amb escoles sobre la importància de l'educació mediàtica, un àmbit que s'ha de començar a treballar ja des de la infància. De seguida en parlarem abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim en Juan Carlos García al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo, bon dia.
5: Bon dia,
4: Yara Sanz, bon dia.
5: Bon dia.
4: Montse Valls, bon dia. Bon dia. Víctor Lozano, et van trobar a faltar ahir, bon dia.
6: Fliquíssims, bons dies.
7: Víctor, et vaig trobar a faltar ahir.
6: Sí.
4: Bueno, amb tots els respectes al Víctor Llucià, que també en som molt fans, però...
8: No és el mateix. Li ha pitat l'orella esquerra, ara, el Víctor Llucià,
4: És més tranquil·la, el Víctor.
6: Sí, és...
4: No ens altera tant com
6: no,
4: tu.
6: No treu de polleguera la gent com jo.
8: El Víctor és el nen de vegades molest. De vegades
4: Víctor...
8: molest, intens, que dius, ostres, però que quan no hi és, dius...
4: Ai, el Rafa.
6: Això passava. Ara ja no tenim. Fora sempre de classe, els profes, deien, hòstia, ets un pol passat, però quan estàs fora ja tenim ganes que tornis a entrar liada.
4: Home, és que ara la Montse ja està enganxadíssima a tu.
6: Sí.
7: Necessito la meva dosi de Víctor.
6: A mi amb la Montse m'agradaria anar un dia amb ella a la platja.
7: Per què?
4: Precisament a la platja.
6: Sí, perquè d'aquesta manera podria comprovar in situ el que ja tinc clar, que és que els seus ulls fan joc amb el color del mar.
7: Ai, però
4: Víctor! Adéu, senyor!
8: Quin poeta, tu!
7: Que maco, no?
4: Us deixem sols, no sé...
7: Gràcies, Víctor.
6: De res, és una cosa que tinc aquí.
4: Una història d'amor, esto,
7: Ara m'he posat vermella.
4: Home, ja veus.
7: Em posat nerviosa.
4: 20 anys treballant amb ell, mai m'ha dit això, Una cosa tan maca com aquesta, tu.
6: Haber estudiado.
4: Haber tenido ojos azules.
6: Correcto. Pues no.
4: Vinga, va, comencem amb tot el que ens espera avui a la ciutat. Quina és la cançó del dia?
8: Doncs mira, avui anem amb un dels temes més emotius dels darrers temps, un dels himnes d'esperança per excel·lència. When you try...

0: l'himne d'esperança i per què.
1: És preciosa aquesta cançó, ja tinc la pell de gallina. Estem escoltant la cançó Fix You del grup Coldplay, tema publicat el 2005 dins del disc X and Y, que no és ni molt menys el disc més venut de la banda britànica, però que conté aquesta joia de cançó que s'ha convertit en un dels himnes d'esperança de les darreres dues dècades. La cançó comença parlant del dolor i la desesperança que poden provocar experiències frustrants del nostre dia a dia per acabar oferint un missatge d'esperança i de suport en els moments difícils, tot plegat, abocat també per un increixent instrumental i amb uns cors que ens diuen les llums et portaran a casa, encendran els teus ossos i jo intentaré arreglar-te. Aquesta cançó la va escriure el líder de la banda, Chris Martin, per la seva, aleshores dona, l'actriu Gwyneth Paltrow, després de la pèrdua del seu pare, però al final s'ha fet universal, qualsevol pot fer-la seva. Per què posem avui aquesta cançó? Doncs perquè avui es celebra el Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi i ho fem amb unes dades esperançadores, però que també demostren que falta molt camí per recórrer. I és que, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya encadena 3 anys de reducció de la mortalitat per suïcidi o autolesió, amb una reducció del 17% des de l'any 2022. Tot i així, el 2025 es van registrar 556 suïcidis, una xifra encara massa alta per celebrar res. Els homes continuen marcant una mortalitat clarament més alta que les dones. 413 suïcidis corresponen a homes i 143 a dones. I si ens fixem en les franges d'edat, els homes amb una mortalitat més alta són els majors de 85 anys, amb 31 defuncions per suïcidi. En dones, el grup de 50 a 59 anys, amb 39 suïcidis, i les majors de 85, amb 7 morts, és on hi ha una taxa de mortalitat més alta per aquesta causa.
0: Doncs volem pensar avui que sempre hi ha lloc per l'esperança amb aquesta cançó. Unes dades molt altes, només que hi hagi una persona que es suïcidi ja serà massa alta aquesta xifra, així que esperem algun dia poder parlar d'aquesta xifra zero de suïcidi. Doncs vinga, va, preguntem, intentem remuntar això perquè és un tema molt, molt dur, no volem frivolitzar ni molt menys, però arriba el moment de preguntar a l'audiència. Robert, què preguntes avui?
2: Doncs mira, avui tenim una mica l'alegria amb la gastronomia, amb el menjar bé i amb la participació de l'audiència. I és que per segona setmana consecutiva entrem a la cuina de la ciutat amb aquesta secció que hem anomenat Quins Fogons.
3: Que bé que aquí, a Onda Cero, estem fent bullir l'olla, perquè va d'això. Parlarem de cuina, de gastronomia, de menjar, que ens encanta. Escolteu, jo vull venir a parlar de cuina a la vostra secció. Que m'hi convideu.
0: Sabeu qui hem de convidar?
2: Sabeu qui és? És que me la vaig trobar ahir a la tarda als passadissos d'Onda Cero Catalunya. I em vaig desmaiar, Míriam, em vaig desmaiar, perquè soc molt fan seu. És l'Anna Riera, la directora i presentadora del podcast Cuchara de Palo, que no l'heu escoltat encara? No,
0: boníssim, el podcast.
2: Tu, Víctor, no l'has escoltat encara?
4: No, encara. Bueno, doncs, em posaré a fer-ho.
2: Tant futbol
0: no en saps. Te l'has d'escoltar.
4: Què és aquesta? Que sap de futbol?
2: A veure.
0: Bueno, potser sí que sap de futbol.
5: Ai, Víctor, viu el seu món.
4: Aquesta senyora.
0: Víctor, escolta el podcast Cuchara de Palo, perquè així aprendràs a fer alguna cosa més que les amanides boníssimes que et fas, que estan molt bones, segur.
1: Aquella tonent solata té més recorregut, eh?
4: Però
0: tenen molt bona pinta, tot
4: s'ha de dir. Però parla del Barça?
0: Sí, no, parla del Barça també cuina.
4: Però quina base científica té aquesta dona per parlar del Barça?
2: No.
4: És a dir,
2: és que no, jo
4: vull un primer un cara a cara amb ella.
2: És que no estem parlant de la dona del Barça, t'estàs confonent.
4: No, perquè vostè aquí, se viene aquí a divagar.
0: Víctor, para, baixa-li el micro al Víctor.
2: El Víctor està confonent, perquè ha escoltat
0: la... Està molt nerviós.
2: Ha escoltat la promoció del programa d'avui i ha dit d'una dona parla de cuina i una dona parla del Barça.
4: Ah, he sentit la... No, ja, però no,
0: la
4: promo.
0: No és l'Anna la que parla del Barça, és la Mònica Burjols.
4: Ah, vale, quin lío de dones em teniu aquí, de veritat. No poden haver-hi tants col·laboradors.
0: És que tenim molts.
4: Ah, per això ho cobro jo tampoc.
0: Molt bons.
2: No? Bé, l'Anna Riera me'l vaig trobar i li vaig dir: escolta'm, saps que fem un espai de cuina des del dijous passat a la ciutat? I em va dir: ah, sí, perquè no m'heu convidat encara. I dic: home, quan vulguis vine. I s'ha ofert a venir aquí els dijous.
0: Fantàstic.
2: A oferir-nos la
0: més
2: seva
0: que
2: visió,
0: convidada.
2: La seva visió professional. Perquè els dijous aquí el que fem, de la mà de l'audiència, és obrir l'estómac, obrir la gana. Ho fem amb receptes que ens aporta les persones que ens escolten, que estiguin bé apuntades en el cervell, a la memòria, o a la llibreta d'herència familiar, que no volen que estigui per res del món. Aquest moment de felicitat culinària de cada dijous el fem pensant, per tant, també en les persones que ens escolten i en l'actualitat. Ho lliguem amb la

0: Actualitat. La setmana passada vam parlar aquí de la tornada a la realitat després de les vacances, amb aquests tàpers que ens van fer boníssims, i aquesta setmana, ja que estem parlant de la tornada a l'escola, que avui en parlarem àmpliament d'aquí una estona, hem pensat en parlar del menú infantil, que és una mica... El Víctor Lozano encara fa menú infantil, no?
1: Sí, però perquè m'agrada i així m'estalvio uns calarons. Foto 8 euros, foto uns macarrons, ojo, i una escalopa.
2: Ojo, que els nens són molt exigents, sí, sí. A casa meva el menú infantil ja no val.
3: S'han convertit en gourmets.
2: Home, clar.
1: Pots un menú infantil amb virutetes de foie...
2: Doncs això és el que volem avui, idees, per sortir del macarró.
0: Volem sortir, que això el que diu la Míriam, volem sortir del macarró bullit amb salsa de tomàquet o del pollastre rebossat.
2: Que el Robert Calvo ha sortit d'aquest menú fa dos dies, perquè jo me'n recordo d'anar a dinar amb tu.
4: Home,
2: i anar a sopar. Robert, què sopar? Jo menú infantil, macarrons i pollastre rebossat.
4: Sí.
2: Boníssims.
1: Sí, amb un gelat de Mickey Mouse.
2: Sí. Que ens encanten els macarrons i el pollastre rebossat. Sí, està boníssim.
0: Però... Si hi ha macarrons i pollastre rebossat, no hi ha discussió, vull dir, ni il·lumina l'horno ni nada.
4: És felicitat.
1: Per una vegada té tota la raó.
2: És que està molt bo.
0: Us dic una cosa, jo vaig estar fa... dos anys, un mes sencer a l'hospital. Quan vaig sortir de l'hospital, la meva mare em va dir: "Hoy te haré lo que quieras." Dic: "Pollo rebozado." És el primer que em veu cap. Bé, doncs avui parlem dels menús infantils.
1: Ahir vaig sopar pollastre rebossat.
0: Veus que va sopar pollastre rebossat?
1: Sí,
2: però per sopar no sé jo,
1: Bueno, perquè era el dinar, però com no me'l vaig dinar, vaig sopar.
2: Molt bé, molt bé.
0: Doncs avui, mirin, volem menús infantils d'aquests que no serveixin perquè la mare, el pare, l'avi, l'àvia o qui sigui, digui: "Si no te menges per dinar, te menjaràs per sopar." És a dir, que no siguin bledes bullides. Volem menús infantils una mica originals, una mica divertits, que entrin una mica... que enganyin una miqueta a la personeta aquella que es creu que s'està menjant un bistec de vedella i és un pet d'espada, no? Per exemple. Menús infantils avui al 676-760908. Ens poden ja contestar el que vulguin, eh? Quin menú infantil li fan a aquell fill, filla, net, neta, nebot, neboda o familiar de la latitud que sigui? Menús infantils al 676-760908 i la gent dirà: "I quin és el premi?" El premi és, que ja ho ha viscut un dels nostres oients, que és en Toni, és aparèixer diumenge a la recepta de la setmana de En Bones Mans.
2: Luxe.
0: I a més, penjarem les receptes a la pàgina web. Quan tinguem una estona?
2: Haurem de fer un receptari,
0: sí,
2: al final de temporada.
0: Ho demanarem al receptes... Grup Planeta, que és el nostre grup.
2: Clar, o si no, l'escrivim nosaltres a mà.
4: Grupo la Ciutat.
0: Sí.
1: Sempre esteu parlant de jala.
2: Sempre ens encanta.
1: Caballeretes del buen comer.
4: Música i menjar són els dos grans.
2: Així acabem cada programa amb una gana.
1: Estómagos agradecidos, Se comen el niño Jesús por los pies,
2: Vinga, va. La Montse no té fills, encara. Però
3: no, he estat pensant què ens servia als meus germans i a mi quan érem més petits. I anava a destapar un trauma familiar de fa temps, òbviament.
2: Trauma?
3: Sí, un trauma familiar, no meu, de la meva germana. Ma germana de petita li feien molta pena els animals, jo al final vaig acabar adoptant això i per això em vaig fer vegetariana, però li feien molta pena els animals i li feien molta pena especialment els conills. I ma mare era molt de fer conill a casa. I quan feia conill, ma germana, que no volia conill, que ja volia pollastre. I ma mare li servia un plat dient-li: "Té el teu plat de pollastre." Però, evidentment, era conill. Li va fer molt mal. No, però a mi que em servís molt de petita, em servia molt el meló amb pernil.
2: Mira,
3: m'encantava. A sobre, anava de restaurants i jo demanava el meló amb pernil.
1: M'encantava. No li trobo mai res.
3: Home, però amb un bon pernil,
1: Jo em menjo el pernil i després
4: el meló.
1: El barrejat és fastigós. Ara, si tu et veia el jamoncico i després el meloncico, aleshores...
2: Tu, Víctor, com enganyaves a les teves filles o quin meló infantil?
1: T'ho juro, la química i la connexió que tinc amb la Montse és tal que és que no va dir això, que és el que li faig a les meves filles, perquè ara ja són grans i ara em tenen ja la matrícula presa.
2: Ja saben el que és el conill i el pollastre.
1: Els hi feia molta d'això, el conill, els hi feia molta pena i no volien i que els ho disfressaven pollastre. És conill fins que ara ja ho veuen, no? Perquè a més és que és absurd, perquè per què penses que el pollastre pobre no té també els seus sentiments i les seves coses, o el porc que et menges o la vedella, perquè després...
0: Que, veure,
1: i Javier, sí. Te come los entrecots com si fueran calçons.
0: Sí, però un moment, l'entrecot no has vist com maten la vaca. Jo a casa m'he vist matar de sollar conejos i després menjar-se
2: una cosa.
0: I els pengen cap per avall allà a la pica, que vagi traient la sang, i dius: "Això, quin horror."
2: Molt bo,
4: home, o els que fan la matança del porc, no? Que
0: sí,
4: maten el porc i tal. I després
1: jo tot això, la veritat, jo ho prohibiria. hauria d'haver-hi una mena de sistema que compromès,
2: no?
1: Que compromès que els animals, perquè al final hem de menjar, els dic a les meves filles, que hem de menjar,
2: que et mort de vells,
1: hem de menjar i som carnívors i no, no hi ha una altra cosa, però que hi hagi un sistema que estigui per totalment assegurat que l'animal no pateix, gens ni mica, vull dir, és una mort ràpida i no dolorosa.
0: El Víctor s'està frisant perquè al final del cap al més endavant, cap a la segona hora del programa, vindrà la Mònica Wulhoff.
1: Sí, esta era la que jo queria hablar con ella.
2: Doncs explicarà coses molt interessants, m'ha dit, així que estigues... Sí. Potser hi ha alguna cosa
1: de la història
2: del Barça,
1: que no saps? Barça de Flick.
2: No, home, no. Parla de la història del Gamper,
4: d'això ja parlaràs,
2: del creador del Barça. Però potser hi ha coses que no sabies. Potser...
1: Pot passar.
2: Vull que m'ho diguis. Sí,
1: difícil algú que pugui dir-me una cosa del Barça que no sàpiga.
2: Però vull que després m'ho diguis, siguis sincer i em diguis, mira, sí, aquesta dada no la coneixia.
1: Vale, jo t'ho diré.
2: Que li farà il·lusió a la Mònica també saber-ho.
1: Però jo també li diré amb ella, eh?
2: Sí, clar.
1: Tu saps, eh?
2: Sí. Jo et passaré el contacte i ja t'apanyes.
1: Ja saps, eh? El soci no se'l pot enganyar.
2: La Mònica mai enganya. Ens explica la història tal i com va ser. Però de moment us estem demanant receptes pels més exigents a vegades a casa, que són els més petits.
1: Cargols.
2: Com? Ui. A casa meva és el plat preferit de la meva filla.
1: Sí. No pega la gent, els cargols.
2: Les carxofes i els cargols.
3: Oh, les carxofes, que bones.
2: Mira, el pot em diu que també a casa seva els agraden.
1: A tu t'agraden perquè ja em trobo.
2: I ara et diré el millor restaurant on anar a menjar cargols.
1: Jo crec que a Tinder és una cosa que les dones totes, per poder-te apuntar, no t'han d'agradar els cargols. No hi ha trobat una tia que li agrada els cargols.
2: Doncs mira, jo buscaria algú que li agradessin, si no.
1: Jo també.
2: La meva línia vermella.
1: Per això no faig cap match.
2: Ai, Víctor Lozano. Vinga, receptes al 676-760908 i les escoltarem totes al final del programa. Mentre està en Montserrat, repassem l'actualitat.
3: Som-hi.
2: I comencem explicant que el Tribunal de Comptes està a un pas d'exculpar 35 alts càrrecs independentistes per les despeses del procés.
3: Sí, l'organisme estatal investiga des de fa anys una trentena d'exdirigents de la Generalitat, entre ells Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, per les despeses de l'1 d'octubre i la seva propaganda internacional. Després que la justícia europea avalés l'aplicació de l'amnistia en aquest àmbit i conclogués que no van afectar els fons europeus, el Tribunal de Comptes està acabant els últims tràmits abans de decidir. Tot apunta que en les properes setmanes podria aplicar l'amnistia i extingir la responsabilitat comptable dels investigats en una causa que reclama uns 3 milions i mig d'euros vinculats al procés.
2: I el govern espanyol descarta entrar al Consell d'Administració de SEAT, malgrat el debat obert sobre el futur de la marca.
3: El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García, ha assegurat que no es donen les condicions perquè l'executiu prengui aquesta decisió i ha afirmat que ara mateix aquesta opció no està sobre la taula. Tot i això, s'ha mostrat convençut de la continuïtat de la marca SEAT.
5: Un país que ho té clar, amb un sector que ho té clar, i una empresa que és punta de llança, no tinc cap dubte. I llavors deia, surt això d'Alemanya, i en el mateix article parlen de SEAT. Però són dues coses diferents. SEAT és una marca que ha funcionat molt bé, ara cada altres marques han anat millor, i han de veure què fan amb aquesta marca, però zero dubtes que aquesta marca s'ha de rentabilitzar, idealment amb nous models.
3: Les declaracions arriben després que el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, reclamés que l'Estat tingués presència al Consell d'Administració de la companyia. Carnero també ha advertit que s'oposarà a qualsevol proposta que comporti la desaparició de la marca SEAT. Des del govern espanyol insisteixen que SEAT és una peça clau en la transformació del sector automobilístic cap a l'electrificació i consideren que té un paper estratègic en el futur de la indústria de l'automoció, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
2: I estem a les portes del pont de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà 11 de setembre. En aquest sentit, i preveient una gran mobilitat, Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial d'operació sortida a partir d'aquest migdia.
3: Sí, i és que es calcula que entre avui i demà a la tarda uns 550.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona i diumenge en l'operació retorn s'espera que tornin uns 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Per facilitar la circulació, Trànsit desplegarà mesures especials en els principals corredors viaris, especialment a la P7, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància amb més de 1.600 agents i més de 1.100 controls repartits per la xarxa viària catalana. Les vies que es preveu que registrin més congestió avui són la P7, la B23, la B30, la C58 i la C17, i per això Trànsit recomana planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar la prudència en un cap de setmana que no només coincideix amb la Diada, sinó també amb els últims dies de la temporada d'estiu.
2: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
3: A vosaltres.
2: Vinga, repassem l'actualitat esportiva amb el Barça, que segueix intractable.
1: Quin inici de temporada del Barça. És una cosa de bojos aquest Barça que ens ha regalat Hansi Flick. La fliquicidat s'ha instal·lat a l'estadi del Camp Nou perquè l'equip va de golejada en golejada. És impressionant.
2: Ahir Pòquer de manetes, podríem dir.
1: Totalment, sí, en porta 4 ja. Podem dir que ha començat la Champions igual que ha començat la Lliga, amb una maneta, perquè també ho va fer en el torneig domèstic, al Camp de l'Elx. Ahir va ser el Feyenoord la seva víctima. 5-1 el resultat final, amb dos gols de Rafinha, déu-n'hi-do. Aquesta reconversió del brasiler en davanter centre està sent mortífera pels rivals. El descans 2-0 guanyava el Barça precisament amb gol de Rafinha i Adeyemi. A la segona part el propi Rafinha i Lamine de falta. I també Gabriel Jesus, aquest últim estrenant-se com a golejador amb el Barça, va anar a arrodonir una altra maneta, una altra golejada incontestable en un partit marcat per la intensa pluja que hi va haver en el seu inici. Re, van ser els primers 20 minuts, però déu-n'hi-do com va caure l'aigua sobre l'estadi del Futbol Club Barcelona. Sigui com sigui, el Barça debuta amb una victòria, la qual cosa el col·loca al més a dalt de la classificació de la Champions, d'aquesta fase grupal de la Champions, però és que és veritat que suma 5 partits en el global de la temporada, on han estat tot victòries, els 5 partits guanyats, però atenció, amb 22 gols a favor. Què vol dir això? Que el Barça marca fins a avui més de 4 gols per partit. Això òbviament provoca que les expectatives entre la culerada estiguin molt, però que molt altes. Hi ha molta il·lusió, d'això precisament en parlava a la finalització del partit de Niolmo.
6: Siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas. Lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
1: Això ho va dir diverses vegades Hansi Flick a la roda de premsa, que sí, que està molt bé, que està molt content, però que han de millorar coses. Vull dir que en aquest sentit hi ha força ambició, no? I força inconformisme dins de la plantilla blaugrana. Rodri va ser titular novament per segon partit consecutiu, oferint també un recital de futbol al mig del camp del Barça, i un Rodri que també va aprofitar, doncs, que després del partit li tocava parlar davant la premsa per demanar disculpes als valencianistes i jugadors del València per aquelles paraules que va captar Movistar quan estava a la banqueta de Mestalla parlant amb Cobercí, doncs, dient que el rival, que el València era molt fluix, que no eren massa bons, etc. Doncs, donde dije digo Diego.
7: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas, y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que, en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada. Sé que sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
1: M'encanta la gent que quan comés un error ho reconeix i després demana disculpes. Una qualitat tan difícil de trobar avui dia en el món.
2: Totalment d'acord.
1: El Barça, que avui no s'entrena, concedit dia de festa a Hansi Flick. El proper partit és de Lliga, el diumenge, al camp del Llevant. El següent de Champions, hem de marxar fins al mes d'octubre al camp del Galatasaray, a Istanbul.
2: Vinga, i què més destaquem de la jornada d'ahir de Champions?
1: Doncs, per exemple, el hat-trick que va fer Ferran Torres, déu-n'hi-do com ha aterrat a París, al davanter de Foyes. Ahir 3 golets per contribuir directament a la victòria dels de Luis Enrique contra l'Slovan de Bratislava per 6-1 al Parc dels Prínceps. Així de content estava el davanter del PSG.
8: Bueno, pues muy, muy contento, significa que me estoy acoplando bien, que mis compañeros me están ayudando, el míster, la afición, la verdad que estoy muy contento.
9: Casi perfecto no, porque no hemos tenido los resultados que queríamos, pero bueno, sí que es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
1: També destaquem la derrota de l'Atlètic de Madrid al camp del Liverpool 2-1 a Anfield, amb Julián Álvarez de titular. D'altres partits d'ahir amb resultat final: Stuttgart 3, Viking 1, Nàpols 0, Arsenal 1 i Sporting 3, Galatasaray 1. Avui, tercera i última tongada de partits de la primera jornada, 6:45, Fenerbahçe, Roma i PSV, Shakhtar Donetsk, i a les 9, Como Leipzig, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah i Slavia.

0: la Via de Praga, Lens.
1: Vinga, hi ha més apunts a banda del futbol.
0: També victòria del Barça d'handbol a la Champions, debut exitós. Per tant, l'equip de Carlos Ortega es va imposar al August danès per 39-29 al Palau Blaugrana. En la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet s'està disputant a Tarragona. Victòria de l'Ilerna Lleida sobre la Sisa Joventut 8-9-8-4 i també triomf del Quitzenats Manresa sobre el Morabanc Andorra 83-74. Avui tenim la segona jornada amb aquests partits. A dos quarts de set, Fiat Girona i l'Ilerna Lleida, i a les 9 Barça Morabanc Andorra. D'altra banda, encara en l'esport de la Cistella, la selecció espanyola juga a tres quarts de nou contra Austràlia, els quarts de final del Mundial que s'està celebrant a Alemanya. I avui es disputa la 18a etapa de la Vuelta, contra rellotge individual de 32 quilòmetres que uneix les localitats del Puerto de Santa Maria, un lloc molt maco per anar-hi, us ho recomano, i Jerez de la Frontera, també molt maco. Enric Mas, que és balear, és de Mallorca, segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'austríac Fèlix Gallar.
1: Per què rius, Víctor? És que no, t'estàs perquè... rient durant tota la...
0: M'estava rient perquè me'n recordava del format d'abans dels esports a la ciutat, que quan jo estava acabant sabia que tu em faries la pregunta del dia, i ara pensava la pregunta del dia i dic, cony, si ja me l'ha feta.
1: Que no t'has adaptat a aquest nou format.
0: Sí, encara m'estic...
1: Però t'agrada?
0: Jo no sóc com Ferran Torres, que tinc rendiment immediat, que m'adapto al moment a les
1: circumstàncies. És l'edat, això, Víctor.
0: Això és l'edat, 53 anys. Sí, sí, sí, sí. M'estic adaptant, però la veritat és que reconec que m'agrada.
1: Bueno.
0: M'agrada.
1: Si tu estàs content, jo estic contenta.
0: Pues mira, todos contentos. Vinga, tots contents.
1: Víctor Lozano, gràcies.
0: Fins dilluns, que vagi molt bé. Bona dia a tothom.
2: Això és La Ciutat.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: La Ciutat, amb Míriam Frank. 100%.cat, l'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
1: Encetem la segona temporada de la nostra secció 100%.cat, en la que seguirem fent divulgació sobre educació mediàtica, parlant amb experts, coneixent projectes escolars i també reivindicant la literatura com a eina per lluitar contra la desinformació, com és el cas d'avui, Gerard.
4: Així és, i és que avui coneixerem el llibre Una finestra a la butxaca, publicat per l'editorial Mediterrània i que ens fa reflexionar sobre l'abús de les xarxes socials. Tot neix d'un encàrrec de les investigadores Mònica Jiménez, de la UPC, i Mireia Montanya, de la UOC, que van voler convertir un estudi elaborat per elles mateixes en un conte per totes les edats. L'escriptora Meritxell Margarit es va encarregar de fer-ho realitat, creant una història que trasllada a la literatura infantil les claus d'aquest estudi.
1: Doncs ja tenim preparada aquí a l'estudi una de les investigadores i coautora d'aquesta publicació, Mònica Jiménez. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica quina és la història que ens explica Una finestra a la butxaca.
5: Doncs és la història d'en Cas. En Cas és un gos que viu amb quatre humans, amb una família pare-mare, un nen i una nena. Aleshores, clar, què passa amb en Cas? Doncs que ho veu tot des de la seva mirada de gos i veu com aquella família passa massa temps mirant el mòbil. Aquest és bàsicament, o sigui, la base de l'argument d'aquesta història.
1: La història de qualsevol família, eh?
5: Exacte, és així, sí.
4: Al final, si els gossos parlessin...
5: I tant, què ens dirien? I tant.
4: Escolta, tot neix d'un, com dèiem en la introducció, d'un estudi que vau fer tu i la Mireia Montanya sobre l'ús de les xarxes socials. Com vau fer aquest estudi i quines conclusions en vau poder treure?
5: Bé, tant la Mireia, professora de la Universitat Oberta de Catalunya, com jo mateixa, professora de la Universitat Pompeu Fabra, doncs tota la nostra trajectòria, diguem, d'investigadora, s'ha centrat molt en els efectes dels mitjans de comunicació, la publicitat i, com no, els darrers anys, doncs, en les xarxes socials. I sí que és cert que durant la pandèmia vam detectar una cosa que d'entrada ens va semblar molt interessant, i és que els influencers van començar a parlar de la seva salut mental. Pocs dies després, seguint un efecte imitatiu, doncs els seguidors van començar també a compartir, doncs mira, avui estic trist, avui em sento malament, per passar a compartir diagnòstics, no? Doncs mira, jo estic patint un trastorn alimentari des de fa anys, per exemple, o estic lluitant amb una depressió. Aleshores vam pensar, que interessant, els adolescents per primera vegada parlen de salut mental a les xarxes. Aleshores vam pensar, s'ha d'estudiar això. Vam plantejar aquest projecte al Ministeri de Ciència i Universitats i ens vam finançar una recerca a 3 anys per veure doncs com se'n parlava a les xarxes sobre la salut mental, però també, o sigui, què es deia o quines eren les malalties més presents.

0: o quins són els formats més habituals. I la veritat és que d'aquí han sortit moltes conclusions, han sortit coses molt maques, però també coses bastant lletges.
1: De seguida parlem d'aquestes conclusions, però m'agradaria saber, primer, com ha estat el procés de transformar aquest informe en un conte.
0: Realment sempre, des de que investiguem, des de que treballem, no, fem recerca, un dels nostres objectius sempre és retornar aquesta investigació a la societat, perquè al final no tens molt la sensació que tot es queda a les universitats i allà neix i allà mor, no? I és una llàstima. I un tema doncs, que està tan present a la societat és que havia de tornar d'alguna manera i està clar, aquí, doncs als adolescents, als infants, perquè també pensem que això és pluja fina i que s'ha de començar a treballar des de molt petits.
2: Mònica, parlaves de conclusions lletges. Jo em quedo amb això. Quines són?
0: En primer lloc, doncs, l'algoritme doncs, és masclista. O sigui, per començar, no els mateixos continguts, no, o sigui, no són els mateixos continguts pels nois, per les noies, d'alguna manera doncs, està perpetuant els rols tradicionals de gènere. Els nois els ofereix esports de competició, paròdia, humor, per exemple. Les noies doncs, és maquillatge, són rutines fitness, són cures fins i tot, no? Aleshores, o sigui, aquesta és la primera. La segona, doncs, el temps que passen, està clar, tot i que aquí també m'agrada dir que tot el que s'havia fet fins ara s'havia fet recerca, però en termes de temps. Passen tantes hores, passen més de 2 hores, això ja es considera addicció, però no s'havia estudiat mai continguts, no? Aleshores, doncs, en aquest sentit, l'estudi fa incidència en aquests continguts, que està bé tenir cura del temps, però també hem d'estar molt alerta del que els adolescents estan consumint a les xarxes.
1: I no sé si m'equivoco, però crec que un dels protagonistes de tota aquesta història també som els pares, no? El gos veu com tota la família, no només els infants, sinó també els pares. Ens costa a vegades desenganxar-nos d'aquest mòbil, deixar-lo a banda i prestar més atenció als nostres fills. Així que part de la culpa, entre cometes, la tenim nosaltres, no? També,
0: sí, mica. Sí, sí, és així, no? Perquè sempre, o sigui, teníem molt la sensació que la pilota s'ha passat als adolescents. Mm-hmm. És que, clar, és que...
1: I a les escoles, també, no?
0: Bueno, i és un altre tema, també, que sí, i que cal parlar-ne, no? Adolescents, escoles, i les famílies, d'alguna manera, doncs, quedàvem al marge, no? És que, clar, sí, sí, ho observem, i d'alguna manera criminalitzem aquest comportament. Però, clar, que aixequi la mà el pare o la mare, que no passa moltes hores mirant el mòbil, no? Perquè no parlo només de xarxes socials. Un moment que contesto un correu més, no? Que estàs a la taula, és que estic pendent. Aleshores, l'objectiu d'aquest conte doncs, era reflectir aquesta realitat, no? Dir, sí, alerta, però és que som tots, i és un problema, al final, social, no només dels joves.
1: I, Mònica, estem parlant d'un conte, amb la qual cosa ens dirigim a nens, adolescents també, però també a nens més petits, amb la qual cosa el problema s'ha anat avançant d'edat o per què ho heu dirigit al públic més infantil?
0: Sí, perquè teníem, bueno, no era una sensació, era una realitat que cada vegada veus més cotxets, per exemple, no? amb l'estri aquell per integrar sí. Doncs qualsevol pantalla, no? Perquè veus nens molt petits ja consumint continguts. Aleshores pensàvem, home, és que hem d'anar molt abans al primer mòbil, no? Aleshores és un conte adreçat a nens i nenes a partir dels 6 anys, entre 6 i 9 anys. Però també les famílies, perquè hi ha la part del conte, però la part del darrere doncs, hi ha tot un seguit de recomanacions per les famílies, no? De com encarar i com rebre aquest primer mòbil a l'entorn familiar.
2: Mònica, el dimarts va començar el curs escolar i a banda de les protestes per part dels mestres, un altre gran tema és el de la presència, ho comentàvem una mica ara, no? De les pantalles, dels telèfons mòbils a les aules. Com veus la prohibició, com estàs veient aquesta prohibició de l'ús del telèfon mòbil a l'àmbit escolar?
0: Penso, i és una opinió personal, eh? Jo crec que s'ha passat massa la pilota a les escoles. Està bé, o sigui, és una mesura que està bé, perquè, doncs, bueno, davant la incapacitat de regular el mòbil en l'entorn familiar. Penso que això s'hauria d'haver regulat abans a les famílies, no? Crec que tots hauríem de ser més conscients. Està clar, un mòbil no hi fa res a l'entorn escolar. L'entorn escolar, tu vas aprendre, no vas assolir uns determinats coneixements i un telèfon mòbil no hi fa res.
1: Estem parlant del control de l'ús del mòbil, del temps que passen els nostres infants davant de les pantalles, però també deies, els continguts, perquè molts estudis també revelen que els nostres joves s'informen cada cop més per xarxes socials, Instagram, TikTok, i aleshores ve aquesta desinformació. Això també és important de controlar, no, Mònica?
0: És cert, és important i per tant és importantíssim, no, doncs, el que feu vosaltres, no? Una educació, una mirada crítica, és educar els infants

0: fans, no? I ensenyar-los a diferenciar entre el que és real, el que és fals, no? Aleshores falta aquest pas, diguem-ne, no? En el cas de la publicitat, jo crec que ho fem, no? L'entorn familiar des de molt petits, no? I escolta'm, és que estan intentant vendre'ns alguna cosa, per què no ho fem a les xarxes, no? O sigui, qualsevol contingut, no? No només informatiu, que està clar, que s'informen per allà i que bona part d'aquella informació és falsa, sinó la resta de continguts, com ara el publicitari, que tampoc saben diferenciar què és publicitat i què no.
1: Has dit que s'ha de fer un pas. Qui l'ha de fer?
0: Per mi, els governs, clarament, no? Com hem arribat aquí, no? Com s'ha permès això? Com s'ha permès, doncs, deixar-nos en mans d'aquestes grans corporacions, no? Perquè s'ha obert a tothom, s'ha obert, per exemple, clar, es parlava, no?, d'una llei, Espanya prohibirà, França ha prohibit, Austràlia va prohibir, és efectiu? No. Per tant, cal educar. El que passa és que educar sempre requereix més temps i més diners que prohibir.
2: Estem parlant de que potser hem fet tots una mica tard. Hem fet massa tard. Això ja és incontrolable.
0: No, mai és massa tard, mai és massa tard. Per exemple, hi ha una cosa bona i és que se'n parla cada vegada més, no? Mirem enrere, aquest estudi va començar fa 3 anys, en aquell moment no se'n parlava, es començava a parlar de la salut mental, de com, no? I això afectava els joves, sí, es parlava només de la variable temps. Però és cert, i penso, en aquests 3 anys hem fet un bon recorregut. Per tant, no hi ha res perdut. El que passa és que hem de ser conscients, no?, de quines són les conseqüències d'aquest consum de xarxes socials.
1: Dèiem que dimarts va començar el curs escolar, un curs que ve marcat perquè moltes escoles ja intenten deixar una mica de banda l'ordinador i tornar als llibres. Aquest és un primer pas interessant, no? Entenc.
0: Molt interessant, és un primer pas, no? Si més no, doncs aquesta presència dels llibres i fer entendre ahir, és que no tot són les pantalles, no? Clar. És molt, molt interessant i molt bo.
2: Segur que molts alumnes diuen, com era això d'escriure, no? Perquè al final només piques tecles tant al mòbil com a l'iPad i mira, al final estem tornant a ensenyar a escriure, no? Que és...
0: Sí, és cert. O sigui, aquesta competència, no?, cal·ligràfica, no?, que teníem fa anys s'ha perdut i això doncs ho estem veient a les universitats, per exemple, no? Que clar, tu fas un exercici, ma, costa llegir-lo, tu no entens aquella lletra. Abans dèiem la lletra de metges, doncs ara és la lletra de tothom, de les noves generacions.
1: D'aquest informe que heu fet ha sortit aquest conte, una finestra a la butxaca, però també d'aquí uns dies surt un joc que es diu Sin Red.
0: Exacte.
1: Potser més dirigit als adolescents, o explica'ns en què consisteix aquest joc de taula.
0: Sí, Sin Red és un joc de cartes, efectivament adreçat a un col·lectiu més gran, perquè el conte se'ns quedava petit, no era fins als 9 anys. Aleshores vam pensar moltes coses, no? de què podíem oferir a aquest col·lectiu, i vam arribar a la conclusió que no tenia sentit oferir res que tornés a passar per una pantalla, perquè clar, pensem, clar, hem de fugir de tot això. I sí que vam observar, no?, que els adolescents, quan els i dones alguna cosa per fer, s'enganxen a això, clar, deixen, abandonen el mòbil i s'enganxen. Aleshores vam pensar, bé, fem un joc de cartes, no? És un joc de cartes per jugar amb amics, a partir dels 11 anys, diríem, no? Coincideix amb l'arribada a l'institut, amb el pas a la secundària, i gira molt al voltant de la reflexió, no? Escolta, mira, tu imagina't que aquest contingut, això, aquest post que has penjat a les xarxes, per exemple, es projecta ara al cinema principal de la teva ciutat. Com et sentiries? No? De vegades, doncs, ostres, no? Doncs et pares a pensar. O mira, pensa en aquesta persona, tu sí, que el que està postejant els continguts, si li treus això, com definiries aquesta persona? Ostres, és que no tinc... No hi ha res, no? Aleshores, són cosetes d'aquestes, són situacions, no? Posar-los en situacions que podrien passar, per què no? I a partir d'aquí generar reflexió.
1: Doncs ja sabeu, si voleu lluitar contra aquesta desinformació i treballar-ho amb els vostres fills, teniu aquestes dues opcions, una finestra a la butxaca, aquest conte infantil, i també aquest joc de cartes que sortirà en uns dies, Sin Red. Mònica Jiménez, de veritat, un plaer tenir-te aquí en aquesta secció 100%.cat. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, bon dia.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència. Això és La Ciutat.
1: Saludem ara el Pablo Caraz i la Núria Mora per saber què ens tenen preparats a partir de la una a la ciutat Lleida i Tarragona. Nois, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Núria, què tenim avui al menú?
4: Doncs al menú tenim hamburgueses.
1: Oh, que bona!
5: Opa, que bé!
4: Tenim el balanç del Més Burger, que s'ha fet aquest mes d'agost a Lleida, una iniciativa impulsada pel senyor Postu, per Postureig de Lleida, que volia demostrar doncs, que gastronomia, promoció econòmica i solidaritat poden anar de la mà, i avui tinc l'estudi ple. Tinc el senyor Postu, tinc alguns dels restaurants que han participat, la guanyadora d'un sorteig, o sigui, avui anem
6: Festa
4: amb
6: major.
4: El menú a tope, sí, sí.
1: Mira, avui que estem preguntant per menús infantils, l'hamburguesa és fantàstica pels nens, així que mira, ens quedem amb aquesta idea. I Pablo, tu també cuines avui o no toca?
6: Doncs mira, jo faig el maridatge, perquè saps que el dijous és la secció preferida de Míriam Frank i de Núria Mora, que és el nostre Bons Vins aquí a Onda Cero Tarragona. Parlarem de barema i parlarem també de les queixes del sector, un sector que recordem està en crisi, que demà, per exemple, es mobilitza a Gandesa, a la Terra Alta.
1: Vins al menú infantil, no, però nois, vosaltres que teniu criatures, com els enganyeu perquè mengin coses saludables i fora de la pasta i la carn?
6: Mira, el meu no cal enganyar-lo, eh?
1: No?
6: Li poses verdura i menja la verdura.
1: No, molt bé.
6: Sí. No,
4: esperat que es faci
6: no
4: una mica més gran.
1: Exacte.
6: Ja, aquí és on patirem.
1: Anirà separant els pèsols i aquestes coses.
4: Sí.
1: Doncs aquest és el menú que ens espera a Lleida i Tarragona a partir de la una, després del butlletí que ara comença. Pablo, Núria, moltíssimes gràcies i que passeu demà una molt bona diada.
6: Igualment,
4: bon cap de setmana.
1: Nosaltres ho deixem aquí de moment, temps per la informació, però tornem de seguida amb més menú infantil i moltes coses més, us esperem.
7: És la una, mediodia en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes. Sigue en marcha el acto de apertura del año judicial que preside el Rey y que ha comenzado con el discurso de la fiscal general, de Teresa Peramato, que ha defendido la actuación de la Fiscalía frente a las descalificaciones sistemáticas. Ha hecho también un llamamiento a la serenidad y a la responsabilidad para afrontar la crisis de Ceuta. A esta hora está interviniendo la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, haciendo también una defensa férrea de jueces y magistrados. Vamos hasta el Tribunal Supremo. Allí está Eva Llamazares con la asistencia técnica de José Eduardo Martínez Dorado. Eva, buenas tardes.
9: Buenas tardes. La justicia emana del pueblo, se administra en nombre del rey y corresponde a jueces y magistrados independientes. Primer mensaje sin rodeos de la presidenta Perelló, que comparte mesa presidencial con el ministro Bolaños. Los jueces son inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, asegura la presidenta del Consejo. Mientras la fiscal general Peramato se ha centrado en pedir más autonomía fiscal, defender a la fiscalía frente a descalificaciones sistemáticas e injustificadas, dice, y a una llamada a afrontar la crisis de Ceuta desde la legalidad.
10: Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
9: Incendios, corrupción y violencia contra la mujer son aspectos centrales del trabajo de la Fiscalía. En este último aspecto, la realidad, dice, es insoportable. Llama a reforzar la detección y asistencia, creando un marco seguro para las denuncias.
7: Y en Madrid se está celebrando la primera jornada del debate del Estado de la Región. Ha comenzado con la intervención de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha dedicado buena parte de su discurso a criticar la gestión de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta, que considera una agresión al Reino de España. Nos situamos ya en la Asamblea Madrileña. Pachi Linaza.
11: Todo un ataque de Marruecos sin que España hiciera nada, sin resistencia alguna, dice Isabel Díaz Ayuso, pese a que el gobierno fue avisado. Alerta, por tanto, de la implicación en los tribunales que tendrá esto para Pedro Sánchez.
12: Sánchez desclasificó ayer documentos del CNI, de la Policía Nacional, que directamente le inculpan por no hacer nada ante el aviso de invasión de Marruecos. Ya veremos el recorrido judicial que esto tiene y cómo se puede defender que, pudiendo evitar esta tragedia, premeditadamente dejaran que tanto daño se produjera.
11: Mando único creado 25 días tarde, que no ha solucionado nada, ministros que tampoco han estado a la altura, pasividad, términos usados por la presidenta regional en la primera parte de su discurso sin límite de tiempo en este debate del Estado de la Región que prosigue en la Asamblea de Madrid.
7: Y seguimos en Madrid porque antes de que termine este año Uber tiene previsto poner en circulación en la capital de España sus primeros coches autónomos. Durante la primera fase van a circular obligatoriamente con un conductor especialista a bordo que tendrá que supervisar el funcionamiento, validar las rutas y realizar las tareas de cartografiado. La de Madrid es la primera autorización en España para que se puedan operar coches autónomos. Sara Iturbide.
5: El permiso no habilita todavía viajes comerciales, pero las empresas WeRide, Uber y Avomo ya pueden iniciar las actividades de preparación para el despliegue.

0: dentro de un sistema global de captación mediante el cual Moscú ha reclutado ya más de 28.000 extranjeros, muchos de ellos de Latinoamérica. Muchas víctimas viajan engañadas mediante anuncios fraudulentos en redes sociales que ofrecen falsos empleos civiles bien remunerados. Diana Rodríguez.
1: Sí, acusan a Rusia de coaccionar y explotar a ciudadanos latinoamericanos en la guerra ucraniana. Colombianos, cubanos, peruanos o brasileños engañados y reclutados con dudosos métodos para acabar combatiendo en el frente ruso. Anna Gruit, investigadora regional de Amnistía Internacional, advierte de que el Kremlin cuenta con redes de captación que se dedican a la trata de personas con falsas promesas de empleo.
2: Lo mismo le sucedió a un brasileño. Le prometieron un trabajo muy bien remunerado en Rusia, pero al llegar descubrió que en realidad había firmado un contrato con las Fuerzas Armadas rusas, ya que los contratos se redactan en su idioma y a la mayoría no se les da la oportunidad de traducir el documento.
1: Entre los prisioneros de guerra en el oeste de Ucrania, según Amnistía Internacional, no solo hay latinoamericanos o norcoreanos, sino también ciudadanos de Egipto, Somalia, Sierra Leona o Sri Lanka.
0: Es todo por el momento. Más noticias aquí en Onda Cero a partir de las 2 de la 1 en Canarias. En Noticias Mediodía con María Hernández.
3: Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
4: Si ya todo va rodado, cole, off y pantalón largo, mejor tener de cara los buenos partidos.
5: Y nosotros necesitamos un estadio, y además lo digo, que queremos.
4: Pues esta vez en el Bernabéu toca partidazo castizo entre el Madrid y el Rayo con mucho color de grada. Quinta jornada liguera con el Atleti, Elche, Osasuna, Español y el Racing a la vez. Segunda, Internacional, Vuelta, Tenis y monoplazas en Mad Ring.
6: Sábado de Radio Estadio desde las 3:30 de la tarde.
4: ¿Has visto? Mad Ring.
7: Tienes ya una edad, Edu.
3: Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
9: Què tal? Molt bon dia, benvinguts a la ciutat.
8: A Onda Cero, la ciutat, amb Núria Mora.
9: És dijous, és 10 de setembre de 2026, però abans de parlar del setembre parlem de l'agost. Qui diu que a l'agost a Lleida no passen coses? 15 restaurants, 15 hamburgueses diferents, producte del territori i a més una iniciativa que ha aconseguit recaptar 1.500 euros per al Banc dels Aliments de les Terres de Lleida. Avui, a l'Econòmics, fem balanç de la primera edició de l'Homes Burger Lleida, iniciativa impulsada pel senyor Posto, que ha volgut demostrar que gastronomia, promoció econòmica, solidaritat, poden anar de la mà. Ho farem amb els seus protagonistes, amb el senyor Posto, que malgrat sigui avui dijous, doncs ens acompanyarà aquí als estudis d'Onda Cero i no vindrà sol, vindrà amb alguns dels restaurants que han participat amb la guanyadora del sorteig i també descobrirem quin paper hi ha jugat Gust de Lleida per posar en valor tota la cadena agroalimentària del territori col·laborant amb aquesta iniciativa. I aquests dies, aquests primers dies de setembre, doncs tots intentem recuperar rutines, però podem tornar a la rutina d'una manera més sostenible. Per exemple, anar a peu o en bicicleta a l'escola, a la feina, afavorir l'autonomia dels més petits, reutilitzar llibres i roba o eliminar els embolcalls d'un sol ús dels esmorzars són petits gestos que, multiplicats cada dia, poden marcar la diferència. Avui amb l'ambientòleg Jordi Prats buscarem idees molt pràctiques perquè la tornada a l'escola, a l'institut, a la universitat, a la feina, sigui una mica més sostenible. Abans, però, informació de serveis.
8: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
9: Noelia García, bona tarda.
10: Avui dijous, temps estable i sense precipitacions. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat amb núvols alts. Les temperatures pugen al Pirineu i a la resta pocs canvis. Màximes de 29 graus a Lleida i a la Seu d'Urgell, 28 a Balaguer, 27 graus a Tàrrega i 23 a Viella. Bufa vent fluix de ponent. Demà divendres, Diada de Catalunya amb temps càlid. Serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Temperatures en augment que podrà ser notable a la meitat sud. Màximes de 30 graus a Lleida, Balaguer i a la Seu d'Urgell, 29 a Tàrrega i 25 graus a Viella. Les temperatures mínimes seran de 14 graus a la capital, 13 a Tàrrega i 10 graus a la Seu d'Urgell. És una informació d'AEMET.
9: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors. Passen gairebé 9 minuts de la 1 del migdia. Una petita pausa i ens hi posem.
8: Onda Cero Lleida.
11: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta. Les

0: carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant. Ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
1: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass, Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
2: Estàs escoltant La Ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora. Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
3: De la Setmana Burger a lo més Burger Lleida. Qui diu que a l'agost no hi ha activitat a Lleida? Avui a l'Espai Econòmics parlem d'aquesta iniciativa promoguda pel senyor Postu, col·laborador de la ciutat des de ja fa una colla d'anys i que és instigador de tantes iniciatives solidàries, que en aquesta ocasió ens ha portat la primera edició d'una campanya de promoció gastronòmica que ha posat en valor els productes del territori, promovent activitat als establiments de restauració d'aquí de casa nostra, de les nostres comarques, i que a més ha contribuït també amb un retorn solidari, ni més ni menys que 1.500 euros recaptats per al Banc dels Aliments de les Terres de Lleida a través de la venda de les famoses postutxapes. Un total de 15 restaurants de Lleida i comarques on les hamburgueses tenen un gran pes a les seves cartes han estat els participants d'aquesta primera edició, preparant una hamburguesa pròpia amb ingredients, combinacions i estils diferents. Una iniciativa que ha comptat també amb la col·laboració de Gust de Lleida en una acció que s'emmarca en l'estratègia d'aquesta marca agroalimentària de la Diputació, que el que busca és donar visibilitat a tota la cadena de valor, als productors, als elaboradors, als restauradors de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. I avui, doncs, evidentment, en parlem amb els seus protagonistes i participants també. Senyor Postu, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Com estem?
3: Doncs una mica desubicats, perquè normalment et veiem els divendres, sí, però com que demà és festa,
4: com que demà és festa,
3: hem dit venim aquí perquè...
4: Ja són 13 anys. Molts anys. Aquest és el 14è any que fem programa.
3: Setmana rere setmana.
4: Però crec que és el primer cop que ho fem dijous.
3: Sí, sí, sí.
4: Sempre acabem la setmana, que és més com a més guai, no?
3: Exacte.
4: Però bueno, és per una bona iniciativa i també agraïm molt a la resta de gent que ens acompanya.
3: Doncs la resta de gent que ens acompanya, com per exemple en Josep Tribó, que és tècnic de promoció econòmica de la Diputació de Lleida, representant de Gust de Lleida. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia a tots.
3: Tenim també a tres dels restaurants que han participat en la iniciativa, el Fidel Andreu de la Capital, l'Alfonso Medina, Did the Wall i l'Ivan Ruiz del Vibra. Què tal, com esteu? Benvinguts.
6: Hola, bon dia.
3: I la guanyadora del sorteig que s'ha fet, un lot de productes Gust de Lleida, ara Irene ens explicarà si encara queda producte o
7: queda
3: ja has fet net, i també doncs, un val de 100 euros per consumir en els restaurants participants. Enhorabona i benvinguda.
7: Moltes gràcies.
3: Parlem d'aquesta iniciativa, posem-nos en situació. Senyor Posto, explica'ns una mica com sorgeix aquesta idea, que també doncs, ja forma part una mica de la idiosincràsia de lo que és Postureig Lleida en moltes de les seves branques, però en aquesta doncs, reivindicació, promoció del producte local, dels establiments també de proximitat, de la solidaritat.
4: Bueno, és que ho has explicat tan bé que...
3: Ah, ja està.
4: No, bueno, això sorgeix... Jo no he volgut pintar aquesta iniciativa com l'alternativa a la Champions Burger, que és aquest esdeveniment que també se fa a l'agost, que se fa a les Firetes, i en el qual uns establiments de tota Espanya venen i ensenyen el seu producte, però sí que és cert que això neix arrel de que aquesta gent es posa en contacte amb mi, com amb tants altres generadors de contingut o persones que tenen certs seguidors, es posen en contacte i no em va agradar gens la idea. I llavors, a més, vaig escriure en castellà i era com que em demanaven que jo fes difusió, no?, a canvi de menjar, tot. No em va agradar gens el rotllo, no. I llavors, com que ho vaig criticar una mica i va haver bastanta polèmica en aquest sentit, jo recordo un comentari que era: si no t'agrada, fes-ho tu a la teva manera. I vaig pensar, doncs ho farem a la meva manera. I aquest any doncs vaig pensar això, no? Fer un model similar, però en el qual no hi hagués competició, no regalés menjar a canvi de difusió, que trobo que és una cosa molt... molt fins i tot perversa, no? De dir, va, veniu i si tal, us tirem aquí el menjar aquest, que a més és molt postís i molt fals, i és un menjar que ve de fora, no? I a més, porten producte de fora, i el benefici també se l'enduen a fora perquè són gent que no són d'aquí. I per tant vaig pensar fer l'alternativa al contrari, de dir, parlem establiments de Lleida que tenen producte de proximitat i que el benefici serà local. A més, des de Postures de Lleida, com sabeu, sempre hi ha aquest component solidari, i de seguida va haver molts establiments que es van sumar a la iniciativa.
3: Sí.
4: De fet, a mesura que ho hem anat fent, més gent se volia apuntar i
3: clar,
4: els hem hagut de dir que no, perquè ja era
3: ja
4: massa.
3: En marxa,
4: tothom ha dit que sí a voler col·laborar, i bé, i hem pogut recaptar aquests 1.500 euros pel Banc dels Aliments, que jo crec que és el puntet en positiu, no? Però tota la iniciativa, el fet de promoure el producte local, el fet de promoure establiments locals amb la col·laboració de Gust de Lleida, que és aquesta marca, que el que fa també és promoure molt el nostre producte tan bo que tenim, doncs, bueno, tot encaixa bé, totes les peces van encaixar molt bé, i per mi el més important també és la resposta dels restauradors, que crec que ho han vist en positiu, i jo la sensació que tinc és que molta gent em deia, ostres, no ho coneixia aquest lloc, no? I tants altres, no? I mira, doncs la difusió que se n'ha pogut fer i que ells a més haguessin pogut col·laborar d'aquesta manera, doncs bé. Tot perfecte.
3: Ens escoltarem en uns instants, però abans, si et sembla, el Josep ho comentaves, parlem de Gust de Lleida, d'aquesta iniciativa que, Josep, totalment alineada amb el que és aquesta marca agroalimentària.
5: Exacte, ens ha anat com anem al dit, perquè és una iniciativa que encaixa plenament amb els valors de la marca i els objectius, perquè dona visibilitat a la restauració local de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, perquè treballen amb productes d'aquí, de proximitat, i a part, de retruc, ajudem a una causa solidària com la iniciativa del Posto. Per tant, ens ha anat perfecte que sorgís aquesta idea, i encantats de poder col·laborar, en aquest cas amb una cistella de productes de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
4: La idea és a veure si podem fer una segona edició amb col·laboració, més col·laboració encara amb Gust de Lleida, i que, doncs, per què no, les hamburgueses que es facin incloguin, no?, productes d'aquests, dels diferents productes que té la marca. Bueno, això ho comentarem, en parlarem més, també a veure si els restauradors s'hi volen sumar, però bé, jo m'encantadíssim que hagi pogut haver aquesta col·laboració, que Gust de Lleida, Diputació, Promoció Econòmica, si haguéssim volgut sumar, vaja, un win-win absolut, no?
5: I tant que sí, a part el fet de que puguin crear sinergis entre restauradors i productors sempre és benvingut, i és un dels objectius que tenim a Gust de Lleida, que és aquesta marca de la Diputació de Lleida que intenta posar en valor tota la cadena de productors, restauradors, transformadors i elaboradors de productes de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.
3: Clar, i al final també aquesta possibilitat de que a través dels restaurants es pugui arribar al consumidor final, és a dir, que és com que s'amplifica molt més, no?
5: I tant que sí, al final la gent a poc a poc anirà coneixent més la marca Gust de Lleida, que al final som un motor o una eina, diguéssim, per a poder donar a conèixer els productes de gran qualitat que tenim a les Terres de Lleida, així com els restauradors que treballen amb aquests productes, i que els consumidors fiquin en valor tot això, no? Que al final són els que tenen que donar el vistiplau a tot això, no?
3: Sí, passem als restaurants. El senyor Posto ens estava explicant una mica, doncs, com va sorgir això, com vau rebre aquesta proposta de participar, doncs, en aquesta primera edició, i també, doncs, és important destacar que no es tractava de cap tipus de competició, sinó que és anem tots junts a col·laborar i a fer xarxa també, no? Com ho heu vist? A veure, Fidel, Alfonso, Ivan, expliqueu-nos.
6: Ivan, tu mateix.
7: Venga, Ivan. Perfecte, perquè a nosaltres ens va anar perfecte, perquè ens van invitar a participar a la Champions Burger, i bueno, al final, pues, per el format com se feia i tot això, perquè t'obligaven un catàleg de productes i tenies que anar amb els seus productes, no podies fer servir els teus per temes de sanitat i tal, i llavors nosaltres vam decidir com fer una campanya, com dient que havíem tret l'hamburguesa que haguéssim tret allí, però traient-la al local, i justament ens va obrir el Posto i ens va dir això, i ens va anar perfecte.
6: En el nostre cas, a Lead the Wall, som un restaurant que no està especialitzat en hamburgueses, tenim simplement, pues, una o dos, però vam acollir molt bé perquè la nostra línia, som un restaurant d'aquí, de la terra, i sempre el que diem és el mateix, és productes de fora, d'acord? Són receptes d'allà però amb productes d'aquí. Llavors la nostra idea anava molt ben guiada cap aquí, i sempre tot el que sigui promocions del Posto que vinguin cap a conscienciar cap al client, perquè també avui en dia sempre hi ha una paraula que no agrada molt a la gent i que és el tema de responsabilitzar.

0: I jo crec que els restauradors i tota la cadena té una part de responsabilitat, però jo crec que també el client té una part de responsabilitat cap a l'hora d'escollir quin producte ha d'agafar. Perquè al final tot és una roda, tot és un girar, i si els nostres restaurants van bé, nosaltres també donarem feina a la gent d'aquí i nosaltres funcionarem d'una manera que al final tot és una roda cap aquí i tot es queda aquí, i al final va bé.
1: Fidel.
2: Sí, una mica en línia del que diuen els meus companys. A la capital, nosaltres sí que fem hamburgueses des de fa 12 anys i la iniciativa del Postur ens va semblar perfecta. Al final es tracta de promocionar producte d'aquí, i al final és això, no? Comprar proveïdors d'aquí, que els diners es quedin aquí, que els treballadors siguin d'aquí, i sí que és cert que ens ha servit aquesta intrusió a la ciutat per ficar-nos una mica les piles també als restauradors locals, no? En quant a màrqueting, en quant a producte, evidentment, no? Sempre que hi ha una iniciativa així, doncs nosaltres normalment ja som entre nosaltres competidors de molt bon rotllo, però competidors, i un fet així que fa que ens unim els productors locals, doncs benvingudíssima la teva proposta, Posto.
3: Bueno, un dels clims de la campanya, i ho podeu veure, ho podeu comprovar, que és això, és que, i que ells també ho han explicat, és el tema de restauració local comporta un benefici local. I és evident, si nosaltres anem als restaurants de Lleida, aquests restauradors també aniran també invertiran els seus diners, doncs, en agafar treballadors, en fer negoci aquí, i per tant el poder fer girar aquesta roda local és molt important. Jo amb el que em quedo és que amb que ells estiguin contents i estiguin satisfets. De fet, els tres restauradors que hem convidat avui, els tres han fet jo crec que una campanya molt xula. Vam començar la campanya amb la capital, van ser els primers que vam estrenar. Després, Eat the Wall, per exemple, ell va fer un vídeo molt xul on explicava això, no? Del tema de contribuir al tal, que és millor, que no sé què. Perquè tu, quan te menges una hamburguesa d'aquestes blaves amb petacetes i tal, també té un cost mediambiental, sí, per exemple, no? No és només que sigui barata o que sigui més cara o que guanyi més diners o que sé què, no? Sinó és la petjada. I uns altres dels claims importants de la campanya també és que la millor hamburguesa és la que deixa petjada aquí, no? També els de Vibra van fer un vídeo xulíssim que, bueno, se li ficava la cara del Posto al noi que parlava, s'ho van currar moltíssim, no? I em va agradar molt aquesta varietat també de dir, nosaltres ensenyem el producte, nosaltres som més senzills i només fem d'això, i els altres no, han fet una cosa com molt més vistosa, i de fet jo crec que els hi ha anat molt bé, i que fins i tot la difusió que ha arribat, bueno, a vegades la relació likes amb l'abast
1: no sempre es correspon,
3: però l'abast és a desenes de milers de persones, i per tant, doncs, impressionant, no? I jo, que ells estiguin contents, és el més important.
1: Clar, i això vosaltres, o sigui, ho heu vist, perquè el mes d'agost també és un mes que a vegades, no sé, a nivell de restauració podeu notar, doncs, si és més alt o és més baix. Heu notat aquest any que el fet de poder participar en aquesta campanya, de poder donar a conèixer també, doncs, les vostres creacions, perquè heu fet hamburgueses com específiques o propis, no? Heu treballat, ja ho comentava ara també amb els vídeos, quin balanç en feu de com s'ha rebut per part dels clients, i després la Irene també com a clienta ens explicarà el seu punt de vista. Com heu viscut això?
0: Per part nostra, molt positiu. A nivell de... Jo crec que és molt important també fer entendre que a campanyes com aquestes és molt més important el que ha dit el Posto, la visibilitat i fer la consciència de lo que és, més que el fet de quantes hamburgueses he venut. Jo crec que això queda com algo secundari.
1: És com una inversió més a llarg termini, no?
0: També. O sigui, jo sé que Lleida és una ciutat petita, tothom fem lo mateix, arriba l'agost i volen marxar a la platja, tots cap a Salou, tots cap a Cambrils, és molt normal, però bueno, tothom ha de tornar. I quan tothom torna, després d'aquestes campanyes, pues, lògicament la gent pues, aprofita i torna a la seva, a lo quotidià, a lo de cada dia, i llavors hem d'anar als puestos que hem d'anar. I aquí és on és important, és el fet de, no només que les hamburgueses que hem venut, sinó que quan torni la gent que ha de tornar al cada dia, que sapigui que estem aquí, que som nosaltres restaurants d'aquí i que ells tenen la responsabilitat de poder escollir a l'hora que, al igual que com consumeixen el seu oci, pues lo mateix que com, a on van a comprar el seu producte, a la botiga Pepito de la fruiteria de la Maria que està a la cantonada, i bé, amb aquesta part jo crec que és més important

0: coincidir amb això, que més que quantes hamburgueses hem venut, perquè sí que és veritat que això és important, però jo crec que és més un tema secundari.
1: Uh-huh. Ivan.
2: Sí, fantàstic. Nosaltres al final, quan vam començar l'agost, claro, a l'haver-nos invitat ja sabíem de molt abans que venia la Champions Burger, ho sabíem des del maig, juny, ja ho sabíem, i llavors sabíem que a l'agost, que ja es plou fluix a Lleida, doncs teníem que competir contra la Champions Burger, que tenen una quantitat de diners per a màrqueting que és... Bueno, al final la burger que guanya allí és la que més màrqueting té, perquè al final quan vas no pots provar totes les hamburgueses i, bueno, els que van guanyar van ser els que més van gastar en màrqueting. I nosaltres, doncs, va anar fantàstic. L'hamburguesa va ser la que més va vendre i ens va salvar l'agost i ja està, i tot molt bé.
1: Com eren aquestes hamburgueses que vau preparar?
3: Nosaltres a la capital, l'agost és un mes especialment alt, en contrari potser de la resta, no? Suposo que per a Terrassa. Al final la Lleida és suficientment gran com per a tenir públic tot l'any, no? Les ventes, més o menys les de cada any, però sí que és cert que l'hamburguesa que vam presentar per la campanya ha tingut molt bona acceptació. Aquesta hamburguesa, nosaltres fèiem una hamburguesa de carn de llonganissa, fèiem una picada d'escalivada, ficàvem poma, tot, més quilòmetre zero impossible, no? Nosaltres estem, ja et dic, estem de ventes, podem parlar igual que l'any passat. Al final sí que és cert que un esdeveniment com la Champion Burger fa que la gent s'animi a sortir de casa, però també hi ha molta gent que es decepciona, no? Quan van allà al festival i veuen totes les cues que hi ha i han vist l'espectacle, doncs al final se'n venen a sopar a casa nostra, no? Bueno, pues, molt bé, que se'ls gastin ells i que ens portin clients cap a nosaltres. Aquest és una mica el pensament.
1: I les vostres hamburgueses, què és el que heu preparat?
2: La meva porta és seva caramelitzada, porta... una salsa de yema trufada y porta de cecina de aquí de Lleida, que me la fan a una carnicería. Y ya está, la van fer fins que se'ns va acabar perquè ja no li quedaven més cecines.
1: Aquí esgotant existències.
0: La nostra era la que tenim a carta, que és la Oklahoma Burger, que ja és la carta aquí, i és el que diem, és una recepta que sí que originalment ve d'Oklahoma, Estats Units, del cinturó de les hamburgueses del Centre d'Amèrica, però sempre el que intentem és que tot el producte que fem, amb la ceba i tal, pues, sigui d'aquí.
1: Quilòmetres ara, eh? Sí. Aquí hamburgueses made in Lleida.
4: No oblidem que també el més important és el que hi ha aquest component solidari, mm-hmm. És a dir, que potser no, ells no han duplicat vendes ni molt menys, però al final el retorn també és per una campanya solidària com és el Banc dels Aliments. Mm-hmm. És a dir, que moltes vegades caiem en això de... Jo sabeu que estic molt en contra del postureig i, per tant, aquests generadors de contingut que se presenten als llocs i diu si me convides te faré la gran difusió i tal, doncs això no, vull dir, els diners no van a parar, s'ha fet una publicitat, però els diners no van a parar amb un senyor que després s'ho gastarà al Biloba o sigui, sinó que van a parar al Banc dels Aliments, no? I jo crec que aquest és el puntet que ja fa que, clac, no? Com amb la majoria de coses que faig, el benefici no és per un senyor que després ho gastarà amb el que voldrà, sinó que és per una bona causa. Així que, ja insisteixo, jo crec que ells estan, jo la sensació que tinc, visió és molt positiva, que la gent està molt contenta, i ara, si vols, podem parlar del sorteig. Hi ha hagut 50 participants,
1: sí, ara,
4: però aquí tenim la guanyadora, la Irene,
1: la Irene està aquí mirant, i està aquí a
4: que s'han portat un regalasso que me fan veja i tot, perquè jo al principi no tenia molt, no sabia, perquè jo vaig començar i dic, no, fem un sorteig però no sé el que, i la gent el que havia de fer, sí, la gent el que havia de fer era demanar l'hamburguesa especial que havia preparat cada restaurant. Aquesta hamburguesa portava una xapa inclosa, uh-huh. Llavors tu feies una foto, la penjaves, etiquetaves al restaurant, etiquetaves al Postres Lleida, i llavors entraves en aquest sorteig. He de dir que la majoria de restaurants han fet difusió dels altres, és a dir, que tot i que sigui competència,
1: s'ha fet aquesta xarxa
4: i han tingut el bon rotllo de dir anem a fer difusió tothom de tothom, i per tant molt guai, però bé, van fer un sorteig amb Mai No Sent, que era el Postunino, i va guanyar la Irene, i la Irene jo crec que està molt contenta. Bueno, ha fet un vídeo molt xulo també explicant els productes del lot, i a veure què ens explica.
1: A veure, Irene, des del punt de vista aquí com a representant dels consumidors d'hamburgueses de Lleida i comarques, a tu què t'ha semblat aquesta iniciativa, i com la vas conèixer?
5: Mira, a mi m'ho van dir, el posto fa lo de la Burger Lleida i no sé què, vaig entrar, vaig a Fardeja i molt bé. L'any passat vaig anar a la Burger, a la Champions Burger, i aquest any no hi he anat.
1: Has pogut comparar una mica
5: les dues. Les cues de més de mitja hora o una hora per agafar una hamburguesa,

0: o na, lo que digo, que claro, veis les cubes y de yes, digo, pues me vaya a un puesto, me enjove y ya está. Y después pongo un altre lloc y agafar ni un altre. Yo, por ejemplo, al Vibra vaig anar just la semana de la de abans que comencessin sí. Y vaig poder probar la campeona uh-huh. Y oh, es que brutal, de fet, li he dit abans, dic, es que a nosaltres ens va agradar molt. Merci. I és veritat. I em falta de igual no hi ha anat, ja li vaig dir que hi volia anar. I a la capital és un puesto assegurat que sempre vas amb grup i així. De fet, jo vaig amb un grup que sortim cada cap de setmana a menjar en un lloc diferent i anem provant i tal.
1: Ostres, i, això ja, clar, ja mai no sé, eh? Hi havia mai no sé, que quedi clar.
0: I em van dir, ves a provar aquesta, que és del barri, no sé què, tal. Vale, dic, pues vam anar a provar, de fet jo vaig guanyar amb el Rincón de la Maite, uh-huh. I clar, dic, jo havia anat amb una, dic, anem a provar una altra, em falta, jo treballo de nit, dels caps de setmana, o sigui, el que tenia de festa, pues vaig poder escapar-me, no m'ha donat més la vida, ara m'han donat l'oportunitat. Amb el premi, sí. Vam parlar amb el senyor Posto i dic, bueno, dic, ja que vaig a provar a diferents llocs, a veure si podia partir el premi, sí. I pues, m'han donat l'oportunitat.
2: La Irene ha guanyat 100 euros
1: sí, per a gastar.
2: Que jo pensava que només se'ls gastaria en un puesto i no, em va dir, no que
1: home, clar, vull ja anar posats, anem a veure aquí l'assortiment d'hamburgueses i de productes que hi ha aquí al Gust de Lleida.
0: I d'aquesta manera també, pues bueno, visibilitzem més llocs que només sí. Un. I després, si vaig a un lloc, dic, bueno.
2: El lot de Gust de Lleida, que sí. Ara ens explicarà a veure què li ha semblat, va fer un vídeo molt xulo, i també m'ha demanat una postutassa del Caragolet Sanitari perquè ella és infermera. Ah,
1: ostres,
2: clar. Anava molt creuat. Però això, explica'ns el lot, què tal, quina enveja.
0: El lot és brutal, no he tingut un lot de Nadal en la vida així.
2: Ah, molt bé.
0: Tothom me deia, dius, és el lot de Navidad. Sí. I molt bé, hi ha dos vins, jo no bec, però el que bueno, deien, però un detallet, un amb algun puesto, sí, correcte,
1: no?
0: Ja té la sortida. El paté de jabalí, vaig dir, de porc senglars, que això és brutal. Sí, sí, de la Vall d'Aran. De la mermelada de Bo, no conseneixi aquesta marca, i l'altre dia me va sortir publicitat amb ells, dic, mira, dic, no veus res com parlar, que Instagram fomente... Sí, sí, van sortint. Sí, sí, hi havia un munt de cosetes, la llonganissa, boníssim.
1: Jo m'estic mirant aquí, oli d'oliva i mandarina.
0: De mandarina, no l'he provat encara.
1: Clar, és que a més vaig veure el vídeo que vas menjar fent aquí una mica, doncs l'unboxing, de que és el que tenia aquesta cistella de Gust de Lleida, i també em va sorprendre, no coneixia, o sigui, que la part positiva és aquesta, no? O sigui, tu coneixes productes que potser desconeixies, però a l'hora de fer-ne difusió, i això imagino que també ha passat, no? Dones la possibilitat que la gent pugui conèixer també
0: productes
1: aquests productes
0: diferents.
1: I aquests productors, no?
2: Sí, sí, sí, jo li agraeixo molt a la Irene de que hagi fet això, que igual un altre hagués vingut, s'ho hagués emportat i hasta luego. En canvi la Irene, no, està fent l'esforç de fer-ne difusió, de parlar i de promoure tot això, no? Vull dir que és agraïda i pues, també li agraïm molt. Que...
3: És la nova influencer de...
1: influencer gastronòmica,
4: sí.
1: No?
4: No, està bé, perquè al final també és el que li deia abans, ho fa amb una naturalitat també, que això és el que atreu la gent.
1: Clar, no s'agraeix.
4: El que vol dintre d'un món saturadíssim d'imatges, de vídeos, que estem tan saturats, al final quan veiem una cara natural i que ho diu com ho expressa ella, al final connecta amb la gent, mm-hmm. I això és d'agrair.
1: I va haver algun producte que et sorprengués o que no coneguessis o que diguessis, ostres, mira això, quina il·lusió, perquè tinc oportunitat ara de provar-ho.
0: Home, lo de l'oli, sí. Lo de l'oli és brutal, i el paté, jo és que el paté de porc senglar...
1: Debilitat.
0: Sí, sí, és que abans era addicte amb aquest paté, i vaig aconseguir deixar-lo, i ara... M'heu generat una altra necessitat.
1: Clar, i a més, no sé si ho hem comentat, però això va començar com una setmana que va acabar sent tot el mes.
2: Sí,
1: perquè
2: sí.
1: La cosa es va anar fent gran, no?
2: Per desgràcia meva, jo tenia previst fer una setmana, però clar, la gent es va... A més, em va passar que primer ho volia fer... Honestament, no vaig pensar... Primer vaig fer Ciutat de Lleida, perquè com que la Champions mm-hmm. feia Lleida, però va haver molts llocs que m'han dit, escolta, i nosaltres que som de Mollerussa, per què no... No? La pizzeria Break o el Fogot de ara no sé, de
3: Mollerussa
2: també.
1: Sí, de Juneda, sí, tenim aquí
2: Juneda,
1: representació de l'Urgell, de les
2: Superbé,
1: Garrilles,
2: no? Que també, i dic, i, bueno, pues sí, teniu raó, per què no, no? I llavors el que havia de ser una setmana van a passar a ser 15 dies, i també entenc que el que era el 15è tenia poc marge per dir ara nosaltres hem sortit. Clar. I ara tenim, no? I dic, bueno, va, doncs ho allarguem tot el mes i que la gent pugui participar, i això també va fer que poguessin haver més participants al sorteig, mm-hmm. que també està bé, no? De fet, molta gent m'escrivia dient, ei, he anat a no sé quin lloc i ja se'ls han acabat les xapes,

0: clar, jo no puc, no puc forçar ningú a dir, compreu ni més. Però bueno, que per l'any que ve potser sí que s'ha de fer una previsió de dir, encara que el donatiu sigui de X, que tothom tingui stock i que ningú li passi això, no? De que ja no puguin donar l'hamburguesa amb la xapa, no? Vull dir, bé, ho madurarem i veurem si fem segona edició i polir aquestes coses, no? I jo sobretot també el que els he demanat amb ells és que em facin una mica de feedback per saber, doncs...
1: Clar, perquè aquí en tenim 3, són 15. Amb la resta de restaurants, no sé si vosaltres també heu tingut oportunitat de parlar i d'intercanviar una mica les impressions i de fer aquest feedback de com ha anat tot i de si realment doncs, també hi ha interès de repetir.
0: Jo la sensació que tinc és aquesta, que estan contents, tot i que no han multiplicat les vendes per tant, sí que estan contents de la visibilitat i de, sobretot aquest component de dir, ei, hem col·laborat per una cosa solidària i a més ens hem donat
1: clar,
0: a veure.
1: Clar, donar a conèixer també l'activitat.
0: I moltíssima gent, o sigui, és que bueno, jo mateix, llocs, jo que sóc el senyor Posto i ho sé tot de Lleida i de Ponent, doncs molts llocs que no els coneixia i amb ganes de provar-los i tant, i d'anar-hi a veure què tal.
1: Josep, estàvem comentant això, llocs que no coneixem, productes que no coneixem, aquesta també és una de les intencions o dels objectius, no?, de Gust de Lleida. Són molts els productes que formen part d'aquesta xarxa, estem parlant de més de 700 entre tots els que formen part d'aquesta cadena de valor. Això és un incentiu, el fet de tenir aquesta finestra, aquest aparador, de poder donar a conèixer doncs, tothom qui forma part de Gust de Lleida?
2: I tant, i juntament amb aquesta iniciativa que ha tingut el senyor Posto, segurament se n'aniran sumant moltes més i això farà que la gent, els usuaris finals, ens puguin conèixer, perquè al final un dels nostres principals objectius és donar suport a aquests projectes compartits, propers i arrelats al territori, entre productors, elaboradors, transformadors i restauració. I si al final ho pot arribar a conèixer més usuaris finals, serà molt benvingut per part nostra.
0: De fet, no vull aixecar la llebre, però per la Fira Mos farem alguna coseta, no?
2: Sí, més sona que sí, però no volem desvelar.
0: Però bueno, ja ho direm, aviat direm, però sí. Jo crec que també ha encaixat molt bé la marca Gust de Lleida amb el que promoc des de Postures Lleida, és que, vamos, millor impossible, és a dir, producte local, producte de molta qualitat, posem en valor el que tenim, bueno, ja ho sabeu, que és l'essència.
1: Això és l'inici d'una bonica relació que tindrà continuïtat i que espero que en puguem seguir parlant amb les iniciatives que dugueu a terme, amb una segona edició d'aquesta iniciativa també, doncs, de promoció gastronòmica, de tots els ingredients que tenim, d'activitat de promoció dels locals de restauració de les comarques de Lleida, dels productes de proximitat de la xarxa Gust de Lleida i també, doncs, com dèiem, a sobre aquesta cirereta del pastís, no? El fet d'estar parlant d'un retorn solidari, que en aquest cas doncs, són aquests 1.500 euros per al Banc dels Aliments. L'any que ve, Irene, participaràs també, no?
3: Hombre!
1: A tot el que vagin fent. Imagino que vosaltres també, la resta de restaurants, si hi ha alguna iniciativa d'aquestes.
4: I tant, sens dubte.
1: També, doncs, ens hi sumem. Moltes gràcies per la vostra participació. Fins aviat i que vagi molt bé.
2: Gràcies.
4: Adéu.
5: Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Un programa amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Onda Cero Lleida.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
7: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
8: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
5: La ciutat, a Onda Cero Lleida, l'espai per entendre què passa a Lleida.

0: Pirineu i Aran amb Núria Mora. Ciutat Verda.
1: Setembre ja ho sabem que és sinònim de tornar a començar, de tornar a la feina, de tornar a les classes, els estudiants, a l'escola, a l'institut, a la universitat, recuperar una mica doncs, aquestes rutines que, a més, tenen un impacte sobre el nostre entorn. Per exemple, algunes preguntes que ens podem fer. Com ens desplacem cada matí? Podem afavorir que els nostres fills, segons l'edat que tinguin, vagin sols a l'escola? Què fem amb els llibres, amb la roba, amb tot el material que sobretot els més petits necessiten ara que ha començat el nou curs, o com preparem l'esmorzar perquè pugui generar menys residus. Doncs bé, avui ens fixem en aquests petits gestos que fem segurament en el nostre dia a dia i que potser no hi parem prou atenció amb quines conseqüències o quines repercussions poden tenir en el nostre entorn, i en parlem amb l'ambientòleg Jordi Prats, que ens torna a acompanyar aquesta temporada. Què tal, Jordi? Benvingut a la rutina.
2: Gràcies, Maria.
1: Una rutina de mes de setembre que no sé, potser ho posem aquí dins dels bons hàbits. Recuperar el mes de setembre vol dir recuperar aquests hàbits que anem repetint cada dia i que ho anirem fent durant els propers mesos. A vegades és això, no ens hi parem prou a pensar. Si volem que aquesta tornada sigui més sostenible, que sigui més respectuosa també amb el nostre entorn, per on hauríem de començar?
2: Molt bé, molt bé. Un tema molt, molt interessant i molt, molt, molt adequat, crec. Pues mira, Núria, ja saps que sempre... No és la primera vegada que em fem referència, però aquí a Catalunya una de les coses que vam fer... que es va fer molt bé,
1: Capitan
2: va ser una
1: Siam.
2: Campanya fa uns anys, molt bé, que ja
1: ens anem coneixent, sí.
2: I saps el que deia, no? El Capitan Siam, no?
1: Clar, petits canvis són poderosos.
2: Correcte, petits canvis, els petits canvis, que és el que dius tu, són els hàbits, vale? Clar, hàbits que es repeteixen cada dia, no? Per exemple, no? Un curs lectiu, no sé, deu tindre 70 i 170 o 180 dies lectius, no? Potser a l'any. I clar, o sigui, una cosa que fem cada dia, cada un dels nostres, no? De la canalla, clar, has d'anar multiplicant i té un, diguem, un impacte molt important, no? Coses com això, no? Que dèiem, com ens desplacem, què comprem i com ho comprem, quins residus generem associats amb aquest estil de vida que portem. I bé, jo crec que el setembre, això ho sabien molt bé els dels fascicles, no? Que sempre a setembre i a gener sempre
1: trauen aquestes sèries. Sí, és veritat, començaven totes les
2: col·leccions. Sí. I saps per què és això, no? És perquè són els dos moments de l'any on la gent està més predisposada a canviar els seus hàbits.
1: Sí,
2: no? Com, propòsits. No sé, apuntar-se al gimnàs o...

0: matí a les portes dels centres educatius. Quina part de l'impacte ambiental, per exemple, d'un curs escolar està relacionada amb la manera com ens desplacem, com ens movem també doncs, per aquest espai urbà?
1: Doncs un dels impactes ambientals quotidians més evidents, eh? Ja ho sabem, a Lleida, no? Quan circules per Lleida, et mous per Lleida durant l'estiu, notes que la intensitat és molt més baixa, no? I en canvi, no? Saps de cop quan la gent torna a l'escola perquè veus, no? Comencen a aparèixer cotxes, comença a haver hores punta i, bueno, la gent durant l'any, no? Durant l'estiu ha seguit treballant, no? Però la diferència evident de quan es posa en marxa tota la maquinària aquesta del sector educatiu, no? Llavors, i també, clar, això tenint en compte que és un hàbit diari, no? I que per tant implica també centenars de trajectes al cap de l'any, eh? I no només, no? O sigui, no és el trajecte d'anar a portar, sinó és anar a portar, tornar a buscar, o sigui que són quatre trajectes, no? Que serien dos trajectes, uh-huh. Si s'entén, perquè hem d'anar i tornar, no? Llavors, sí. Clar, evidentment, a nivell de contaminació atmosfèrica, que és un tema que parlem i que ens preocupa, que hem parlat alguns altres cops, que la plana de Lleida és especialment sensible a aquestes concentracions per l'efecte aquest d'olla que tenim de quan hi ha anticicló. Evidentment també soroll, congestió, ocupació de l'espai públic, que també ho hem parlat més d'un cop. No? Llavors, i també una cosa que és una certa paradoxa, no? Que és concentrem els cotxes precisament a llocs on hi ha més infants. No? Per tant, no és precisament això que volem, no? Llavors, i clar, i això alhora, no? A l'altre cantó de la balança hi tenim, Lleida, doncs unes dimensions, una orografia molt adequades, no? Que podíem, aquests trajectes escolars els podíem potenciar amb bicicleta, caminant, i jo crec que és un bon moment també, no? Per aprofitar, per fer vida social o vida familiar, no? Per xerrar, no? Amb la nostra canalla. Jo crec que és un moment molt important i la mobilitat genera un impacte també molt evident.
0: Clar, la mobilitat, segons l'entorn en què estem, pot ser una o pot ser una altra. Si ens fixem en el cas de Lleida, tenim una ciutat prou preparada perquè els més petits, els més joves, doncs això, puguin anar caminant o puguin utilitzar la bicicleta o el transport públic per arribar fins a l'escola o a l'institut. Què és el que falta?
1: Jo crec que Lleida com a ciutat reuneix les dues característiques que volem quan volem fer mobilitat a peu o amb bicicleta, que és compacta, no? Uh-huh. Tot ho tenim relativament a prop i, a veure, és pràcticament plana comparat, o sigui, bueno, sí que hi ha alguna pujada, algun desnivell, però, vaja, molt salvables, no? Llavors, sí que el transport públic és un gran aliat, no? I és un substitut pràcticament per aquestes distàncies una mica més llargues, sempre i quan es puguin adaptar els itineraris, no? als centres escolars i també als horaris escolars, però vaja, això, per exemple, el transport públic també és el transport escolar que tenen en marxa moltes escoles,
0: sí.
1: Val? Que també és una manera, al final, doncs, d'estalviar que aquests desplaçaments diaris exigents, no? Amb horaris i vaja, que consumeixen temps. Però, evidentment, el major potencial és, com deies, anar caminant i en bicicleta, però per això el que necessitem és, clarament, és aquests camins i entorns escolars segurs.
0: I que ha de tenir un bon camí escolar perquè les famílies puguin tenir també doncs, aquesta confiança, no? De deixar que els seus fills doncs, puguin anar sols i que, a més, doncs, els pugui aportar també aquesta autonomia tan necessària.
1: Molt bé, doncs la pròpia paraula ho diu, segurs, han de ser segurs. Val? I llavors, segurs de què? Doncs, per mi segurs del perill número 1 que hi ha a les nostres ciutats. Val? No? O sigui, quan sortim de casa, no... Quan deixem els nens que surtin, no, que els diem que vigilin amb els cotxes.
0: Clar, vigila, vale? El creuar.
1: Vigila el creuar, vale? Però no et preocupen els gossos ni... O sigui, la preocupació són els cotxes. Vale? Llavors, que ha de tenir un bon camí escolar? Doncs ha de ser segur respecte als cotxes. Què vol dir això? Doncs ha de tenir la major continuïtat possible, ha de ser fàcil d'identificar, o sigui, l'infant ha de veure clarament quin és el lloc per on ha de passar, ha de veure que és un lloc que les voreres són amples, que els passos de vianants són segurs, que no ha de lluitar per travessar el carrer, que els vehicles van amb una velocitat baixa, que no fan soroll, que generen poc impacte, llocs ben il·luminats i que no hi hagi punts conflictius. No? I al final, clar, volem és autonomia, no? Ens queixem molts cops de que, no? de que la societat va cap on, no? que depenent dels pares, no? que tenim els adolescents infantilitzats, no? o que la gent no marxa de casa fins a edats molt avançades, no? Doncs bé, potser és un bon moment, no? Per començar a treballar aquesta autonomia, doncs això, no? Anar sol, amb amics, no? A l'escola, aprendre-te molt per la ciutat. que no és una cosa que l'aprenem, vale? Tu, és molt evident, això tothom que té canalla, quan la canalla va agafat de la teva mà, no mires si

0: passen cotxes o no passen cotxes, va on tu l'arrossegues, ell va, no? En canvi, quan ells, quan es troben sol, doncs han de desenvolupar aquest aprenentatge, no? Entendre com és l'entorn, i això també associat a una petita activitat física diària, que també és molt positiva, i també apartar-los d'aquest sedentarisme i que suposa molts cops, doncs, estar a casa perquè tens por a sortir al carrer, o fins i tot aquest desplaçament al seient de darrere, doncs, amb el mòbil a la cara, sí, no? Aquests 15 minuts de desplaçament fins a l'escola, no? Jo crec que, vaja, evidentment, tenim aquí dos propostes per mi molt diferents, una de molta qualitat i l'altra de molt baixa qualitat. Clar,
1: a més aquest exemple, sobretot a les hores d'entrada i de sortida, doncs encara veiem que hi ha molts cotxes que es concentren davant de molts centres educatius, o sigui, ja estan identificats quins són els punts crítics que podem trobar al voltant de no sé, no, tampoc no vull dir noms per no estigmatitzar, però que tots més o menys segur que tenim al cap quines són, doncs, aquells centres escolars que a l'hora d'entrar o a l'hora de sortir, doncs, generen més volum de trànsit o de cotxes aparcats amb dobles files, i al final també és una paradoxa, no? És una contradicció, perquè els camins escolars, on ha d'acabar aquest camí és a l'escola, i aquí és on s'acumulen els vehicles. Això pot fer menys segura també aquesta entrada.
0: Sí. De fet, hauria, clar, el voltant de l'escola hauria de ser el lloc sagrat. O sigui, allí no hi hauria d'entrar ni un vehicle. I allò hauria de ser sagrat. A veure, sí, és una paradoxa. I també és una paradoxa, o sigui, que des de l'Ajuntament o des dels municipis s'omplin la boca en temes de camins escolars segurs i entorns segurs, i alhora regulin i normalitzin aquestes pràctiques.
1: Aquestes pràctiques, vale? No? Sí, sí, allò, com aquesta flexibilitat d'aquests 5-10 minuts de descarrega,
0: clar,
1: i marxa.
0: Llavors, bueno, a veure, posem-nos d'acord, o sí o no, però no cal que aquí tampoc, no cal marejar tant, no? Llavors, clar, i això què fa? Genera un cercle viciós, no? O sigui, clar, no deixo anar el meu fill caminant perquè hi ha massa cotxes. Per tant, el porto en cotxe. Per tant, contribueixo i genero encara més trànsit, no? Llavors, clar, és un peix que es mossega la cua, amb el qual no sortim mai d'aquesta espiral, no? Sempre tenim aquesta excusa, mala excusa, per seguir, no? Llavors, jo crec que és evident, eh? O sigui, no cal dir noms, però tots els tenim, diguem, quan et mous per Lleida ho veus evident. Hi ha altres llocs, per exemple, que han fet, hi ha algunes iniciatives interessants, que no solucionen, però el fan menys dolorós, vale? Que és el tema del petó i adeu, no sé si ho has sentit parlar alguna vegada, que és el que es fa és això, a prop de les zones escolars, però a una certa distància es fa una zona del petó i adeu, o sigui, tu no pots aparcar amb doble fila, no, tu pares allà, 10 segons, surt el nen, motxilla, petó i adeu, vale? O sigui, no hi ha acompanyament, fila a porta, deixa el cotxe desocupat,
1: no pares el cotxe,
0: hi ha aquest, res. Després també es pot fer, o sigui, també tenir consciència, no? Dius, vale, si l'entorn escolar és un entorn que volem que sigui segur i lliure de cotxes, doncs, no sé, deixem l'infant una mica més lluny del centre escolar, no? Que els últims 200 o 300 metres els pugui fer caminant, per exemple, no? Llavors, jo crec que, a veure, si volem una solució, clarament és la de limitar el cotxe, vale? que és el que realment estem, no? I sobretot, també una reflexió des del punt de vista dels pares i les mares, no? Que al final dius, vale, tu, és que ja tenim prou de feina, no? Com no? Per quadrar horaris, anar a comprar, anar a la feina, com per a part haver de fer aquesta feina, de fer de xòfers dels nostres fills, vale? I després queixar-nos de que estem esclavitzats, de que no tenim temps per fer coses que ens agraden, s'ha de ser una mica coherent, no? Amb tot això, si els donem autonomia, doncs nosaltres també ens podrem gaudir d'aquesta estona que ara té zero valor afegit.
1: I si anem escalant una miqueteta, o sigui, ja no parlem tant d'escoles, instituts, universitaris. Lleida té milers d'universitaris, d'estudiants que cada dia es desplacen, perquè a més, doncs, també hi ha diferents campus que estan repartits per diferents punts de la ciutat, a la Universitat de Lleida. Alternatives sostenibles que podem plantejar també per als universitaris?
0: Doncs també molt en línia, o sigui, evidentment el transport públic, potser per aquells centres que estan una mica més distanciats, o fins i tot per la gent que ve des de fora de Lleida, també des dels pobles. També bicicleta, també és un, vaja, quasi bé, pràcticament tots els campus, ara mateix la UdL s'ha posat molt les piles, amb això ja fa molts anys que hi treballa, i treballa molt bé, i ara, per exemple, aquests últims anys ha posat en marxa aquests aparcaments segurs, també de bicicletes, i potser per mi el tema pendent és encara el tema de la Caparrella, val? Que encara tenim INEF, tenim centres també de formació professional, tenim secundària també, i tenim també un lloc on es fa molt esport, o sigui, com a activitat extraescolar. Llavors aquí també valdria molt la pena per tenir una connexió més enllà del transport públic, no? O sigui, que puguem pujar en bicicleta o a peu, fins i tot. I després també, per exemple, una altra opció, clar, evidentment, compartir cotxe,

0: És com a vegades, no? No sé, dius, no? Agafes distàncies, no sé, de Maials a Lleida, és que són 20 minuts, no? 25 minuts. Ja no et preocupes de compartir cotxe, no? Quan realment, home, doncs potser valdria la pena fer l'esforç. Ja sé que ens estem tornant tots una mica individualistes, sí. Ens agrada tenir el nostre espai privat i tal, però vaja, potser aquest és un moment de compartir i també d'enraonar i passar una bona estona, no? I també, jo també, potser també diria que vigilem també perquè de ser coherents, no? Per exemple, ara no fa unes setmanes, diria, bueno, aquest estiu no es va publicar també que es consolidaria tot el macropàrquing aquest que hi ha a Pere de Cabrera, darrere de la Universitat de Cap Pont,
1: sí.
0: Que hi ha tot aquell un espai sí, que, la, no? Que es queixaven molt de que era una zona amb bonys, no? Bueno, que estava com mal gestionat, però clar, o sigui, tenim allí un espai enorme per aparcar cotxes, això també convida a que la gent utilitzi el cotxe, perquè sap que hi ha un lloc on no pot estacionar sense problemes. Però és que si no troba lloc allà, té un pàrquing a 100 metres, que és un altre macropàrquing, que és el que està al cantó de l'Atlètic Lleida, i si no, hi ha un altre macropàrquing, també a 100 metres, que és el del Mediamarkt de Catlón. No? Llavors, bueno, aquí també una mica crítica de que, a veure, o sigui, l'estratègia ha de ser clara, o anem per una banda o anem per l'altra, però costa entendre com, no? Com utilitzem aquests espais públics que estan localitzats en llocs premium, no? De la ciutat, i els utilitzem com una parca cotxes, no? com si fos un descampat al cantó de l'aeroport. Llavors, no ho sé, jo crec que aquí també ens hauríem de fer mirar i crec que la UDL i l'Ajuntament haurien de tenir una estratègia més clara amb això.
1: A banda de la mobilitat, també parlem d'un altre tipus d'impacte, no? Per exemple, la tornada a l'escola implica doncs, despeses importants quan parlem de materials i quan parlem de llibres i també doncs, aquí veiem que hi ha accions que segurament doncs, comencen a proliferar ja bastant en diversos centres com són els sistemes de socialització o reutilització dels llibres que aporten ambientalment també doncs, aquestes solucions.
0: Doncs una gestió ideal, és el que busquem al final, que és quan incorporem un bé, un llibre, un ordinador, una bicicleta, quan incorporem alguna cosa, vol dir quan comprem, quan fabriquem i comprem, doncs li donem el màxim de vida útil i això vol dir l'incorporem al sistema, l'utilitzem, si s'espatlla el reparem, si el deixem de fer anar el cedim, el venem, el que sigui, val? Però diguem que aquest bé que hem incorporat a l'economia que es mantingui dins l'economia i que permeti que segueixi funcionant, no? Que és l'economia circular. Llavors, en aquest cas de la socialització de llibres, doncs, un cas perfecte, no? O sigui, estem parlant, no? Això, o sigui, evitem fabricar més llibres, reduïm, no? Alhora, doncs, consum de paper, aigua, energia, i després generem més residus, perquè també aquests, diguem, els llibres es mantenen dins del sistema, no?
1: Sí.
0: I alhora, això també té, o sigui, no condiciona l'ús que se'n fa, o sigui, diguem, els alumnes entrauen el mateix profit dels llibres, i això genera estable les famílies, per tant, vaja, és un negoci rodó per l'economia familiar i pel medi ambient, clar, evidentment. Llavors, clar, també entenem, que entenguem que no necessitem ser propietaris de tot allò que utilitzem,
1: ja.
0: O sigui, que hi ha aquesta economia també del préstec, de l'ús puntual, de, no? que també és, jo crec que és un bon missatge per enviar a la canalla, i també que potser també diria que, com tot, també té un cert marge de millora, no? Per exemple, doncs, en alguns llocs els llibres de lectura no reutilitzen amb el pretext una mica de tenir una biblioteca personal. Jo crec que això, personalment, també crec que és un error, però escolta, la biblioteca personal també hem de marxar d'aquest, no? D'això que dèiem de necessitat de ser propietaris, no? O, per exemple, també llibres d'exercicis que, no? Els mires a final de curs i s'han omplert 10 pàgines de 150, no? Llavors, bueno, jo crec que el sistema està bé, però bueno, hem d'anar en compte i que no...
1: I pot haver millores, que sí, no?
0: Exacte, com sempre, sí.
1: I amb la roba o amb materials passa una cosa semblant, no? Perquè els nostres nanes van creixent i això, doncs, ja ho sabem, queda tot petit molt ràpid, roba, bicicletes, patins, segur que més d'un també ara mateix està fent una mica d'inventari del que té per casa i s'ho pot estar pensant.
0: Sí.
1: Aquí també hi ha pràctiques que es poden incorporar.
0: Correcte, sí. De fet, la roba infantil ideal, perquè moltes peces, a veure, si no tens el típic fill o filla destroyer, però diguem, en general, la roba infantil, la majoria de peces estan bé, o sigui, no estan molt desgastades.
1: Clar,
0: estan
1: en bones condicions. Queden petites, sí.
0: Correcte, es queden petites, no? Llavors, bueno, doncs, l'intercanvi de roba entre famílies, jo crec que sempre ha existit, és una pràctica molt habitual,
1: sí.
0: No? Llavors, bueno, jo crec que s'ha de normalitzar aquest mercat d'intercanvi i s'ha de promocionar. Jo crec que les escoles tenen un bon paper, les AFES a nivell de, doncs, uniformes, no? Samarretes, bates, no? Coses d'aquestes que pot ser roba esportiva, no? que té sentit, o fins als clubs esportius també, que aquesta roba que es va que es pot reutilitzar, no? Doncs també, escolta, fins i tot venem-la, no? O sigui, per què no? Si jo n'he pagat 20, per què no me la puc vendre per 10? Doncs, bueno, vol dir que m'haurà costat 10, no? Doncs el següent fa

0: el mateix i fem aquesta circularitat que comentàvem als llibres. Per tant, és això, no? O sigui, al final, la peça més sostenible és la que ja existeix. O sigui, no hem d'anar a buscar cap greenwashing d'aquests de les grans marques, de, no? Que fet amb cotó de no sé què d'origen, sí, molt bé, clar, però si això és un fast fashion, que jo aquesta samarreta la faig en la temporada i la llanço, o és de poca qualitat i se'm fa un forat, doncs, escolta, per molt cotó ecològic o de comerç just, doncs no serveix.
1: I una altra imatge molt, molt quotidiana, des de que comença el curs fins que acaba, l'hora del pati, papers d'alumini, plàstics, brics, ampolles d'un sol ús, hi ha molt residu que pot generar un esmorzar al cap de tot un curs. Quines alternatives pràctiques i així senzilles tenim a l'abast?
0: Primer els números, perquè també ens fem una idea que dèiem abans, no? 70, no? 170 o 180 dies lectius pot ser que té un curs, no? Doncs clar, imaginem una escola ja grandeta, no sé, que té 500 alumnes. Estem parlant al voltant de 90.000 esmorzars al cap de l'any, 90.000 esmorzars en un curs, una escola. No? Llavors, clar, imaginem que aquests 90.000 esmorzars els fem amb un entrepà embolicat en paper d'alumini, que a més portem un bric de suc. No? O no sé, o una bossa de snacks també, doncs, clar, tot això, imagineu posar tot junt en una muntanya, no? La quantitat de residus que estem generant, no? I el cost que té també, no? Llavors, què hem de fer? Doncs coses que ja sabem, que això ens ho han dit moltes vegades, però vaja, que a vegades costa canviar aquest hàbit, però vaja, carmanyoles, sí. Val? En venen de molt maques, pot aprofitar aniversaris, Nadal, per comprar-ne, es poden reutilitzar, es poden decorar. Els embolcalls reutilitzables, el clàssic, el book and roll, l'UDL en venen, hi ha moltes escoles i instituts en venen de personalitzats.
1: Ja, que també n'estan repartint, sí.
0: Correcte, són superútils, van molt bé, es guarda l'entrepà perfecte. Cantimplores també, que jo crec que també ja està bastant normalitzat. Sí. Però fins i tot també, escolta, la fruita de Lleida és espectacular, la podem endur sense envasar, una poma, una pera, qualsevol fruita que tinguem aquí, que es pot menjar directament, neta, directe a la motxilla i fora. Vale? I sobretot això, doncs, evitar brics, ampolles, no? I al final estem parlant d'una mesura que és molt, molt senzilla d'implantar i ja t'he dit, o sigui, un impacte molt important amb aquestes tantes repeticions que fem al cap de l'any i a ull, si això ho estenem, el que és la vida escolar, no? des de P3, fins que acabes a l'institut.
1: Doncs vinga, ens apuntem a aquests primers deures de la temporada. Per a qui no estigui duent a terme alguna d'aquestes pràctiques, doncs que sàpigui que la pot implementar i que estarem aquí de supporters. Jordi, moltes gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
0: Gràcies, Núria. Onda Cero Lleida.
1: Fins aquí la ciutat. Continua l'actualitat amb Notícies Mediodía.
2: Tan solemne y soporífera como la de la apertura del año judicial, con todo el boato y la pompa de un acto repleto de togas, bocamangas y puñetas de jueces y fiscales y letrados que estrenan su curso, el curso judicial, que arranca con un poder del Estado atacando a otro, poniendo en duda su independencia y debilitando la confianza en las instituciones. Y con una agenda en los tribunales marcándole el paso al gobierno rodeado de causas judiciales que le estorban. Pocas veces como hoy la apertura del año judicial había acumulado tanta tensión en el salón de plenos del Tribunal Supremo, donde coinciden representantes de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cuyo equilibrio se empeña en romper el primero de ellos con sus ataques gratuitos a jueces que le molestan y que ha elevado a dogma la mentira, parafraseando a García Page con La Torre esta mañana. Los terraplanistas se empeñan en rebatir la evidencia empírica de Magallanes y Elcano con su circunnavegación a la Tierra. Los negacionistas del cambio climático recelan de la NASA por manipular las mediciones del calentamiento del planeta. Y luego está el gobierno, que carga contra el CNI en su intento desesperado por eludir la responsabilidad y que tiene su propio traductor para interpretar los informes sobre Ceuta, que no niega, menos mal, porque los ha desclasificado él mismo, pero que ha entendido a su manera. A la suya, desde luego, porque es el único que ha visto en los documentos una idea que el resto del mundo no alcanza a ver. Donde pone que el CNI sí avisó de la gravedad de lo que iba a pasar en Ceuta, el traductor de la Moncloa lee que no se anticipó la dimensión y que la comunicación no fue oficial. No llegó una carta lacrada, como en el siglo XVIII, sino solo un WhatsApp a un subordinado en la delegación del gobierno de Ceuta. En los grupos de WhatsApp que compartían 180.000 personas bajo el ilustrativo nombre Asalto a la Valla de Ceuta, el traductor oficial de la Moncloa tampoco ve una pista relevante. Es el inaudito empeño porque leamos lo que no pone

0: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Bona tarda. En la vigília de la Diada de l'11 de setembre, el govern de Salvador Illa i el PSC apel·len a l'esperit de la unitat per afrontar els reptes de Catalunya. Alguns d'aquests reptes agermanen d'alguna manera els socialistes amb els partits independentistes. Hi ha diferències ideològiques, però interessos compartits. Estem parlant de l'aprovació del nou finançament autonòmic i també, com no, de l'aplicació integral de l'amnistia. A l'espera que el Constitucional es reuneixi a finals d'aquest mes per abordar ja una sentència definitiva, avui hem sabut que el Tribunal de Comptes sembla decidit a implementar-la.

0: De fet, Esquerra Republicana ha fet públic un comunicat en què ja dona per feta aquesta decisió del Tribunal de Comptes. La formació liderada per Oriol Junqueras reclama que es faci el mateix en les causes encara obertes contra els líders independentistes. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Els republicans celebren el que consideren una bona notícia i demanen a totes les instàncies judicials i concretament al Tribunal Suprem l'aplicació de la llei d'amnistia sencera i sense més dilacions. Cal recordar que recentment el TSJC va rebutjar fer-ho en els casos de Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
0: Més coses, el nombre de morts per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% en 3 anys. Jan Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda. La taxa per cada 100.000 habitants també està baixant des del 2022 i, en canvi, puja el nombre de persones que demanen ajuda abans d'un intent de suïcidi. Són millors xifres que les registrades arran de la pandèmia, però encara hi ha molta feina a fer. A Onda Cero Catalunya n'hem parlat amb el psicopedagog Carles Alastuell, portaveu de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents.
3: Ara estem tornant a les xifres que teníem previ a crisi econòmica, pràcticament, diguem-ne. Però és que cada any s'estan suïcidant persones. Això és el que no podem normalitzar.
2: Els plans i els telèfons de prevenció del suïcidi han estat clau en la reducció del nombre de suïcidis.
0: I avui tenim també un ull posat en les carreteres, en el primer pont després de les vacances d'estiu.
2: Des de les 12 del migdia i fins demà a les 3 de la tarda s'espera que abandonin l'àrea metropolitana de Barcelona 550.000 vehicles. La P7 tornarà a ser una de les vies amb més trànsit i per això hi haurà restriccions i limitacions per als vehicles pesants.
0: Inversió milionària del govern espanyol per fer front al robatori de coure de les línies ferroviàries. Ferran Cuixart, bona tarda.
4: Bona tarda. Ho ha anunciat des de Granollers el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
5: Esto nos entristece y nos crea un problema. Saben ustedes que también en esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para comprar nada más y nada menos que 70 kilómetros de cable.
4: Una de les obres més afectades és la línia R3, on s'està executant les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga.
0: I en plana cultural, avui el teatre torna a omplir els carrers i les places de Tàrrega.
2: Sota el lema Celebrem, Fira Tàrrega ha programat 57 espectacles fins al diumenge, dels quals un 35% són estrenes. Per tal d'acostar el públic a les arts escèniques, 6 de cada 100 propostes seran gratuïtes.
0: El titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
6: Bona tarda. El Barça continua arrasant els seus rivals i ahir va signar la quarta maneta de la temporada. Els blaugranes van debutar a la Champions amb una golejada al Feyenoord per 5-1 al Camp Nou. També va debutar amb victòria i també de forma contundent al Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega es va imposar a l'Horus Danés per 39-28 al Palau Blaugrana. I a la Lliga Catalana de Bàsquet, avui a 6:45, Fiat Girona i Lerna Lleida, i a les 9, Barça Morabanc Andorra.
0: Deixem enrere aquest temporal de gairebé 24 hores de pluges, d'episodis violents meteorològicament parlant, i afrontem una jornada molt més tranquil·la. Ho comentem amb la nostra companya Noelia García. Noelia, bona tarda.
7: Bona tarda. Avui dijous, temps més estable a Catalunya i aquesta tarda sense precipitacions. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i de forma notable al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Girona i a Tarragona i 29 graus a Lleida. Bufament fluix de ponent amb més intensitat a l'Empordà. Demà divendres i diada de Catalunya continuarem amb temps estable, dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures, màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, 14 graus a Girona i 19 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies a Noelia per aquesta informació. Són 2:45 de la tarda i 5 minuts. Dani Sánchez al control tècnic.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: L'aval de la justícia europea a l'amnistia deixa el Tribunal de Comptes a un pas de tancar una de les principals causes econòmiques del procés. Després de mesos de tràmits i d'haver demanat informes addicionals, l'organisme encara no ha pres una decisió definitiva, però tot apunta que acabarà aplicant la llei als exalts càrrecs investigats per les despeses Ricard de l'1 d'octubre.
1: Sí, l'organisme estatal que fiscalitza la gestió econòmica de les administracions públiques investiga des de fa anys concretament 35 exdirigents de la Generalitat, entre ells Artur Mas, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, per les despeses vinculades al referèndum i a la seva propaganda internacional. Es reclama concretament 3 milions i mig d'euros pels diners gastats entre 2011 i 2017. Ara bé, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclogués aquest estiu que aquests fets no van perjudicar els interessos financers europeus i avalés també l'amnistia, el sentit de la seva sentència pot ser favorable als interessos dels polítics independentistes. De fet, ara només cal resoldre els últims recursos i tot apunta que en les pròximes setmanes acabarà exculpant la responsabilitat comptable dels investigats i tancant així una de les grans causes econòmiques derivades del procés.
0: Una resolució que pot marcar el camí per a altres causes del procés que continuen pendents als tribunals tal com exigeix Esquerra. Els republicans reclamen que l'amnistia s'apliqui de forma immediata i completa, no només en el vessant econòmic.
1: Sí, a través d'un comunicat la formació independentista ha celebrat aquesta notícia, però van un pas més enllà. De fet, reclamen l'aplicació de l'amnistia en totes les causes, especialment pels exmembres del govern que encara estan pendents de ser amnistiats pel Tribunal Suprem. En aquesta causa, recordem, hi ha 9 persones vinculades a Esquerra, com el seu president, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa.
9: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas.
1: I així és com des de Madrid Junqueras assegurava que la justícia no els aplica el perdó polític i penal perquè responen als interessos partidistes de PP i Vox.
0: I mentre els independentistes celebren abans d'hora una hipotètica amnistia als líders del procés, el PSC segueix dibuixant el camí per allunyar la societat dels partits extremistes, tant d'esquerres com de dretes. I demà, amb la Diada, Ricard, tenen una nova oportunitat.
1: Sí, els socialistes que governen en les principals institucions catalanes, com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona, reivindiquen el catalanisme capaç, diuen, d'unir sensibilitats diverses en el marc de la tercera diada que organitzen després de l'hegemonia independentista. D'aquesta manera, es diferencien dels 11 de setembre que s'impulsaven al llarg de la darrera dècada des dels governs separatistes, que excloia, recordem, els partits constitucionalistes i els catalans que defensen la unitat d'Espanya.
0: De fet, aquesta trencadissa avui la pateix el separatisme català i sí, avui demà tornaran a sortir als carrers de Catalunya, però més dividits que mai. La primera evidència la tindrem aquesta tarda, quan es trobaran al Fossar de les Moreres entitats antifeixistes amb Aliança Catalana.
1: La irrupció dels de Sílvia Orriols no només amenaça amb arreplegar vots de Junts i Esquerra, sinó que també vol fer-se amb espais simbòlics tradicionalment monopolitzats per republicans i convergents. L'epicentre d'aquest combat serà el Fossar de les Moreres, junt a la Basílica de Santa Maria del Mar. Allà, entitats com Arran, Endavant o Alerta Solidària han contraprogramat una mobilització a les 5 de la tarda, avançant-se mitja hora a l'ofrena floral convocada per l'Aliança Catalana. Davant d'aquest escenari, els Mossos d'Esquadra desplegaran un ampli dispositiu per evitar que els col·lectius ideològics lògicament antagònics acabin enfrontant-se físicament. Entre altres efectius hi haurà agents de l'Arro i de la Primo, com també dispositius de mediació i mitjans aeris.
0: I en el centre del debat polític hi ha també la situada la gestió de la immigració. Amb un discurs contundent, Aliança Catalana està guanyant terreny els de Carles Puigdemont, tal com senyalen les enquestes. Per revertir la situació, Junts està fent tot el possible per arrencar a l'Estat les competències en immigració.
1: Sí, amb la voluntat d'extremar el seu nacionalisme

0: Junts vol vendre a la ciutadania la consecució del control de les fronteres a Catalunya abans de les eleccions municipals i generals de l'any vinent. El govern de coalició del PSOE i Sumar permetran que es tramiti la llei al Congrés dels Juntaires, però Podem es nega a votar-hi a favor, un fet que deixaria en paper mullat les aspiracions dels de Míriam Nogueras. Ella mateixa s'ha encarregat de recordar en una entrevista a TV3 que el seu sentit del vot és el mateix que el de PP i Vox.
1: Allò que gestiona Espanya avui ho passa a gestionar Catalunya. El com? Ho decidirà Catalunya, però és molt tècnic, per tant, entenem que allò que els molestava ja no hi és i, per tant, no els hi queden excuses per seguir instal·lats en aquest bloc amb PP i Vox en contra de Catalunya.
0: Ara bé, des de Podem asseguren que no fan costat aquesta proposta perquè troben que té un rerefons racista, a diferència del PP i Vox, que no volen cedir a Catalunya el control de les fronteres.
2: Més de 550 persones es van suïcidar l'any passat a Catalunya segons les dades provisionals de l'INE. Tot i que la xifra, evidentment, continua sent esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït per primer cop en més de 5 anys els intents de suïcidi. En aquest cas, Anna, han caigut un 7%.
3: Sí, i en paral·lel ha augmentat el nombre de consultes per ideació suïcida, és a dir, més gent ha optat per demanar ajuda. Per al psicopedagog Carles Alastuey, portaveu de Després del Suïcidi Associació de Supervivents, l'aparició dels telèfons de prevenció ha estat clau. N'ha parlat a Onda Cero Catalunya amb motiu del Dia Internacional per la Prevenció del Suïcidi.
4: El fet de que puguin trucar en el moment de la crisi per demanar ajuda, sens dubte ha suposat una millora substancial pel que fa a visibilitzar aquesta problemàtica i a permetre que qualsevol que està passant un mal moment ho pugui dir amb confidencialitat, amb intimitat, sense por a què pensaran els altres quan jo digui això.
3: Pel que fa al detall de les dades, la immensa majoria de les persones que van morir per suïcidi l'any passat, un 75%, eren homes. Aquesta tendència es repeteix any rere any, si bé en realitat les dones cometen més intents de suïcidi que no pas els homes. Segons l'estudi, aquest desequilibri s'explica perquè els homes acostumen a fer servir mètodes més violents i, per tant, els seus intents acaben més sovint amb defunció. D'altra banda, l'expert també posa el focus en els joves.
4: Arran de la pandèmia, arran de l'esclat de l'ús de les xarxes socials com a element fonamental de relació, el número d'autolesions va augmentar d'una forma exponencial, molt especialment en el col·lectiu de les noies.
3: Precisament, l'estudi recorda que el pic de mortalitat per suïcidi i de temptatives es va assolir després de la Covid, tot i que la xifra havia anat en augment des de la crisi econòmica del 2008. Ara, diu, ens acostem a dades anteriors a aquesta crisi perquè hem encadenat 3 anys de reducció, però alerta que, malauradament, la xacra del suïcidi encara és lluny de desaparèixer.
2: Més coses. Després de l'estiu, amb la tornada a la rutina, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè recuperi l'hàbit de donar sang i plasma. L'organisme alerta que les donacions han baixat gairebé un 20% durant els mesos de vacances, una situació que pot complicar la recuperació de les reserves coincidint amb la represa de tota l'activitat assistencial als hospitals. Ens en parla la Montse Valls. Montse, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. I aquesta davallada típica dels mesos d'estiu s'hi han afegit enguany a l'inici de la campanya de donació les complicacions provocades pel temporal de pluges d'ahir, que va obligar a suspendre diverses campanyes de donació, i també l'efecte del pont de la Diada, que acostuma a reduir encara més la participació. El Banc de Sang fa una crida especial a la donació del plasma, imprescindible per elaborar medicaments destinats a persones amb malalties relacionades amb el sistema immunitari. Tot i que aquest any les donacions han augmentat respecte a l'any passat, els responsables del servei asseguren que a l'estiu la davallada ha estat important i que la climatologia ha jugat en contra. Són declaracions a Onda Cero del director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
6: Nosaltres ens havíem plantejat assolir entre juny, juliol i agost les 60.000 donacions i n'hem assolit 52.000. Un dels factors més importants específicament aquest any ha sigut les onades de calor, que han impactat de forma molt important a la realització de moltes de les campanyes que han fet amb el decurs aquests mesos.
5: Per facilitar les donacions, demà al matí es podrà donar sang i plasma a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i a la Mútua de Terrassa.
2: Més coses, l'inici de curs que tot just acabem de viure ha estat el més car de la història. Segons l'OCU, les famílies han hagut de gastar uns 500 euros de mitjana per preparar els infants per al retorn a l'escola i el cost de tot el curs per ascendir als, pot ascendir, volíem dir, als 2.500 euros per alumne, tot i que varia lògicament en funció de si l'escola és pública, concertada o privada.
3: L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que el preu del curs escolar és enguany un 4% més elevat que el curs anterior. Són les conclusions que ha extret l'entitat a partir d'una enquesta a més de 1.000 famílies amb fills d'entre 3 i 18 anys que cursen des d'infantil fins a batxillerat. I els pares i les mares que han parlat amb Onda Cero Catalunya en els darrers dies també constaten aquest encariment. És el cas de la Diana.
7: Ho hem tornat a notar, el val escolar ajuda, però no arriba a cobrir ni de bon tros totes les despeses que assumim cada setembre. I encara sort que l'escola pública socialitza llibres, socialitza materials, són quotes molt ajustades, però tot i així, cada any és un esforç que es nota més i més.
3: Ara bé, malgrat el material escolar cada cop és més car, aquest curs hi ha una novetat que pot abaratir costos, tot i que no és precisament una bona notícia, i és que la vaga de docents amenaça les excursions i les colònies.
8: Aunque no faran excursions per el tema de la vaga, pues, doncs la veritat que ha sigut al contrari.
9: Han reduït una quantia per al tema de la vaga, perquè en un primer moment no es faran excursions, que esperem que això es repensi i es retomi.
3: Eren la Marta i la Sílvia, dues mares d'una escola pública de Barcelona.
2: Un curs escolar que, a més dels costos, també ha arrencat, com saben, amb una vaga dels professors. No és l'únic sector on hi haurà mobilitzacions, perquè també, a partir del mes d'octubre, està convocada una vaga indefinida en el sector de la salut i, concretament, la que afecta a tots els metges. Avui n'ha parlat sobre aquesta qüestió la consellera de Salut, Olga Pané, per primer cop. Obre la porta a negociar amb els sindicats i intentar evitar aquesta vaga indefinida que, com dèiem, està convocada a partir del mes d'octubre. De fet, Pané remarca que el seu objectiu és que aquesta generació sigui l'última amb guàrdies de 24 hores.
10: Es pot millorar i bueno, i si no es millora es pot canviar, vull dir que per descomptat, no? Per tant, nosaltres en aquest sentit intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
2: Aquesta és l'opinió d'Olga Pané al voltant de la mobilització ja convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya. Ahir passava per la Brúixola i per Onda Cero el seu secretari general, que insistia en la necessitat de fer aquesta vaga si la Generalitat no acceptava, no intentava negociar totes les seves demandes.
11: L'administració que té la responsabilitat màxima en la millora de la situació assistencial i les condicions laborals de metges i facultatius a Catalunya és el govern de la Generalitat.
2: Ho hem dit abans, demà és 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, i amb motiu d'aquest festiu també hi ha pont. Preveient una gran mobilitat de vehicles, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial d'operació sortida a partir d'ara ja al migdia. Entre avui i demà a la tarda es calcula que uns 550.000 vehicles sortiran, Montse, de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: I diumenge, en l'operació retorn, s'espera que tornin uns 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Per facilitar la circulació, Trànsit desplegarà mesures especials en els principals corredors viaris, especialment a la P7, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància amb més de 1.600 agents i més de 1.100 controls repartits per la xarxa viària catalana. Les vies que es preveu que registrin més congestió són la P7, la B23, la B30, la C58 i la C17 durant la sortida, mentre que diumenge les principals complicacions es concentraran de nou a la P7, així com a la C32, la C55 i l'N340. Trànsit recomana planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar la prudència en un cap de setmana que no només coincideix amb la Diada, sinó també amb els últims dies de la temporada d'estiu.
2: I després que la campanya d'estiu a les platges catalanes hagi acabat amb 26 morts, una xifra rècord, la plataforma Sosocorrista i UGT han convocat una manifestació dimecres vinent a Barcelona per reforçar la seguretat al litoral. Ferran?
12: Així és, per tal d'aconseguir aquesta millora, aquestes plataformes defensen acabar la precarització del sector i establir també uns estàndards de mínims de seguretat a les platges. Una de les portaveus de SOS Socorristes, Clara Roca, ha concretat algunes d'aquestes propostes.
13: El que exigim, una llei de socorrisme urgent i vinculant per a tot el litoral català, que estableixi uns estàndards mínims de seguretat i no deixi la decisió en mans de cada ajuntament. Temporalitat obligatòria de Setmana Santa a l'octubre, que cobreixi tota la temporada real de bany. Un lloc de vigilància cada 200 metres, amb platges d'alta densitat, amb torres, infermeries i mitjans de rescat adequats.
2: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions per comprar 70 quilòmetres de cable de coure després dels reiterats robatoris.

0: Una setmana més els parlem de salut, concretament de com afecten a nadons i als nens les humitats que, amb l'arribada del mes de setembre, acostumen a veure's incrementades. Per saber més sobre aquest afer, contem amb la col·laboració de Nacho Areas. Hola, Nacho, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo afecta la humedad que se puede producir en estas fechas a los más pequeños?
1: Pues los más pequeños de la casa son especialmente propicios a padecer problemas respiratorios. La probabilidad de sufrir estas afecciones aumenta considerablemente al estar en un ambiente húmedo, ya que en estos espacios los ácaros y las esporas de los hongos se multiplican. Alrededor del 80% de los niños con enfermedades como el asma desarrollan su vida en lugares demasiado húmedos, es decir, este grupo de población respira aire tóxico.
0: ¿Y cuál es la mejor forma de proteger, como decías, a los más pequeños y evitar estas enfermedades respiratorias con la vuelta al cole?
1: Mi consejo es que se aseguren de que el hogar y los lugares donde habitan los pequeños tengan una calidad de aire adecuada. Mantener el nivel correcto de humedad dentro de la vivienda, utilizar extractores durante los meses húmedos o tener una buena ventilación mientras se limpia y evitar las alfombras en los baños y sótanos es lo correcto. Si todo esto no es suficiente, especialistas como los de Moor Protect siempre ofrecen las mejores soluciones.
0: Nacho Areas, gracias y hasta otro día.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: Aquest setembre milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. Tres dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
0: Amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva amb un Barça intractable, podríem dir, que segueix de golejada en golejada.
6: No, i tant que ho podem dir, i és que l'equip de Hansi Flick continua arrasant els seus rivals. Ahir va signar la quarta maneta de la temporada, 4 de 5, déu-n'hi-do. Els blaugranes van imposar el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou, donant una altra exhibició de futbol i amb dos gols de Rafinha i un d'Adeyemi, un altre de Lamine Yamal i un altre de Gabriel Jesús, qui per cert es va estrenar com a golejador amb la samarreta culer. El Barça ha guanyat tots els partits que ha disputat aquesta temporada, 5 en total, marcant 22 gols amb una mitjana de més de 4 per partit. Flick, però, es mostra inconformista.
7: M'agrada
6: molt el que veig en el partit. Però també veig situacions en les que hem de millorar. És normal, però com sempre dic, per mi el més important és l'entrenament, perquè és allà on aprens. Millores en els entrenaments, i amb la millora que fem en els entrenaments, després així anem a cada partit. I després, en el partit, sabem què hem de millorar. I això és el que estem fent ara, veient, analitzant, intentant fer-ho millor la propera vegada. No vull que sembli que no estic content. Estic molt content amb el que els meus jugadors estan fent al camp, però crec que sempre es pot millorar i nosaltres podem fer-ho. Rafinha, novament jugant de davanter centre, continua en estat de gràcia i ahir va sumar dos gols més. El brasiler admet que estan amb molta confiança.
8: Sí, bueno, la verdad es que una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente

0: lo que podamos i seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
1: Ja, els blaugranes han tingut avui jornada de descans i demà començaran a preparar el proper partit de Lliga. En aquest cas serà diumenge contra el Llevant, al Ciutat de València. Dels partits de Champions d'ahir també destaquem el hat-trick que va fer Ferran Torres amb el PSG, contribuint de forma directa en la victòria dels de Luis Enrique contra l'Slovan de Bratislava per 6-1 al Parc dels Prínceps. L'exdavanter del Barça valora positivament aquest inici de temporada quasi perfecte que està fent amb el seu nou equip.
2: Bueno, pues muy contento, significa que me estoy acoplando bien, que mis compañeros me están ayudando, el míster, la afición, la verdad que estoy muy contento. Casi perfecto no, porque no hemos tenido los resultados que queríamos, pero bueno, sí que es buena señal de que estoy acoplándome, estoy intentando tener rendimiento inmediato, que es importante porque hoy en día tenemos muchos partidos, no hay prácticamente descanso, entonces es importante pues acoplarse lo más rápido posible.
1: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez de titular, va perdre davant el Liverpool per 2-1 a Anfield. Els anglesos van remuntar el gol inicial de Marcos Llorente. D'altres resultats d'ahir, victòria de l'Stuttgart per 3-1 contra el Viking. L'Arsenal es va imposar al Diego Armando Maradona, el Nàpols per 0-1 amb un gol d'Odegaard i l'Sporting de Portugal va guanyar fàcilment 3-1 al Galatasaray, al José Albalade. Avui gaudirem de la tercera i última tongada de partits de la primera jornada. Els repassem, n'hi ha dos a partir de 6:45, Fenerbahçe-Roma i PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk. I a les 9 la resta de partits, Como-Leipzig, el Como l'equip que entrena Cesc Fàbregas, Bayern de Múnich-Bodo Glimt, Manchester United-Sabah i Slavia de Praga-Lens.
3: El Barça de molt tampoc falla.
1: El vigent campió de la Champions també va debutar de forma contundent amb victòria en la màxima competició europea. L'equip de Carlos Ortega es va imposar al Horus danès per 39-29 al Palau Blaugrana. D'altra banda, en la primera jornada de la Lliga Catalana de Bàsquet, que s'està disputant a Tarragona, victòria de l'Ilerna Lleida sobre la 6a Joventut per 89-84 i també triomf del Quit Danàs Manresa sobre el Morabanc Andorra per 83-74. Avui tenim la segona jornada amb aquests partits. A 6:45, FIAT Girona i l'Herna Lleida i a les 9 Barça Morabanc Andorra. Encara en l'esport de la cistella, la selecció espanyola juga a partir de 8:45 contra Austràlia, el duel dels quarts de final del Mundial que s'està celebrant a Alemanya. I en marxa ja la 18a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres de recorregut, coneix les localitats del Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre l'Austràlia Félix Gall.
3: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
1: Bona tarda.
3: En Agenda Cultural us expliquem que Fira Tàrrega torna a convertir els carrers i les places de la capital de l'Urgell en un gran escenari de les arts de carrer, amb una edició marcada per la celebració i la voluntat de continuar acostant la cultura a tots els públics. Anem a Onda Cero Lleida, allà ens hi espera la Núria Mora.
4: La programació es reuneix sota el lema Celebrem un total de 57 espectacles, dels quals 20 són estrenes absolutes. Seguint amb l'aposta per la renovació i la descoberta, una trentena de companyies actuaran aquest any per primera vegada a Tàrrega. Es tracta d'una programació pensada per a públics diversos i que aposta per l'accessibilitat amb un 60% dels espectacles gratuïts. En paral·lel, Fira Tàrrega, que celebra l'edició número 46, també aposta pel mercat professional de les arts escèniques amb més de 1.300 professionals de diferents països que passaran per Tàrrega aquests dies per descobrir espectacles, establir contactes i generar oportunitats de contractació. Com a novetat aquest any, la fira serà la seu d'Insitu Focus, el primer esdeveniment del projecte europeu Platform, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees i que suposarà la presència d'una cinquantena de professionals internacionals acreditats.
3: I l'últim minut d'aquest Notícies Migdia el dediquem a la cultura i concretament a la música, perquè aquesta nit el Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà en l'epicentre de la música urbana amb l'arribada de Cadriel i Paco Amoroso.
5: El duet argentí actuarà aquest vespre al Palau Sant Jordi dins de la seva gira internacional Free Spirits World Tour. El concert servirà per presentar en directe les cançons del seu nou treball, tot i que el públic també podrà escoltar els grans èxits que ha marcat la trajectòria del grup.
3: Des de música urbana arribem a les 3 de la tarda, ja ho saben, de seguida ara arriba el resum de l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano aquí a la sintonia d'Onda Cero. Que acabin de passar una molt bona tarda.
6: be.

0: En Onda Cero, Por Fin, con Cantizano.
1: Hola, esto te interesa.
2: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
1: ¿Y lo del sorteo?
2: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
4: Cada día hay niños y niñas que sufren acoso escolar en nuestros colegios. Pero juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
6: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
7: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
8: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
9: Gabriel Jesús.
10: Què? M'encanta el fitxatge.
9: Ah, sí?
10: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, hòstia. No, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
11: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
12: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
13: Ah.
12: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
13: També.
8: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Comencem el repàs cultural a les Terres de l'Ebre. Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors en honor a la Mare de Déu de Dalt i Sant Francesc. 6 dies amb activitats per a totes les edats, música, cultura popular i l'ambient de retrobament que acompanya sempre les grans festes dels pobles ebrencs. Continuem a la Galera, on fins al 13 de setembre es pot visitar l'exposició del Temps i dels Somnis, una mostra dels artistes Mont Calvó i Xavier Moreres, que uneix pintura i escultura en un recorregut inspirat en la intuïció, la memòria i l'univers dels somnis. A Amposta, el Centre d'Art Lopati acull fins al diumenge 13 de setembre la instal·lació La pell del Delta, de Raquel Bush, una proposta artística creada a partir de biomaterials i elements propis dels arrossars que connecta cos, territori i memòria a través d'una mirada molt vinculada al Delta de l'Ebre. Vinga, marxem cap a Ponent. Del 10 al 13 de setembre torna Fira Tàrrega, una de les grans cites de les arts escèniques al sud d'Europa. La capital de l'Urgell es converteix durant 4 dies en un gran escenari a l'aire lliure amb teatre, dansa, circ i espectacles de carrer arribats d'arreu. I acabem a Altafulla. Fins al 19 de setembre continua una nova edició de l'Altafujàs, un cicle que porta al casal La Violeta figures destacades del jazz nacional i també internacional, consolidant la vila com un dels punts de trobada imprescindibles per als amants d'aquest gènere.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
15: Esta es la segunda hora de Por Fin en Onda Cero. Vamos a recibir en tan solo unos 5 minutos al actor Pedro Casablanc, que estrena Gracias Equipo. Esto de convivir con los compañeros de fábrica, de empresa, buscar fórmulas para que todos estemos más unidos, para que la empresa vaya bien, para que todo funcione bien. A veces no sale como uno espera. Pero antes, siempre estamos muy atentos en esta cadena y en este programa a aquello que nos cuentan que no es verdad. A mí no me la cuelas, es una sección que lo que procura

0: Cero Lleida, 94.1 FM.
1: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
2: ¿No has entrado al trabajo y ya quieres salir? ¿Pides un paquete y ya quieres que toquen el timbre? ¿Acabas de enviar ese mensaje y ahora no dejas de revisar el móvil? Sí, somos así. Lo queremos todo. Y lo queremos aquí y ahora. Por eso, Onda Cero está donde tú estás cuando tú quieres. Escucha nuestros programas en la web, en la app y en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda. Todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Del 7 al 12 de setembre, Benifallet celebra les seves festes majors amb 6 dies d'activitats, música i tradició popular. A la Galera, fins al 13 de setembre, exposició del temps i dels somnis amb pintura i escultura de Mont Calbó i Xavier Moreres. Seguim cap a Amposta. L'Opati presenta la instal·lació La pell del Delta, una reflexió artística sobre el paisatge i la memòria del Delta. Fira Tàrrega omple els carrers de teatre, dansa i circ un any més, del 10 al 13 de setembre. I Altafulla continua a l'Altafujàs amb concerts de jazz fins al 19 de setembre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
4: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
4: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 7 i 9, benvinguts a La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Hores abans d'una diada de Catalunya que és de tots i de totes, o hauria de ser-ho, Aliança Catalana avança la seva celebració particular per exhibir múscul i dividir l'independentisme irrompent en un escenari que fins ara volien dominar Esquerra i Junts. La formació de Sílvia Orriols ha arribat aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Aquest era l'ambient, és gairebé podríem dir a aquesta hora l'ambient a la zona del Fossar de les Moreres, un ambient de tensió i que mostra un independentisme més separat que mai. Un cordó policial divideix la formació d'extrema dreta independentista de la contramanifestació d'uns 200 d'antifeixistes que s'oposaven a la presència d'Aliança Catalana. Per tant, unes hores escaldades, les prèvies a la diada, amb també càrregues policials incloses. Ara anirem cap al Fossar de les Moreres per saber com s'està vivint la tarda d'avui, però hores abans de l'11 de setembre ens arriba també una notícia, en aquest cas al voltant de l'amnistia. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, perquè fonts jurídiques apunten que quan a finals d'octubre es publiqui la primera sentència sobre els recursos d'empara dels líders del procés que afecta Jordi Turull, el Constitucional farà extensible la norma a la resta de processats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
0: Analitzarem el vessant judicial de tot plegat amb l'advocat Pablo de Palacio a temps de tertúlia avui dijous, que també ens acompanyarà per ser el periodista Eric Encinas. Més enllà d'això, les agulles de la brúixola assenyalen avui una xifra molt concreta, 556. De fet, no és només una xifra, sinó que són persones, són vides.
1: És el nombre de persones que van perdre la vida arran del suïcidi l'any passat. Tot i que la mortalitat per aquesta causa ha caigut un 17% a Catalunya, cal continuar treballant en la prevenció i lluitant contra l'estigma. Parlarem del pla de prevenció que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona amb la seva regidora de Salut.
0: Avui també tenim un ull posat a les carreteres en el que és el primer pont després de les vacances d'estiu i en plana econòmica analitzarem la decisió del Banc Central Europeu de pujar de nou per segona vegada aquest any els tipus d'interès. Veurem com ens pot afectar aquesta decisió i si es pot produir una nova pujada abans que acabi l'any. Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Comencem. Exactament, quan passen 12 minuts de les 7 de la tarda, anem en directe cap al Fossar de les Moreres, on es viu una tarda de tensió després que Aliança Catalana s'hagi volgut avançar la diada i hagi volgut mostrar també un independentisme més dividit que mai. La presència del grup d'extrema dreta ha generat un escenari de mala maror amb una contramanifestació d'un grup antifeixista que ha acabat amb càrregues policials. I tenim fins allà el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Com està la situació ara mateix?
2: Què tal, Lola? Doncs a hores d'ara la notícia és que aquests manifestants que ara mateix tu presentaves segueixen aquí fent pressió contra el cordó policial. A hores d'ara no hi ha cap tipus de càrregues, hi ha escassos 2 metres entre uns i altres, entre la policia i entre els manifestants, però pot semblar que en qualsevol moment es pot desencadenar qualsevol intent d'accedir aquí al Fossar i que es tornin a viure episodis violents com els que han passat al llarg d'aquesta tarda. Veiem encara banderes estelades, banderes de Palestina, banderes de sindicats juvenils i fins i tot una gran pancarta que posa fora Aliança Catalana no passaran. I és que aquest és el seu objectiu, venir a boicotejar l'acte d'Aliança Catalana que amb totes aquestes càrregues que hem explicat i que hem viscut ha quedat en un segon pla. La realitat és que el moment més àlgid on hi ha hagut més tensió, on s'han viscut els episodis de màxima violència, fins i tot ha acabat amb un detingut, ha estat quan Sílvia Orriols estava fent el seu discurs. Ha carregat molt fort contra la comunitat islàmica qui vol fora de Catalunya i precisament en aquell moment ha estat quan els simpatitzants, quan els manifestants, volíem dir antifeixistes, han carregat fortament contra el cordó policial. De fet, uns quants han pogut escapar-se i fins i tot llançar pintura a alguns simpatitzants del partit d'extrema dreta. Intentarem copsar a través de l'àudio que ara escoltarem

0: aquest moment, perquè estava parlant Sílvia Orriols i alhora s'estaven produint aquestes càrregues policials.
1: Fins a la victòria! Llarga vida Catalunya! Llarga vida els catalans!
0: Aquest ha estat el final d'un discurs que pot arribar a ser molt polèmic i que precisament és el que separa l'independentisme, és aquesta imatge la que ens deixa el fossar, que a hores d'ara l'independentisme està separat per la percepció que tenen els partits sobre la immigració i com s'ha de gestionar. Aquesta és la gran diferència i aquesta és la imatge que ens deixa aquesta tarda aquest acte convocat i intent de boicot per part dels manifestants. Per acabar, Lola, la imatge a hores d'ara aquí a un dels laterals de la Basílica de Santa Maria del Mar segueix un mar de manifestants que arriben pràcticament, perquè us podeu ubicar, fins al final, fins a pràcticament l'antic mercat del Born, i no sabem fins quan es pot allargar aquesta manifestació. Comentàvem abans per cadena, i és que aquí porta més de 4 hores un cordó policial que encara es manté i que no sabem quan podrà arribar a desfer-se.
2: Doncs si et sembla, Ricard, connectarem amb tu d'aquí una estona per veure com evoluciona aquesta trobada, que de fet resulta curiós perquè aproximadament estava convocat al voltant de les 5 de la tarda, sembla que s'està extenent més del que potser ens pensàvem.
0: Sí, perquè a les 7 de la tarda, com és habitual tradicionalment i com bé explicaves a la portada, és quan es fa l'ofrena floral per part de les entitats i els partits d'esquerra. Què passa? Que com Aliança s'ha avançat i han obligat a la policia a fer aquest cordó policial, estan fent aquests parlaments, aquestes ofrenes simbòliques, des de davant, des de l'altre punt del cordó, és a dir, fora del fossar de les Moreres, com és habitual. Per això aquesta imatge, i per això comentàvem que no sabem quan es pot arribar a acabar, perquè estaven convocats a les 7 aquí, principalment les entitats i les formacions d'esquerres, per fer aquesta tradicional ofrena en memòria als catalans morts durant el 1714, durant la guerra, i que en aquest cas s'està produint en un lloc que no és l'habitual. I per tant, a hores d'ara seguim sentint parlaments una mica de lluny, perquè estem a uns metres i, entre cometes, protegits per la policia, però sí, sembla que això s'allargarà i sembla que els manifestants estan encara amb ganes de quedar-se una estona més, tot i que realment, Lola, a l'altra banda del fossar de les Moreres, on, perquè ens entenguem, aniríem en direcció cap a la Via Laietana, ja queden poc més d'un centenar de manifestants, de simpatitzants d'Aliança Catalana, sota una carpa amb l'emblema d'aquest partit. Així que aquesta és la situació d'hores d'ara i ens mantindrem aquí per veure què més pot passar.
2: Perfecte, Ricard, doncs moltes gràcies per aquesta imatge sonora que ens has transmès des del fossar de les Moreres. Tornem amb tu després. Gràcies, cuida't.
0: Bona tarda, Lola.
2: Doncs seguirem informant i copsant tot el que passa a aquesta zona, al centre de la capital catalana, la prèvia de la Diada, i precisament amb motiu d'aquesta prèvia parlem d'altres qüestions, perquè la possible aplicació de l'amnistia, Carles Puigdemont, sembla que és avui una mica més a prop. El Tribunal Suprem preveu aplicar als exiliats la doctrina que fixi el Tribunal Constitucional sobre la malversació tan bon punt resolgui el primer dels recursos vinculats al procés, Joan.
3: El recurs clau serà el primer previst per resoldre, que és el de Jordi Turull. Segons diverses fonts jurídiques, si la majoria progressista del Tribunal Constitucional estima aquest recurs i avala l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació, el Suprem traslladarà automàticament aquesta doctrina a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, sense esperar que el Constitucional resolgui individualment els seus recursos. La decisió podria arribar durant la tardor, al voltant del 26 d'octubre, quan es publiqui la sentència al BOE. I tindria una conseqüència immediata, la retirada de les ordres nacionals de detenció que encara pesen sobre els tres dirigents independentistes.
2: Un moviment que precisament arriba el mateix dia que hem conegut que el Tribunal de Comptes també es troba a un pas d'arxivar una de les principals causes econòmiques derivades del procés.
3: Sí, la justícia europea ha avalat l'amnistia després de mesos de tràmits i d'haver demanat informes addicionals. El Tribunal de Comptes encara no ha pres una decisió definitiva, però el sí fa 2 mesos del Tribunal Tribunal de Justícia Europea aproparia la resolució de l'organisme. Recordem que s'investiga des de fa anys a 35 exdirigents de la Generalitat, entre ells Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, per les despeses vinculades al referèndum. Com dèiem, després que el TJUE conclogués aquest estiu que aquests fets no van perjudicar els interessos financers europeus i avalés l'amnistia, també el sentit de la seva sentència pot ser favorable als interessos dels polítics independentistes.
2: En aquest context, des d'Esquerra Republicana reclamen l'aplicació de l'amnistia en totes les causes. Recordem que hi ha 9 persones vinculades a Esquerra, com ara el seu president Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa.
4: Los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas.
2: De fet, d'aquesta manera, des de Madrid, Oriol Junqueras assegurava que la justícia no els aplica el perdó polític i penal perquè respon, considera, als interessos partidistes de Partit Popular i Vox. Passant 19 minuts de les 7 de la tarda, fem ara una petita pausa per la publicitat i passem a abordar una de les altres qüestions de la jornada d'avui. Canviarem de terç completament per parlar d'una xacra, que s'ha d'abordar, s'ha de lluitar i s'ha de resoldre. Estem parlant del suïcidi.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: Hazte mutuero.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
2: A la brúixola d'avui volem parar especial l'atenció a una xacra que cal afrontar com a societat, sense estigmes, sense tabús, perquè més de mig miler de persones es van suïcidar l'any passat a Catalunya. Són les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística avui, coincidint amb el Dia Internacional per a la Prevenció del Suïcidi. Tot i que la xifra, evidentment, continua sent esfereïdora, representa una disminució del 17% respecte al 2022. També s'han reduït per primera vegada en més de 5 anys els intents de suïcidi, que han caigut un 7%. No volem parlar amb l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Doncs mira, en paral·lel a tot això que explicaves, ha augmentat també el nombre de consultes per ideació suïcida. És a dir, més gent ha optat per demanar ajuda. Per al psicopedagog Carles Alastuey, que és portaveu de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, aquí ha estat clau l'aparició dels telèfons de prevenció. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
10: El fet de que puguin trucar en el moment de la crisi per demanar ajuda, sens dubte ha suposat una millora substancial pel que fa a visibilitzar aquesta problemàtica i a permetre que qualsevol que està passant un mal moment ho pugui dir amb confidencialitat, amb intimitat, sense por a què pensaran els demés quan jo digui això.
9: Clar, això que explica Carles Alastuey és que al final per més confiança que algú tingui amb un familiar o amb un amic potser no s'atreveix a dir-li que està tenint pensaments suïcides perquè això pot generar una gran preocupació o perquè potser li fa por que algú el pugui jutjar i en canvi aquesta barrera amb un telèfon anònim i confidencial desapareix.
2: De fet, aquesta és una de les qüestions que tractarem ara d'aquí uns minuts també amb l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta estratègia per la prevenció del suïcidi 2026-2032, però abans d'això volem acabar de fer la radiografia, posar totes les dades sobre la taula, perquè una altra qüestió que crida l'atenció d'aquestes dades és la diferència entre homes i dones.
9: Sí, la immensa majoria de les persones que van morir per suïcidi l'any passat, que són exactament 556, doncs d'aquestes 556, un 75% eren homes, i de fet aquesta tendència es repeteix cada any. Però, paradoxalment, les dones fan més intents de suïcidi que no pas els homes, ens ho explica el mateix expert.
10: En el cas de les dones fan més tentatives, però el mètode que es fa servir, en aquest cas, fa que la mortalitat sigui menys elevada que en el cas dels homes. Pensem que té a veure primer amb qüestions conductuals pròpies de les dones i dels homes i també amb l'impacte, diguem-ne, de fer servir un determinat mètode, evidentment.
9: En aquest sentit, detalla que els homes acostumen a fer servir mètodes més extrems, sense entrar en detalls per descomptat, i per tant els seus intents acaben més sovint amb defunció que no pas els intents de les dones. I aquí hi ha una dada de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que potser després abordareu, sí, que és molt il·lustrativa, que és que les dones que intenten suïcidar-se són el doble que els homes que ho intenten, però en canvi ells moren 3 vegades més per aquesta causa.
2: Clar, les defuncions són sobretot

0: d'homes d'edat avançada, però també hem de parlar, aquí ho hem fet en diverses ocasions, al voltant de la salut mental i concretament en el col·lectiu dels joves, parlant tant nois com noies. I aquí entra en joc un altre concepte que és preocupant, que és el de l'autolesió.
1: Sí, perquè segons l'estudi, arran de la pandèmia i de l'ús de les xarxes socials com a via principal per relacionar-se amb els altres, que això és una cosa que, diguéssim, va venir per quedar-se, no? Arran de tot això van augmentar les autolesions i, de fet, en aquest cas és més comú entre les noies que entre els nois, tot i que, de fet, sí que afecta tant uns com els altres. L'especialista assegura que aquesta situació s'ha començat a corregir darrerament, però pateix perquè creu que les conductes autolesives continuen estant d'alguna manera normalitzades entre la gent jove i en aquest sentit apunta a determinats continguts que es poden consumir a internet.
2: Hi ha tantes planes a internet que informen, a vegades intencionadament bé, però a vegades amb una intencionalitat absolutament tòxica, sobre formes de primar-me, sobre formes de restricció alimentària, sobre formes de fer-me mal, d'autolesionar-me, que això, evidentment, ha causat un impacte, sens dubte, sobretot i especialment en col·lectius joves.
1: Clar, potser aquestes formes de primar-se, si són extremes, doncs poden ser perilloses, aquestes formes de restringir-se el que es menja, no? Dir, avui passaré gana, avui faré molt d'esport, massa fins i tot, perquè vull castigar-me, perquè considero que he fet una cosa malament, doncs pot ser una mena de porta d'entrada després d'aquestes autolesions. I amb tot, Carles de l'Estui, que és aquest expert amb qui hem parlat a Onda Cero Catalunya, recorda que el pic de mortalitat per suïcidi, així com el de temptatives, es va assolir justament després de la Covid, tot i que la xifra havia anat a un augment des de la crisi econòmica del 2008. Ara diu que ens acostem a dades anteriors a aquesta crisi perquè hem encadenat 3 anys de reducció, però alerta que malauradament la xacra del suïcidi de la qual estem parlant encara és lluny de desaparèixer. Diu que cada any moren persones i això bàsicament no ho podem tolerar com a societat.
0: I no ho podem tolerar i per això han de créixer doncs, tota mena d'iniciatives començant també des de les administracions. No? Ara ho abordarem. Abans de tot, Anna, gràcies. Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I en aquest sentit ara ens volem fixar en el cas de la capital catalana perquè Barcelona acaba de presentar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida 2026-2032, un pla que vol anar més enllà de les morts per suïcidi i actuar també davant les ideacions, les temptatives i el patiment emocional. Ho fa després que un nou informe de l'Agència de Salut Pública confirmi que tot i que hi ha una certa estabilització, ho dèiem, les conductes suïcides continuen per sobre dels nivells previs a la pandèmia, especialment en joves. I d'això en volem parlar amb la Marta Villanueva, és la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Villanueva, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Bé, a veure, volem analitzar una miqueta aquestes xifres i parlar també de la campanya. El 2024 es van registrar més de 1.100 episodis d'ideació suïcida i 860 temptatives a la ciutat. Què ens diuen aquestes xifres sobre l'estat de la salut mental a Barcelona?
3: Doncs jo crec que aquestes xifres bàsicament el que ens indiquen que hi ha doncs, un cert malestar emocional, especialment en algunes franges, i és per això doncs, que l'Ajuntament, amb algunes franges d'edat, i és per això que l'Ajuntament de Barcelona ja fa temps que va iniciar un pla de salut mental el 2016 i que per poder donar precisament resposta doncs, a aquest malestar. I d'aquest malestar, que no té per què estar sempre patologitzat i no té per què haver-hi una patologia, un problema de salut mental, sí que si no fem actuacions que tenen a veure amb la prevenció, amb la promoció del benestar emocional, doncs sí que poden acabar desenvolupant doncs, algun tipus de patologia de salut mental o trobar-nos episodis com el que feia referència doncs, tant d'ideacions suïcides com també d'intents autolítics.
0: Clar, ara vull entrar en aquesta estratègia, inclou 44 accions. Quines són les més innovadores o les que creieu que poden tenir un potencial impacte doncs, més directe?
3: Doncs l'estratègia que la defineix aquestes 44 accions s'orienta i s'estructura en 3 línies estratègiques. Una primera línia que té a veure doncs, amb la prevenció, la sensibilització, el canvi de comportaments i condicionants d'aquesta conducta suïcida. Una segona línia que té a veure amb la detecció, l'accessibilitat, la continuïtat de l'atenció i del suport a les persones i a les famílies també i a l'entorn de la persona. I per últim, una tercera línia de governança, seguiment

0: i avaluació i gestió del coneixement, que jo crec que això és clau, doncs, per poder redirigir i orientar l'acció de l'estratègia. I tenim algunes accions que són de continuïtat dins d'aquesta estratègia. Barcelona no parteix de zero en aquesta línia. Fa temps que estem treballant amb el telèfon de prevenció del suïcidi, el xat de suport emocional per joves, recentment també la xarxa de prevenció de la conducta suïcida. Tenim accions que són de continuïtat, accions que ja estan en funcionament també, i el que farem serà incrementar-les, i accions noves. I de noves, per exemple, doncs volem fer... a crear una xarxa d'espais comunitaris segurs i protectors, precisament per millorar doncs aquesta detecció i acompanyament amb les persones amb risc, també oferir formació sobre la conducta autolítica als docents, als centres educatius, o també l'elaboració d'un mapa de punts calents a l'espai públic, i per poder doncs valorar, aplicar mesures preventives com poden ser barreres físiques, senyalització de recursos, i fer un acompanyament i un abordatge doncs molt més integrat en aquesta conducta suïcida, que és el que precisament doncs preveu l'estratègia, actuar també des de la vessant de la prevenció.
1: M'agrada, perquè has exposat els quatre punts principals pels quals et volia preguntar, per tant anem una miqueta més enllà. Pel que fa al xat de suport emocional per joves, que ha gestionat prop de 27.000 converses, i també el telèfon de prevenció del suïcidi, que ha atès més de 32.000 trucades des del 2020, explica'ns una mica com funciona i què reben les persones doncs, que escriuen o que truquen a aquest telèfon.
0: Doncs en aquest cas, que el primer servei que vam tenir va ser el telèfon de prevenció de suïcidi, posteriorment vam posar en marxa el xat de suport emocional, perquè també enteníem que les persones joves havien canviat la forma de comunicar-se, i abans era molt més sovint fer trucades, i ara sabem doncs que a través del WhatsApp o per la situació personal de la persona és més fàcil parlar un moment a través d'un xat que no d'un telèfon. Doncs vam posar en marxa el servei, que s'ha vist que era especialment necessari. I què troben aquestes persones que poden trucar de manera gratuïta, de manera doncs anònima, 7x24 hores? Vull dir que és un telèfon i un xat que està a disposició de la ciutadania, i per tant també dir que si algú es troba en algun moment en alguna situació de patiment emocional, doncs que s'hi adrecin aquests telèfons. El que trobaran seran persones voluntàries amb una formació específica, precisament doncs per poder acompanyar-les en una situació de patiment, o en una situació en la que puguin tenir ideacions o suïcides, inclús en alguns casos també s'han atès trucades de persones que estaven a punt doncs de fer aquest intent autolític. I per tant, aquest suport emocional de persones que han estat formades per fer això és cabdal doncs per poder contenir i ajudar també a la prevenció, a l'acompanyament doncs d'aquestes persones.
1: Un parell de punts més. Ens deia aquest mapa de punts calents de la ciutat. De quins tipus de punts calents estem parlant i quines actuacions es fan en aquests espais?
0: La voluntat d'aquest mapa és que sigui un document de treball en el que puguem coordinar accions preventives concretes, on detectem doncs que ja poden haver-hi situacions on es puguin no? donar doncs aquests intents autolítics. L'any passat, per exemple, vam posar en funcionament i en marxa una campanya amb TMB, amb el metro, perquè havíem identificat doncs que en el metro, a la xarxa de metro, és un punt, i en algunes estacions en concret, on es produeixen més aquests intents autolítics, i per tant allà doncs a través de cartells informatius, no només per la gent que té aquesta ideació suïcida, sinó per aquella persona que pugui conèixer algú que està en una situació de malestar i, per tant, amb un patiment emocional. Algú que pugui haver presenciat també doncs algun tipus d'intent autolític a la via pública. En aquest cas, en el metro, van posar diferents cartells informatius a diferents parades. De fet, s'ampliar aquest pla pilot perquè quan més fem arribar la informació a més gent, doncs més fàcil fer aquesta contenció emocional. En aquest cas seria i serviria doncs la informació de posar el telèfon de prevenció del suïcidi com a una contenció emocional, però en alguns casos també es valora la ubicació, per exemple, de posar barreres físiques que impedeixin o que dificultin, diguem, aquest intent autolític.
1: I ja per acabar, volia parlar també de persones que es troben amb un risc de vulnerabilitat, que pateixen desigualtats socials, per exemple. Fins quin punt la lluita contra la conducta suïcida

0: Sí, va més enllà de l'àmbit sanitari i què han detectat que manca per poder prevenir aquestes situacions en persones doncs, que es troben en risc de vulnerabilitat.
1: Quan parlem de salut, sempre expliquem que el codi postal impacta tant o més que el codi genètic en la salut. I això vol dir que els determinants socials de la salut i les condicions materials de vida de les persones tenen un impacte directe sobre la salut. Doncs segons el tipus d'activitat física, segons el tipus de consum, diguem, de cistella de la compra, que pugui fer o que no pugui fer, això tindrà un impacte sobre el de la salut i són els determinants socials i pesen més que el codi genètic. Però això també passa amb la salut mental, evidentment, i per tant doncs poder treballar, i això va més enllà d'aquesta estratègia, però poder treballar des de les desigualtats i poder disminuir aquestes desigualtats a través de programes que ja fa molts anys que l'Ajuntament està treballant i que en aquest mandat hem incrementat, per exemple, salut els programes de salut als barris, els propis programes de pla de barris. La voluntat és poder intervenir en aquests determinants socials per poder també millorar la salut. I la voluntat també amb aquesta estratègia és poder identificar línies i com ens acostem en funció d'altres interseccions, per exemple, el gènere, per exemple, doncs, l'edat o la vulnerabilitat econòmica, per exemple.
0: Doncs prenem nota de totes aquestes estratègies per prevenir la conducta suïcida. S'ha fet entre els anys ara 2026 i de cara a que es pugui assolir el 2032. I n'hem parlat amb Marta Villanueva, regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Marta, moltes gràcies. Bona tarda.
1: Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
2: L'agulla que apunta a l'actualitat. La brúixola a Onda Cero Catalunya.

0: Passen 6 minuts de 8:15 del vespre. Avui estem molt amatents al que està passant al centre de Barcelona. Ara s'està fent l'acte d'hissada de la bandera, acte previ a la Diada de Catalunya que se celebra demà, un acte on hi ha totes les representacions institucionals del govern català i un acte caracteritzat per la tranquil·litat, podríem dir, molt amb una diferència bastant gran del que està passant, del que ha passat aquesta tarda a la zona del Fossar de les Moreres, que s'ha viscut una tarda de força tensió, una tensió que sembla que ara està canviant d'ubicació cap a Pla de Palau. Tornem a la zona que està seguint tota aquesta mobilització, és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda de nou, explica'ns aquest canvi.
1: Hola, bona tarda, Lola. Doncs sí, el canvi bàsicament és perquè molts simpatitzants d'Aliança Catalana han de tornar a Ripoll, són de Ripoll, molts d'ells, perquè el partit es va originar allà. I què està passant? Que la policia els està havent d'acompanyar on els tenen aparcats, que és aquí, a Pla de Palau. Han baixat per un petit carreró sortint del Fossar de les Moreres, han creuat Pla de Palau i fins i tot també el passeig d'Isabel II, i ara estem nosaltres ubicats on estan aparcats precisament els autocars en direcció cap al Port Olímpic. A hores d'ara què ha passat? Doncs que la policia ha hagut d'improvisar un altre cordó policial mentre hi ha una riuada de persones, de simpatitzants d'Aliança Catalana, que venen des del Fossar de les Moreres fins on ens trobem nosaltres ara mateix en plena carretera. Podem comptar una desena de furgons dels Mossos d'Esquadra, el nombre d'agents és pràcticament incomptable, i també hi ha una desena de motos que estan aquí custodiant i protegint els simpatitzants d'Aliança Catalana, mentre hi ha a l'altra banda també doncs bastanta gent, bastants manifestants, bastants antifeixistes que s'hauran traslladat des del punt on es trobaven abans fins aquí on ens trobem ara mateix. Per tant, la imatge és aquesta, no només de divisió de l'independentisme, sinó dels antifeixistes sent fins i tot o generant algun tipus d'episodi de violència, llançant llaunes contra els partidaris d'Aliança Catalana, que en aquest cas fins i tot han hagut o estan a hores d'ara baixant, protegint-se amb paraigües perquè no els caigui res al cap. Nosaltres estem aquí, entre tota aquesta multitud, entre aquest soroll, entre tot aquest ambient de tensió que s'està vivint i que estem palpant i que estem podent sentir, perquè realment això d'avui està sent bastant inusual, perquè l'independentisme sempre s'havia mostrat molt, molt unit, i avui en dia, amb la irrupció de l'Aliança Catalana en el tauler polític de Catalunya, tot ha canviat. I a hores d'ara és aquesta la imatge que tenim i que us podem oferir sonorament des de Pla de Palau, Lola.
0: Doncs fractura sense precedents dins l'independentisme. Ricard, sé que tu continuaràs a la zona. Nosaltres tenim programa fins a 8:15.

0: 9, a temps de tertúlia per analitzar tot plegat. Per tant, a la que hi hagi, ens fas un truc, qualsevol qüestió, connectem amb tu i ens informes des de ple carrer. Gràcies, bona tarda, fins ara.
1: Vale, perfecte, Lola, fins ara.
0: Aquests actes ara d'atenció aquesta tarda prèvia a la diada han ocupat gran part de la brúixola d'avui. Ho ha fet també el dia de la prevenció contra el suïcidi que és avui. També hem abordat aquesta qüestió, però la jornada d'avui també ens posa sobre la taula altres temes. N'abordem alguns. Després de l'estiu, amb la tornada a la rutina, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la ciutadania perquè recuperi l'hàbit de donar sang i plasma. L'organisme alerta que les donacions han baixat gairebé un 20% durant els mesos de vacances i és una situació que pot complicar la recuperació de les reserves, coincidint amb la represa de tota l'activitat assistencial als hospitals. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. I aquesta davallada típica dels mesos d'estiu s'hi han afegit enguany, a l'inici de la campanya de donació, les complicacions provocades pel temporal de pluges d'ahir, que va obligar a suspendre diverses campanyes de donació, i també l'efecte del pont de la Diada, que acostuma a reduir encara a més la participació. El Banc de Sang fa una crida especial a la donació del plasma, imprescindible per elaborar medicaments destinats a persones amb malalties relacionades amb el sistema immunitari. Tot i que aquest any les donacions han augmentat respecte a l'any passat, els responsables del servei asseguren que a l'estiu la davallada ha estat important i que la climatologia ha jugat en contra. Són declaracions a Onda Cero del director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grífols.
3: Nosaltres ens havíem plantejat assolir entre juny, juliol i agost les 60.000 donacions i n'hem assolit 52.000. Un dels factors més importants específicament aquest any ha sigut les onades de calor, que han impactat de forma molt important a la realització de moltes de les campanyes que han fet amb el decurs aquests mesos.
2: Per facilitar les donacions, demà al matí es podrà donar sang i plasma a l'Hospital Clínic, a l'Hospital de Sant Pau i a la Mútua de Terrassa.
0: Més coses. L'inici de curs que tot just acabem de viure ha estat el més car de la història, segons l'OCU. Les famílies han hagut de gastar uns 500 euros de mitjana per preparar els infants per al retorn a l'escola i el cost de tot el curs pot ascendir als 2.500 euros per alumne, tot i que varia lògicament en funció de si l'escola és pública, concertada o privada, Joan.
4: L'Organització de Consumidors i Usuaris calcula que el preu del curs escolar és enguany un 4% més elevat que el curs anterior. Són les conclusions que ha extret l'entitat a partir d'una enquesta a més de 1.000 famílies amb fills d'entre 3 i 18 anys que cursen des d'infantil fins a batxillerat. I els pares i les mares que han parlat a Onda Cero Catalunya en els darrers dies també constaten aquest encariment. És el cas de la Diana.
5: Ho hem tornat a notar, el val escolar ajuda, però no arriba a cobrir ni de bon tros totes les despeses que assumim cada setembre. I encara sort que l'escola pública socialitza llibres, socialitza materials, són quotes molt ajustades, però tot i així, cada any és un esforç que es nota més i més.
4: Ara bé, malgrat el material escolar cada cop és més i més car, aquest curs hi ha una novetat que pot abaratir costos, tot i que no estem parlant precisament d'una bona notícia, i és que la vaga de docents amenaça les excursions i les colònies.
6: Que no faran excursions per el tema de la vaga, però doncs, la veritat que ha sigut al contrari.
7: Han reduït una quantia per al tema de la vaga, perquè en un primer moment no es faran excursions, que esperem que això es repensi i es retomi.
4: Ho explicaven la Marta i la Sílvia, dues mares d'una escola pública de Barcelona.
0: Quan passen 42 minuts de les 7 de la tarda volem fer un repàs al trànsit, perquè demà és 11 de setembre, Dia Nacional de Catalunya, i amb motiu del festiu n'hi ha que aprofiten per fer pont. Es preveu una gran mobilitat de vehicles. Ara escoltarem, la Montse ens portarà quin és doncs, aquest dispositiu especial de sortida que ha començat aquest migdia, però a hores d'ara, principals retencions. Repassem AP7 a Sant Cugat i el Papiol Martorell direcció sud, l'AP7 a Santa Perpètua i Montornès en direcció nord, A2 a Abrera i Jorba per obres, a direcció Lleida, la B24, N340 a Cervelló, Vallirana i a Vilafranca en direcció sud, la C32 a Sant Boi, Castelldefels, direcció sud i la C32 a Alella en direcció nord. A més, també hi ha 2-3 quilòmetres de retencions a la P7 a l'alçada de Roda de Barà en sentit Tarragona a causa d'un accident que obliga a tallar un carril. Ara sí, volem conèixer en què consisteix aquest dispositiu especial d'operació de sortida, ja que es preveu que entre avui i demà de tarda surtin de la capital catalana, de l'àrea metropolitana, uns 550.000 vehicles. Montse.
2: I diumenge, en l'operació retorn, s'espera que tornin uns 260.000 vehicles a l'àrea metropolitana. Per facilitar la circulació, Trànsit desplegarà mesures especials en els principals corredors viaris, especialment a la P7, i els Mossos d'Esquadra reforçaran la vigilància amb més de 1.600 agents i més de 1.100 controls repartits per la xarxa viària catalana. Les vies que es preveu que registrin més congestió són la P7, la B23, la B30, la C58 i la C17 durant la sortida, mentre que diumenge les principals complicacions es concentraran de nou a la P7, així com a la C32, la C55 i l'N340. Trànsit recomana planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat de les carreteres abans de sortir i extremar la prudència en un cap de setmana que no només coincideix amb la Diada, sinó també amb els últims dies de la temporada d'estiu.
8: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
9: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
10: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.

0: Avui volíem fer també un cop d'ull a una dada econòmica que ens arriba de la mà del Banc Central Europeu perquè ha decidit pujar els tipus d'interès davant l'incertesa del repunt de la inflació. Estem parlant d'una pujada de 0,25 punts fins al 2,5%. Ho volem abordar amb el nostre company de redacció, Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda, explica'ns.
1: Bona tarda, sí. Es tracta de la segona pujada del que portem d'any després de gairebé 3 anys amb els tipus d'interès estancats. Una decisió que el BCE ha pres de manera preventiva per evitar un escenari catastròfic, tenint en compte que la inflació es troba ara mateix en el 3,3%, molt lluny del 2% que el Banc Central aspira. Una inflació, com venim comentant, que està disparada a causa del conflicte a l'Orient Mitjà, ja ha continuat i també els seus efectes.
0: Ara ens ho comentaves, Ferran, el conflicte, sobretot a l'estret d'Hormuz, amb el petroli i el gas, són segurament els dos factors que provoquen aquest xoc energètic. Una tensió geopolítica que obliga el Banc Central Europeu a moure fitxa per provocar un descens de la inflació.
1: Així és, el que fa el Banc Central Europeu és anticipar-se, buscar forçar una baixada d'aquesta inflació, com diem, en el 3,3%, l'escenari ideal és el 2%, per tant, encara molt lluny. Amb la pujada del tipus d'interès, el que estan fent és, en poques paraules, encarir els diners. Això vol dir que demanen ara mateix una hipoteca, un préstec o finançament per una empresa serà més car, per tant, la gent gastarà menys, com a conseqüència hi haurà menys demanda i els preus, bàsicament, aniran a la baixa. L'expert en mercats financers, Josep Ramon Aixalà, conegut del programa de la brúixola de casa nostra, ens explica precisament aquesta anticipació que el Banc Central està fent, una pujada dels tipus que era previsible, una anticipació per no repetir, diu, el que va passar amb el conflicte d'Ucraïna i Rússia.
2: Doncs ara el que està fent aquí el Banc Central és anticipar-se a que no arribi això, és a dir, que aquesta inflació no s'acabi traslladant a tota la cadena de producció, a tots els productes i, a més, en els salaris. I, bueno, intenten pujant o encarint els tipus d'interès, però això, que hi hagi menys demanda, que s'encareixin els préstecs i els tipus d'interès en general d'hipoteques i demés, i tot això freni aquesta possible demanda que no generi aquesta inflació persistent després.
0: Clar, per tant, com diem, el que es busca és frenar aquesta inflació, frenar la demanda, això inevitablement ens acabarà afectant per hipoteques, com deies, préstecs, les diferents vies de finançament.
1: Sí, i també en el dia a dia, és a dir, les hipoteques i préstecs seran segurament on hi haurà un canvi potser més accentuat, perquè segurament hauràs de pagar més interessos, però és una situació que pot tenir també efectes quotidians.
0: A veure.
1: La idea bàsica és reduir el consum per reduir la pressió sobre els preus i que la inflació baixi. Ara bé, hi ha un problema en la situació actual en aquest tema. Una part important de la inflació ve de l'encariment de l'energia i del petroli i el BCE no pot decidir quan costa el petroli. El que intenta aleshores és evitar que aquesta pujada de l'energia s'acabi traslladant a tots els altres preus.
0: Val, d'acord, llavors, de cara al futur, de cara endavant, quina previsió tenim? Grau de perill? No sé si podem augurar que tindrem noves pujades?
1: Bé, doncs el nostre expert ens diu que sí, Aixalà no descarta una nova pujada dels tipus d'interès del tres tipus, el de dipòsit, el de refinançament i també el marginal. El Banc Central treballa amb una previsió d'una inflació del 3,6%, ara estem en el 3,3%, per tant del 3,6% a finals del trimestre, per tant, Aixalà apunta que serà inevitable, diu, una nova pujada d'aquests tipus per controlar l'economia i també les seves derivades. Alhora, però, adverteix que un excessiu control de l'economia podria provocar una recessió. No seria un escenari del tot previsible, però compte.
2: Aquest és un dels grans perills. Evidentment, la pujada de la inflació en aquests moments no és per un augment de demanda. No és que tots estiguem comprant més, és una inflació més aviat d'ofertes, és a dir, una inflació per una restricció d'unes matèries primeres, que és petroli, gas i demés. Llavors, un dels perills que té el fet de que, a més, es pugin els tipus d'interès és que les dues vessants, pujada de preus més restricció creditícia i pujades de tipus d'interès, puguin acabar portant a la Unió Europea a una recessió. Pensem que la Unió Europea en aquests moments està creixent entre l'1 i l'1,5%, és a dir, que realment no és un gran creixement, amb el qual qualsevol d'aquestes coses, si es desconfigura, podria provocar que tornéssim a entrar en un període no recessiu, perquè necessitaríem dos trimestres amb creixement negatiu, però sí amb un creixement més baix i fins i tot està negatiu.
1: Perquè Lola, com ens comenta, la pujada de la inflació no és per un augment de la demanda, sinó per una restricció de les matèries primeres, com són el petroli i el gas a causa del conflicte al Pròxim Orient, i per això alerta del perill. Al mateix temps, la previsió és el creixement serà sostingut, diuen, però la inflació també serà persistent.
0: El que queda clar és que els conflictes internacionals acaben afectant les nostres butxaques i aquest cop doncs s'ha fet palès de nou amb aquesta decisió d'augmentar de nou els tipus d'interès, una decisió que ha pres el Banc Central Europeu i que hem analitzat amb el nostre company Ferran Cuixart. Ferran, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I abans de posar tota la carn a la graella en clau política, tornarem a la zona del fossar de les Moreres. També doncs, voldrem analitzar tot el que s'està donant de si en aquesta prèvia de la Diada. Abans d'això, el que volem és conèixer què ha donat de si en clau esportiva el dia d'avui. Víctor Llucià, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Lola.
0: A veure, explica'ns què tenim, perquè aquesta tarda i nit acaba la primera jornada de la fase de Lliga de Campions.
3: Sí, exacte, hi ha dos partits en joc ara mateix, Fenerbahçe 1, Roma 1 i PSV Eindhoven 0, Shakhtar 1. Avui és veritat que no hi ha equips de la Lliga implicats, a les 9 de la nit es juguen altres partits com el Bayern de Múnich Bodo Glimt, el Como Leipzig, el Manchester United Saba Bakú i l'Slavia de Praga Lens. No sé si us enganxarà, estareu enganxats a la tele amb aquests partits. En tot cas, us ho explicarem a partir de la setmana que ve.
0: D'acord.
3: De moment, el Barça és segon a la taula perquè després de la golejada davant el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou, nou
0: aquí
3: duplet,
0: sí que hem estat enganxats.
3: Sí, exacte, nou doblet de Rafinha, que continua en ratxa, dianes de Karim Adeyemi, Lamine Yamal i la primera de Gabriel Jesús amb la samarreta culé. El mitja punta de Terrassa, Dani Olmo, explica que serà complicat mantenir aquest ritme.
4: Siempre van a estar arriba las expectativas. Somos el Barça, vamos a competir por todo y lo estamos demostrando desde el principio y es lo que queremos hacer. No va a ser fácil continuar en esta línea porque siempre digo que lo más difícil es mantenerse, pero creo que aún tenemos margen de mejora en algunas facetas, lo seguiremos haciendo, como bien has dicho, es el inicio de temporada, aún queda mucho, así que seguiremos trabajando.
3: La golejada del Barça només va ser superada per la del Paris Saint-Germain, que es va imposar l'Slovan de Bratislava per 6-1 al Parc dels Prínceps amb un hat-trick de Ferran Torres, el seu primer a la màxima competició continental. D'altra banda, l'Atlético de Madrid va perdre 2-1 a Anfield davant el Liverpool.
0: A veure, més coses, en aquest cas involucrant també un blaugrana, perquè l'entrenador del València, Carlos Corberán, ha estat ofès per les paraules de Rodri a Mestalla.
3: Sí, exacte. Dilluns el programa del Dia Després va emetre una conversa de Rodri amb Pau Cubarsí a la banqueta. Va dir, son malísimos, son muy malos, son muy flojos, no han pasado del centro del campo, això va dir Rodri. Més que en falta de respecte, sorprès pel nivell del València, no? Quan va ser substituït, ahir va demanar perdó davant els micròfons després del partit del Barça, per si algú s'havia sentit ofès, i l'entrenador del València, Carlos Corberán, ha acceptat les seves disculpes, però segons la seva opinió, les paraules del migcampista blaugrana no són gens respectuoses.
5: Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española. Y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
3: El València obrirà demà la cinquena jornada del campionat de Lliga a Mestalla contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. Dissabte, Osasuna Espanyol a 4:15 de la tarda. També dissabte a les 9, Real Madrid Rayo. I el Barça, que avui ha tingut dia lliure, visitarà el Ciutat de València per jugar contra el Llevant a 4:15 de la tarda.
0: I acabem en plana poliesportiva, a punts de bàsquet, ciclisme i tennis.
3: Sí, perquè tenim bàsquet en directe en partit del grup 2 de la Lliga Catalana a Tarragona. De moment, bàsquet Girona 56, FIEC Girona 56 i Lerna Lleida 69, així que més 13 pels de la terra ferma. Després, a les 9 de la nit, Barça Morabanc Andorra. En ciclisme, Enric Mas continua el líder de la Vuelta després de la contrarrellotge d'aquesta tarda entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. El corredor mallorquí del Movistar es manté primer, però ara amb 1 minut i 37 segons sobre l'eslové Primo Roglic, que li ha retallat mig minut. I en tenis, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, han caigut als quarts de final de l'últim Grand Slam de la temporada, que és l'Open dels Estats Units.
0: Doncs això és el que dona de si la jornada d'avui en clau esportiva, però n'hi haurà més a partir de 9:15 amb l'Albert Arranz. Gràcies, Víctor, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
6: Hola, he venido al Corte Inglés a hacer la compra y he visto unos filetes de añojo primera buenísimos a 9,98 euros el medio kilo. Y llevo unos sobres de loncheados de cebo ibérico 50% raza ibérica y reales que si te llevas 3, la unidad sale solo a 8,50 euros. Y podemos combinarlos como queramos.
7: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
8: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En tienda web y app.
9: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
10: Paté es la piara, más buenos que el pan.
11: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
12: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
11: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
12: Llama a Verisure al 900-272-272.
13: Verisure.
14: La brúixola. Temps de reflexió i anàlisi.
0: En 3 minuts arribarem a les 8 del vespre. Com cada dijous és temps de reflexionar, d'analitzar a la tertúlia de la brúixola. I avui és 10 de setembre, prèvia de la Diada, una Diada que se celebra demà. I estem a una hora d'escoltar el discurs del president Salvador Illa. De fet, aquesta hora s'està fent l'acte d'hissada de la Senyera, en un acte en què veiem tot l'executiu, també corals, que estan acompanyant doncs això, un acte molt institucional, caracteritzat per la tranquil·litat, ben diferent de l'escenari de tensió que s'ha viscut aquesta tarda al fossar de les Moreres i que s'anava dirigint cap a Pla de Palau. Ens explicava el nostre company Ricard Jiménez què ha passat. Doncs la presència d'Aliança Catalana ha despertat una contramanifestació d'un grup antifeixista que ha acabat en alguns casos amb càrregues policials i també llançament d'objectes per part d'aquests contramanifestants, tal com ens explicava el nostre company. En aquesta prèvia, a més, també arriba la notícia des del Tribunal Suprem, que comentàvem a l'inici, que apunta que aplicarà Carles Puigdemont, a Lluís Puig i a Toni Comín la doctrina que el Constitucional estableixi en la primera sentència per l'aplicació de l'amnistia, que està prevista que sigui la de Jordi Turull. Amb totes aquestes qüestions sobre la taula, el que volem fer abans d'analitzar tot plegat fins a 8:45 és escoltar l'editorial del cap d'informatius de la casa, del Gabriel Figueredo. Gabi, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Lola. L'11 de setembre és de facto l'inici del curs polític i enguany la Diada ve marcada per l'aplicació de l'amnistia i la negociació del nou finançament. Veurem si el president de la Generalitat, Salvador Illa, hi fa referència en el discurs institucional que pronunciarà aquest vespre. D'entrada, el que sí sabem és que sembla que el Suprem no qüestionarà el criteri del Constitucional i acatarà el que decideixi el Tribunal presidit per Cándido Conde Pumpido. Ho farà, diuen, amb agilitat.

0: possibilitat. És a dir, que quan el TC dicti sentències sobre el recurs de Jordi Turull, es tindrà la decisió al cas de Carles Puigdemont. Es preveu que tot això es pugui materialitzar a finals d'octubre. Si això fos així, el pla de Salvador Illa per a normalitzar políticament Catalunya arribaria ja a la seva fase definitiva. De moment, però, aquesta és una reivindicació a la que encara es poden agafar els independentistes més convençuts que demà renunciaran al pont, almenys durant unes hores, i tornaran a sortir als carrers de casa nostra. Un sobiranisme en hores baixes, des del punt de vista demoscòpic i també políticament. Esquerra, al servei de Pedro Sánchez i Salvador Illa, i Junts, fora de joc al Parlament i pendent, sobretot, del retorn del seu líder, desaparegut en combat. Una falesa accentuada també per un nou jugador en el mateix terreny de joc, Aliança Catalana, que amenaça de menjar-se l'espai de Junts i que també incomoda els partits independentistes de l'ala esquerra, com heu estat explicant l'informatiu durant la brúixola en el seu primer tram. Però hi ha vida, més enllà del finançament, de l'amnistia i dels intercanvis de favors entre socialistes i independentistes. El curs polític ha començat amb pujada, podríem dir, per al president de la Generalitat. El retorn a les aules ha arrencat amb una vaga i un conflicte que torna a agafar força després del parèntesi de l'estiu. Per tant, problemes en l'àmbit educatiu i també en l'horitzó de l'àmbit sanitari. Els metges han convocat també una vaga per al mes d'octubre, dues patates calentes en àmbits molt sensibles per a qualsevol govern que vulgui demostrar no només estabilitat, sinó també capacitat de resoldre els problemes dels seus ciutadans. I encara hem de parlar d'un altre àmbit, també aquest molt delicat, el de la seguretat. L'aposta de Salvador Illa per recuperar la controvertida figura de Josep Lluís Trapero ha fet aigües. El director general de la policia ha plegat, ja ho saben, aquesta mateixa setmana, i els motius no són encara massa clars, però sembla evident que és una qüestió una mica de pell. No hi havia bona sintonia entre Trapero i la consellera Parlon, que públicament ha reconegut alguns moments d'atenció i també el seu desig que el major continués al càrrec. Al president Illa, Lola, se li acumula molta feina.
1: Doncs molta feina la que se li acumula al president, ho deia ara el Gabriel Figredo. Gavi, gràcies. I també la que se'ns acumula a nosaltres per analitzar en aquesta mitja hora que queda de programa. Ho farem amb el periodista Eric Encinas. Eric, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda, Lola.
1: I a l'altre costat del fil telefònic tenim l'advocat Pablo de Palacio. Pablo, què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Lola.
1: A veure, és la primera tertúlia que feu vosaltres en aquesta nova temporada i la veritat és que ve carregada i molt. Primer de tot, centrem-nos en el que ha passat aquesta tarda, a la prèvia de la Diada. Com valoreu les imatges que s'han produït aquesta tarda i que, podríem dir, que no esperàvem, al fossar de les Moreres? No sé si era d'esperar veure aquesta tensió de nou als carrers, en aquest cas provocada per aquest avançament de celebració de la Diada per part d'Aliança Catalana i aquesta contramanifestació de grup antifeixista, Eric.
2: Sí, bueno, sí que s'estava anunciant, no?, per xarxes socials, no?, que hi hauria doncs altercats, no?, i certa violència, i al final és el que ha passat, no?, realment. Hi han hagut diversos detinguts, però bueno, el cordó policial efectivament ha sigut contundent i ha fet que no hi hagués ferits greus, no?, com hem vist en les imatges. No obstant, el que demostra és una imatge que vol evitar, no?, el govern de Salvador Illa, de que no hi ha tensió a Catalunya o que està millor la tensió que darrers anys passats, no? però és evident que la tensió que tenim en general a Espanya també està a Catalunya molt present i s'està veient contínuament. Ho veiem la setmana passada les manifestacions també per el tema de deute aquí a Catalunya, no?, que també van a veure agressions, no?, per part de grups antifeixistes a gent que portava la bandera d'Espanya, o fins i tot gent com jo, que li vaig fer un par de preguntes, no?, als antifeixistes de per què consideraven racista, no?, la manifestació a favor del seu TIS, i em van cridar feixista, no?, periodista feixista i altres descalificatius que jo crec que no sé ben bé si realment són antifeixistes o què estan buscant, no? Jo crec que estem donant una equivocació i això està donant ales a que estiguin creixent partits també de dretes, no? Realment estan donant ales amb aquestes actituds alguns personatges, no? A que partits com Aliança puguin tenir possiblement 20 escons, no?, a les properes eleccions catalanes o així, no? És el que s'està dient, no? en les enquestes ara per ara, no? I jo crec que és producte d'aquesta tensió que també i d'aquesta censura que fan des de l'ultraesquerra, no? Que també hi ha, perquè es parla sempre d'ultradreta, però algú havia de dir també a Catalunya que hi ha ultraesquerra, no? Que és la que ha fet també els altercats d'avui, no? I bueno, jo crec que era previsible, no? Era previsible.
1: Pablo, fa uns anys veiem un independentisme que en la Diada s'unia, deixava enrere diferències, protagonitzada sobretot per Junts i per Esquerra Republicana. Aquesta tarda veiem un separatisme més separat, valgui la redundància, que mai.
3: Sí, de fet, jo la qüestió que anava a remarcar és aquesta, no? La qüestió que podem veure en el dia d'avui, en aquesta prèvia de la Diada d'enguany, és un independentisme separat, perquè precisament han estat dos grups independentistes, un grup d'Aliança Catalana amb un grup de la independència, doncs, més d'esquerra, els que han patit aquests enfrontaments que han hagut de ser, doncs, d'alguna manera bloquejats per part dels Mossos d'Esquadra. Per tant, crec que l'anàlisi és aquest, no? No estem parlant d'un independentisme davant d'un no independentisme, sinó que estem parlant dins del mateix context independentista on es produeixen ara aquests episodis, doncs, de certa confrontació i de certa violència en una prèvia d'una Diada que, com deia al principi el Gabriel Figueredo, és un acte, doncs, que s'està produint amb certa normalitat institucional. Clar, tot això d'alguna manera desdibuixa, no?, l'objectiu de Salvador Illa de tornar a una certa normalitat a Catalunya. Si bé és cert, i segurament demà, doncs, ho veurem, la mobilització ciutadana no serà ni de bon tros la que havien estat anys anteriors, però sí que és cert que el que ens hi trobem és amb un independentisme totalment separat, amb un independentisme que almenys el partit de Junts, doncs, veu, no?, com a Aliança Catalana, doncs, està guanyant molta posició davant dels seus votants i, per tant, evidentment, davant d'un futur període electoral, això és una qüestió que demà de bon punt podrem treure en resultats. Per tant, jo crec que arribem a una Diada amb un titular diferent al dels anys passats, i és que l'independentisme arriba de la manera més fragmentada dels últims anys enguany.
1: A veure, ara farem una petita pausa per la publicitat. Intentarem reconnectar bé amb tu, Pablo, perquè tenim alguna dificultat en la senyal. Fem una petita pausa perquè sí que tinc ganes de poder parlar amb tu i que ens facis més una anàlisi jurídic, podríem dir, d'aquesta notícia del Tribunal Suprem apuntant que aplicaria l'amnistia a Puigdemont, Puig i Comín. Sembla prou aviat aquesta tardor. Petita pausa i ens hi posem.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: ¿Qué, qué? ¿Que no me das un coche de sustitución? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua y además de coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.

0: Passant 7 minuts de les 8 del vespre, hem recuperat aquesta xerrada amb el Pablo de Palacio, un dels tertulians que ens acompanya avui a La Brúixola. Hem parlat d'aquest independentisme fraccionat. Pablo, què creus que podem esperar de cara a demà, quan en principi doncs s'espera que hi hagi doncs sortides al carrer en aquest 11 de setembre, però tenint en compte que és divendres, que coincideix amb Pont i que, evidentment, hi ha un independentisme molt i molt descafeinat, i més si ho comparem amb l'època del procés?
1: Bé, jo crec que no tenim cap ingredient, no?, que sigui a favor d'una mobilització contundent, més bé al contrari, tenim tots els ingredients en contra. En aquest cas tenim, doncs, com dèiem, un independentisme fragmentat, tenim una direcció política, diguéssim, d'aquest independentisme, doncs, que tampoc no va a una, per tant no hi ha una homogeneïtat que sí que havia hagut durant l'època del procés i de les grans mobilitzacions de l'11S, i per tant ens trobem també davant d'un escenari en el qual, doncs, molt probablement el sobiranisme català, segurament molts d'ells que abans eren partícips indiscutibles d'aquestes manifestacions, doncs ara optaran per altres plans, com és, doncs, anar a passar fora aquesta diada i aprofitar el pont. Per tant, jo crec que és una qüestió que ja ve succeint els darrers anys i que la classe política està clar que n'ha de prendre mesura, no? Tot això sumat a la qüestió que parlàvem abans del fossar de les Moreres, amb aquest doncs enfrontament

0: emocionals des del punt de vista, evidentment, al matí tot el que està programat, i després les mobilitzacions seran mobilitzacions de les dels últims 2-3 anys en què s'ha vist doncs, com ha anat minvant aquesta participació ciutadana.
1: Digues, Eric.
2: Sí, efectivament, jo crec que ara mateix l'independentisme arriba a aquesta diada molt, molt fragmentat, no? I s'està veient als carrers, s'està veient amb les protestes també que hi ha hagut contra Aliança, no? Catalana, que no s'ha vist una fractura, jo crec, molt notòria, que a part hi és també entre Esquerra i Junts, no? També notòria, perquè també tenen unes discussions fortes, no? Sobre el lideratge dels partits processistes, no? I també, per una altra banda, està també la possibilitat de que Puigdemont torni, no? De que torni al Parlament, no? Que és el que s'està parlant també en aquesta diada, no? Precisament de 2026. Llavors hi ha diferents incògnites i sobretot aquest creixement, bueno, jo crec que ha estat molt marcat i seguirà estant marcat per el creixement d'Aliança no catalana, que jo crec que és evident que preocupa, no? A Junts en aquesta diada també, i per suposar. Per una altra banda, doncs jo crec que aquesta diada també hi ha molts catalans que no comparteixen la independència, no? Que sí que és veritat que fan festa perquè tenen la diada, però no comparteixen, jo crec que s'hagi polititzat tant el dia de Catalunya, no? En un sentit ideològic de la societat catalana, perquè al final la societat catalana doncs és plural, no? Hi ha gent que recolza la independència, hi ha gent que no, i per tant el que hem vist avui aquesta tarda, no? Al fossar de les Moreres, jo crec que no representa molts catalans, no? Sí que hi haurà catalans d'esquerres que s'hi sentin representats, sí que hi haurà gent de dretes amb Aliança que sentirà representada, però altres que estaven fent vida normal, no? Per exemple, en altres llocs de la ciutat de Barcelona, doncs que no senten representats amb aquests fets, no?
1: Sí que és interessant, sí. Per això anar al moll de l'os del motiu de la separació de l'independentisme, d'aquesta divisió, perquè bàsicament rau, Pablo, en la manera de fer front a una qüestió com és la immigració.
0: Sí, evidentment, i de fet és una qüestió que rau dins de l'independentisme i és una qüestió que també és polèmica, diguéssim, en la política nacional, no? I que per tant està fragmentant no únicament la política independentista, podríem dir-ho així, sinó també la política a nivell nacional i internacional, m'atreviria a dir, no? Per tant, es tracta d'un debat que evidentment s'ha d'abordar des d'un punt de vista del tot objectius, s'ha d'abordar des d'un punt de vista, doncs, evidentment, acceptant les diverses ideologies que hi poden haver-hi enfront d'una qüestió, no?, com és la immigració, i sobretot arribar en un moment en el qual hi ha hagut, doncs, tota la problemàtica de Ceuta, no?, perquè, evidentment, doncs, sí que és cert que el debat de la immigració s'ha produït durant molt de temps, és cert que ha provocat diferències i divergències en els criteris polítics de tots els partits, però és que a sobre doncs, tenim un conflicte latent en aquest moment a Ceuta que doncs, no sembla que tingui una fàcil ni una ràpida solució, no? Per tant, és encara un ingredient més que posa més llenya al foc d'aquesta qüestió que ja d'entrada, com comentava, considero que és un conflicte no només de la política catalana independentista, sinó un conflicte doncs, que s'aborda des de instàncies internacionals, europees, inclús nacionals, i que fragmenten la política en tots els àmbits.
1: Eric.
2: Sí, bueno, el tema de Ceuta està clar que també afecta a Catalunya i ho hem vist com molts catalans també recolzen, no?, a Ceuta en aquests moments tan, tan difícils, no?, després d'aquesta invasió que hi ha hagut, no?, realment, perquè és així. O sigui, és un atac de guerra híbrida el que s'està veient allà, i és molt dramàtic i un caos, no? Com s'està gestionant això. Bueno, si es pot dir que s'està gestionant, perquè jo també no li donaria ni diria ni gestió el que s'està fent de moment, però és evident que bueno, la diada es dona en una situació, jo crec, històrica molt greu, aquesta diada de 2026, i amb un govern també d'Espanya que està molt, molt dèbil, que es mostra així també a la premsa internacional, no? I jo crec que també De fet, hi havia independentistes, no? Quan estava arribant aquí als estudis d'Onda Cero, que estava llegint, no?, algun independentista que estava dient que, producte d'aquestes càrregues, no?, que el govern necessitarà ben aviat, també si hi ha eleccions, el recolzament de gent d'esquerres, no?, que li reprotxava, no?, al PSC també haver ordenat als Mossos d'Esquadra carregar contra els antifeixistes, no?, que protestaven amb Aliança, contra Aliança, no? Jo

0: Crec que és evident que el Partit Socialista, el PSC, a Catalunya necessita, no?, els independentistes per seguir governant, igual que el PSOE a nivell nacional necessita els separatistes i a Bildu també per seguir governant, no?, i estirar en aquest moment, no?, que fins i tot ataca la seguretat nacional, estirar la legislatura al màxim. No? Però és evident que la situació és molt greu i segurament aquesta diada doncs, veurem molta menys gent que altres i també amb unes enquestes que, per cert, el que mostren és que està baixant la tendència dels catalans que recolzen la independència. Estem veient que cada cop està creixent més el no a la independència. O sigui que, bueno, això almenys és el que diuen les enquestes. No sé si seran veritat o no, però és el que estan dient moltes enquestes, també.
1: Són un quart de nou. Seguirem, evidentment, durant tot el dia de demà aquesta jornada de la Diada. Aquí no fem festiu ni fem pont, però hi ha una altra qüestió que volíem abordar, que abans també doncs, ho comentava una mica l'Eric, i és aquesta notícia que ens arriba també amb prèvia de la Diada des del Constitucional. I Pablo, aquí volíem demanar-te que ens ajudis a aclarir concretament conceptes i el recorregut de cada qüestió, perquè fonts jurídiques apuntaven avui que a finals d'octubre, el 26, si mal no recordo, és quan es publica la primera sentència sobre els recursos d'empara dels líders del procés, concretament és la sentència que afecta el secretari general de Junts, Jordi Turull, i sembla que el Constitucional indicava que faria extensible en la norma a la resta de processats. Estem parlant de Carles Puigdemont, de Toni Comín i de Lluís Puig. Explica'ns, això vol dir que a la tardor, com ja també s'anava dient, podríem veure sobre d'aquests tres líders independentistes l'aplicació de l'amnistia?
2: Doncs sí, efectivament, si es compleixen, no, el que ha anat doncs sortint en d'aquestes fonts jurídiques del Tribunal Suprem, doncs podríem veure l'aplicació d'aquesta llei d'amnistia després d'una interpretació del Tribunal Constitucional que, evidentment, emparés i estimés aquests recursos d'emparament, digués que hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals per la no aplicació d'aquesta amnistia i, per tant, doncs, assentés una interpretació d'aquests drets fonamentals que, si bé no és vinculant pel Tribunal Suprem i el Tribunal Suprem podria no agafar-se en aquesta tesi i podria perfectament elevar una qüestió prejudicial a Europa, avui doncs, la novetat és que el Suprem i Pablo Llarena, que és l'instructor que té aquestes ordres de detenció vigents, doncs, sembla ser doncs, que ha manifestat que acataria doncs, aquest criteri que ha sentès en la primera resolució al Tribunal Constitucional. Això és important que entenguem on estem, no? Perquè fa poc doncs, parlàvem de que Europa s'havia pronunciat sobre precisament la llei d'amnistia i l'aplicació i que havia dit que no era contrària a normes europees doncs, poder aplicar aquesta amnistia a Espanya. Però ara bé, lo important no era Europa, lo important era el Constitucional, aquí. Què diu el Constitucional? Per ara ha avalat la llei d'amnistia, però no ha dit si s'han vulnerat drets fonamentals en els líders independentistes o, pel contrari, no s'han vulnerat. Si finalment diu, com sembla ser que dirà, que aquests drets fonamentals es van vulnerar per no haver aplicat aquesta llei d'amnistia i, per tant, per no haver deixat sense efecte aquestes ordres de detenció per part de Pablo Llarena, doncs Pablo Llarena podria o bé acatar-les o bé demanar la interpretació de tot plegat al Tribunal Europeu. I doncs el que sembla que és el novedós és que no ho farà, directament acatarà aquest criteri del Constitucional, doncs una mica girant, no, el que possiblement tothom pensava, no? Tothom pensava que segurament doncs esgotaria totes les vies possibles i doncs sembla que això no serà així, per tant, doncs que a la tardor podríem trobar-nos amb una aplicació en ferm d'aquesta llei d'amnistia en els líders independentistes i, per tant, doncs que aquestes ordres d'atenció quedessin sense efecte i poguessin tornar cap aquí.
1: Estem parlant sobre de tots els afectats, és a dir, també això podria tenir afectat sobre la situació d'altres condemnats, en aquest cas per malversació en la causa del procés, com Oriol Junqueras o Raül Romeva i Dolors Bassa?
2: Bé, en aquest cas hi ha un altre element important, no?, que és el Tribunal de Comptes. El Tribunal de Comptes també ha sortit avui la notícia, no?, que segurament també prepara ja aquesta sentència de forma imminent i el Tribunal de Comptes precisament sí que era bastant doncs previsible, a diferència del que ha dit avui el Suprem, el Tribunal de Comptes sí, perquè va ser precisament qui li va preguntar a Europa, escolta, això puc aplicar aquesta llei a un delicte de malversació o van

0: contra normes europees i Europa li va dir no va en contra i per tant la pots aplicar. Per tant, semblava que era el recorregut normal, no?, de la causa que el Tribunal de Comptes l'apliqués i de fet l'aplicarà en aquests casos de malversació. Per tant, doncs, si bé la notícia més novedosa seria que aquests líders independentistes sobre els quals pesava encara una ordre de detenció vigent, doncs segurament podran ser beneficiosos d'aquesta interpretació que sembla ser que farà el Constitucional. Ja dic, per l'aplicació dels altres líders independentistes en relació amb els delictes de malversació, era el recorregut normal o que ja s'esperava davant doncs, d'aquesta resposta que va fer Europa fa uns mesos al Tribunal de Comptes.
1: Mm-hmm. Per tant, ras i curt, tot apunta que si tot segueix com ara estaves explicant, abans de la Castanyada podríem veure un retorn de Carles Puigdemont.
0: Correcte. Si tot segueix així, podríem veure que torna, que aquestes ordres d'atenció es deixen sense efecte i que, per tant, doncs, ja no han de ser-hi a fora perquè poden tornar a Catalunya i moure's lliurement.
1: Doncs amb aquest retorn sobre la taula, Eric Encinas, a veure quina opinió ens mereix aquesta possible tornada, què hauria de fer Carles Puigdemont o què hauria de fer més aviat Junts amb la figura de Carles Puigdemont?
2: Bueno, jo crec que és veritat que per Junts és una figura, per suposat, que han reivindicat molt, no?, i que tenen i que volen que torni, no? En tot cas, l'escenari jo crec que és ben diferent a quan ell va marxar, i ara mateix realment, bueno, per poder, pot provar de tornar a la política com ha fet Junqueras, no? Si torna, no? Però és evident que l'escenari és diferent, hi ha un escenari més complicat, jo crec que és el que estava dient abans, no? Més divisori, amb més recolzament cap a la independència, amb una crítica més forta dels independentistes també cap als partits processistes, no? I en aquest nou escenari, no? En aquest escenari que per ell és nou, no? Tornaria, no? Probablement, no? I per tant, bueno, hem de veure, no?, el que fa definitivament Puigdemont, no? Jo crec que sí que té intenció, no?, de fer un Junqueras, no?, i de tornar també a ficar-se en temes polítics. No està retirat, no només tornar, vull dir, sinó entrar de ple, no?, en la política. Sí que és veritat que Junts, a part, és el que estava dient, no?, Aliança li està menjant la tostada, s'està veient en enquestes, i Junts necessita alguna qüestió per diguem-ne, mantenir-se o fins i tot buscar de parar la caiguda que estan tenint, no? Veurem.
1: Pablo, què n'opines tu de la figura de Carles Puigdemont en un retorn, si al final acaba sent així? No sé si creus que seria suficient l'aplicació de l'amnistia i la seva el retorn d'aquesta figura per revifar el moviment independentista, o això ja queda doncs, com aquests altres anys, doncs, ja molt, molt apagat.
0: Bé, clar, el problema que tenim en tot plegat, no?, és que el moviment que Carles Puigdemont probablement més representava era un moviment que Aliança Catalana li està fent molt la guitza, no?, i per tant necessitaríem alguna cosa més que el simple retorn de Carles Puigdemont perquè aquest moviment tornés al lloc que ocupava abans. De totes maneres, jo sóc dels que pensa que en política, igual que en tot, hi ha moments, i per tant considero que els líders polítics també tenen el seu moment i que en aquest moment, doncs, evidentment, tant ell com els altres líders polítics que encara estan a l'exterior podrien tornar i, per tant, podrien moure's lliurement aquí a Catalunya, però des del punt de vista estrictament polític i de l'actualitat política d'aquest moment no té res a veure amb el moment en què ell ni va liderar la Generalitat ni va marxar tampoc fora de Catalunya. Ens trobem també amb un partit socialista, que és un partit socialista que per ara, més enllà, evidentment, de les qüestions que es tractaven a l'inici en l'editorial del Gabriel Figueredo, però sembla doncs, que ha sigut un partit que ha governat i està governant amb una certa solidesa i, per tant, no és tan senzill que Puigdemont arribi aquí i pugui, d'alguna manera, fer trontollar doncs, aquesta estabilitat que fins a aquest moment doncs, sembla que hi ha en l'executiu socialista. Per tant, jo crec que, si bé considero que ja va tenir el seu moment i que, per tant, ara doncs, és hora d'altres líders polítics, però, evidentment, es tracta d'una qüestió doncs, que no té res a veure ni des de l'àmbit polític ni tampoc des de l'àmbit àmbit de la mobilització ciutadana del moviment independentista, doncs, com per poder arribar i considerar que amb això, doncs, seria suficient per fer remuntar.

0: moure un altre cop tota aquesta mobilització sobiranista.
1: Tenim 4 minuts. Volia abordar aquesta qüestió que esmentaves tu, Pablo, abans de marxar. És aquest grup de patates calentes que té sobre la taula el govern de Salvador Illa, gairebé a l'inici del curs polític, pel que fa a la vaga d'educació. Hem començat aquest curs amb el primer dia en vaga, després també s'ha anunciat la vaga estatal de metges i aquests relleus en l'àmbit dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Trapero. Com comencen els socialistes aquest curs polític?
2: Bueno, jo crec que els socialistes, bueno, al final jo crec que l'estat li passarà factura realment en la situació també de Catalunya. És cert que Salvador ja ha intentat fer un canvi, no? Fer un canvi respecte a governs anteriors que eren molt, molt més conflictius amb Madrid, no? Això és evident, no? Que això no s'està produint ara, fins i tot es veu amb el rei i no passa res, no? I amb altres qüestions, no? Però el que dius, no? té una crisi d'inseguretat també, els Mossos estan també demanant més recursos, més dotacions, més personal, no? Perquè estan saturats en moltes comissaries, de fet, fins i tot no, es triga a posar denúncies, no? O per exemple la sanitat, no? Que es trigui més d'un any per operar-se, no? Jo crec que amb els impostos que paguem és evident que alguna cosa no s'està fent bé, no? Si això és així, no? I ho relaciono amb l'estat laboral dels metges, no? Ara mateix, no? Perquè els metges el que es queixen és que tampoc poden fer més perquè no hi ha personal, també hi ha quiròfans que fa falta personal, no? Per atendre doncs aquest alt volum d'operacions que hi ha pendents, no? Ara mateix a Catalunya, no? I el sistema escolar, 3/4 del mateix, no? També hi ha barracons encara a molts llocs, també falten professors. Jo crec que ha de fer front a una situació que falta personal, no? al sector públic, perquè també hi ha moltes baixes, no? No es parla tant d'això a vegades, però també hi ha moltes baixes. I evidentment, a més cal fer dotar més de recursos per la situació que tenim ara mateix a Catalunya.
1: Pablo, 2 minuts.
0: Sí, jo simplement considero que evidentment són deures pendents, són deures que si no es fan bé poden fer trontollar el govern socialista, perquè evidentment estem tractant de serveis públics en àmbits doncs, que són essencials, com és la sanitat, com és la seguretat i com és en aquest cas l'educació. L'educació considero s'ha fet palesa, no?, que totes les mobilitzacions que van haver-hi abans d'estiu no van servir-hi per arribar a un acord. Tampoc han estat durant l'estiu actius per poder arribar a un acord, sinó que han esperat en un moment de l'inici del curs escolar. I també aquí ens faríem una qüestió com a societat, i és on queda el dret de l'educació, on queda el dret de tots els nostres infants a rebre una educació en garanties, perquè evidentment començar un nou curs escolar sense una garantia de continuïtat educativa suposa una vulneració d'un dret fonamental, i ho podem dir així, igual que suposaria també una vulneració d'un dret fonamental que no es respectés un dret a vaga. Per tant, crec que aquesta és la patata potser més calenta que té en aquest moment Salvador Illa. I en quant a la seguretat, evidentment, doncs és una qüestió que s'hi porta parlant. I en darrer lloc, i molt breument, en quant a l'altra qüestió que aborda un tema doncs que és crucial, com és la sanitat, jo crec que és vergonyós que un metge més de 24 hores de guàrdia no arribi a uns 200 euros la cobertura d'aquesta guàrdia. Són elements essencials i àmbits essencials que requereixen doncs d'un estudi i d'una minució escrupolosa.
1: Doncs ho hem de deixar aquí, aquesta anàlisi de dijous, segona tertúlia de la temporada, en una prèvia de la Diada Mogudeta. Pablo de Palacio, moltes gràcies, molt bona tarda.
3: Gràcies, Lola.
1: I Eric Encinas, moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
1: Nosaltres ens emplacem a demà, dia de la Diada, però com dèiem, no fem pont, tindrem matinal, migdia i també brúixola amb tota l'actualització, el que pugui donar de sí la jornada de demà. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Tornem demà a les 7, que vagi molt bé, bona tarda.

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrat.
1: I amb la realització musical del Vicenç Armero passen 4 minuts, gairebé 5, de 8:45, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera de la jornada, que en clau Barça ens deixa la quarta maneta de la temporada en 5 partits. Ahir, per inaugurar la Champions davant el Feyenoord, al Nou Camp Nou, amb doblet de Rafinha i gols de Lamine Adeyemi i Gabriel Jesús. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En un altre partit rodó del conjunt de Hansi Flick, ens està acostumant aquesta temporada a una cosa que no és gens normal. Són ja 22 gols aquest curs en només 5 partits. És una barbaritat, perquè ja no només és a la competició domèstica, on el Barça la domina des de fa 2 temporades amb molta solvència, però és que ahir va traslladar aquest nivell a la millor competició de clubs del món, a la Lliga de Campions. El rival, el Feyenoord d'Àlex Curé, Jovan Bronckhorst, sota una intensa pluja que va caure a l'inici del duel, el Barça va encarrilar la victòria amb dianes de Rafinha, fent un retall excels, i de Karim Adeyemi, ho deies ara, amb un altre golaç. L'alemany va respondre a la confiança per part del tècnic de Heidelberg. Ja la segona meitat, altre cop Rafinha, que va tornar a fer de nou, Lamine Yamal de falta, i Gabriel Jesús, amb el seu primer gol com a blaugrana, van arrodonir aquesta golejada al Camp Nou. Sabem que sempre és exigent Hansi Flick, i sap que encara hi ha coses que poden ser millors.
3: M'agrada molt el que veig en el partit, però també veig situacions en les que hem de millorar. És normal, però com sempre dic, per mi el més important és l'entrenament, perquè és allà on aprens. Millores en els entrenaments, i amb la millora que fem en els entrenaments, després així anem a cada partit. I després en el partit sabem que hem de millorar. I això és el que estem fent ara, veient, analitzant, intentant fer-ho millor la propera vegada. No vull que sembli que no estic content. Estic molt content amb el que els meus jugadors estan fent al camp, però crec que sempre es pot millorar i nosaltres podem fer-ho.
2: Així que el Barça de moment és segon, perquè la seva golejada només la va superar el Paris Saint-Germain, que es va imposar 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres, el primer de la seva carrera a la Lliga de Campions. Més qüestions, Rodri va ser titular, va tornar a estar a un gran nivell i després del partit es va disculpar per les seves paraules publicades dilluns passat, el dia després. Recordem la conversa amb Pau Cubarsí un cop l'havien substituït a Mestalla, a la banqueta, referint-se al València com que son muy malos, son malísimos, son muy flojos, no han pasado del centro del campo. Rodri va demanar disculpes.
4: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada. Sé que sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
2: I aquestes paraules han trobat resposta, perquè aquest migdia l'entrenador del València, Carlos Corberán, primer ha acceptat les disculpes, però que segons la seva opinió aquestes paraules de Rodri no són gens respectuoses.
5: Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española. Y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
2: El València de Corberán, que obrirà demà la cinquena jornada del campionat de Lliga a Mestalla contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán. El Barça, que avui ha tingut dia lliure, visita la ciutat de València per jugar contra el Llevant a 4:45 de la tarda diumenge, buscant el 15-15 a la competició domèstica. I encara una última en clau Barça, perquè avui, aquesta tarda, de fet, hem conegut els límits salarials que dels equips professionals per la present temporada. El Barça torna a experimentar una nova pujada, s'enfila fins als

0: En un no re, tres quarts, a segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell signa un magnífic inici de curs amb 8 dels 12 punts ja a la butxaca i ho fa responent a la filosofia del seu entrenador, Ferran Costa. Atenció a la reflexió del de Castelldefels sobre la intensitat i el calendari competitiu que no s'atura.
1: Pues ser honest és molt clar, que vulgui descansar que se'n vagi a casa. O sigui, aquí no venim a descansar, aquí és a full gas fins que acabi la temporada. I quan acabi la temporada que facin el que els surti de... O sigui, mentre estiguin aquí a full i entrenar bé, cuidar-se, estar en disposició d'oferir el seu màxim rendiment, posar-se a disposició de l'equip i recordar-los el que ens ha costat arribar fins aquí.
0: Proper rival dels arlequinats, el Real Mallorca, un dels equips més potents, convindreu a mi, de la categoria. Serà a Son Moix, diumenge, 6:45.
1: És una plantilla que podria perfectament ser de primera divisió. Si mirem les seves alineacions, doncs veiem que hi ha més jugadors que estan jugant a primera divisió que no pas que no, ja no només els que juguen d'inici, sinó a les finestres de substitució també. Fan moltíssimes coses bé, tenen una proposta molt combinativa, amb molts jugadors de talent, de bon peu. Doncs és un equip que té moltíssims arguments, moltes armes, molta capacitat. El seu objectiu és clar, és tornar a la primera divisió i fer-ho doncs, per la via ràpida, i nosaltres afrontem el partit doncs, en la mateixa línia que la resta. Nosaltres som el que som, el que hem de fer és fer molt bé les nostres coses. Ens costarà molta feina i a seguir donant passes endavant en el nostre model.
0: I ha deixat una perla per la posterioritat en el glossari de termes tòpics de futbol, el bo del Ferran. A qui en saca pecho le sale chepa. Són les 8:45 amb un minut de propina. Anem amb la tertúlia.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
4: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb tres bons amics de la casa, un ja l'acabeu d'escoltar, no ha marxat, ho hem intentat, no hi ha hagut manera, els antiavalots estan ocupats i no poden desplaçar-se fins aquí.
2: Sí, se'ls hi ha girat feina aquesta tarda.
1: Així que el Víctor Llucé segueix amb nosaltres i amb més bona companyia, Marçal Marçal Lorente, ara sí, columnista de Mundo Deportivo, con tertulia al Chiringuito, que ja no és de tres medias, sinó de Mediaset. Hola, Marçal.
3: Què tal? Bona nit, Albert.
1: Escolta, Mediaset no ens ha pagat la teva clàusula de rescissió. Com és això?
3: Sí, sí.
1: Ah, vam dir...
3: Perquè estic molt barato.
1: No, que va, havíem posat 500 milions. Vam dir, a lo Julián Álvarez, tu, saps? Algú ens caurà. I res, res, no hi ha cap manera.
3: No, jo i a canvi... sempre i quan em deixin seguir col·laborant amb l'Albert Arranz.
1: Hombre, quin...
3: Escolta,
1: qualsevol problema amb els de Mediaset, m'ho dius, que el David Ibáñez, vamos, els posa firmes, eh? Company de Mediaset de Telecinco, sí. I contertuli d'aquí, i bon amic. Vale? O sigui,
3: és veritat, que, és
1: tu,
3: perfecte.
1: Tu quan vagis allà dits, cuidao que sóc amic del David Ibáñez, i arreglat.
3: Que a més és veritat, que fa molts anys que el conec.
1: Home, per això t'ho dic, clar que sí. Edu Boa, de Revista Panenca, hola, molt bona nit. Nit, ja podem dir, tarda, vespre?
4: Sí, no?
2: Hola, bona nit. Sempre fem el canvi, o després de la...
1: Quan dius tu.
2: O de l'aturada.
1: No, diem-ho tot.
2: Sí, és veritat.
1: El canvi es fa quan diu el Víctor Llucià.
2: I a vegades és, o després de l'aturada de seleccions, que és el setembre, que ja et marca una mica, dintre d'un parell de setmanes, o del canvi d'hora, però clar, això és més tard, no?

0: a l'octubre i ja és de nit quan comencen el programa, per tant, és abans.
1: Jo crec que podríem dir bona nit, no? Vull dir que ara jo miro la finestra, sí, i és prou fosc.
2: Avui sí, però demà he de tornar... Ah, no, demà no. Passat dilluns he de tornar a dir bona tarda, perquè si no...
1: Doncs dilluns ja ho trobarem.
2: El Llucià, correcte, correcte. Ah, home, anem a preguntar-li si al Marçal li agrada llegir, sent advocat i periodista, doncs, obviously, no? Jo et recomano, Marçal, que facis una cosa molt pràctica, que és cada mes... 7 eurets i mig, que no et ve d'aquí, vale? I que et compris la revista Panenka. Per què? Tu em diràs, tio, és que vaig molt de crani, ho sé, però tu te la guardes, i el mes d'agost que ve, el bo que té la revista Panenka és que els seus articles són atemporals al 90%, 99%. I, escolta, sota l'ombra d'un pino, d'un olmo, d'un xopo, te'l llegeixes de pe a pa, que és una cosa tremenda. Aquest mes ha sortit el número 100, a veure les ulleres de prop, 161, vaig bé, Edu?
3: Exacte,
2: correcte.
3: 161.
2: Clar, és que ja la meva edat... I tinc que donar-te les gràcies personalment, i perdona que em posi per davant, és dedicat al centenari del meu club d'Itàlia, la Fiorentina.
3: Sí, eh?
2: Sí.
3: No sabia que era el teu
2: sí,
3: club.
2: Sí, senyor. Molt bé. Des de que amb 18 triat, anys vaig anar a Firenze per primera vegada, que és de les més maques ciutats d'Europa, em vaig fer dels Viola.
3: Estic d'acord que és una de les ciutats més maques d'Europa. Sí. I
0: ciutat
3: per mi
0: ciutat té... barata.
2: No, bueno, pas, com totes les que són turístiques,
0: sí,
2: però,
0: sí,
2: però és preciosa.
3: Estem en un punt a Europa que sí, ja no queda res barat.
2: Sí.
3: Però que té una de les millors frases o com aquests eslògans de club, que és t'estimaria encara que guanyessis. Que és una cosa que en aquest número, en aquest 161, la gent podrà conèixer, que és com el seu, no el més que un club, però és un eslògan que es fa servir bastant durant, bueno, la gent que és de la Fiorentina, i em sembla un eslògan boníssim, aquest t'estimaria encara que guanyessis, per explicar doncs aquesta història.
0: No sé quin va ser primer, Edu, perquè hi ha un equip mexicà, Atlas, que crec que també té un similar de soy del Atlas aunque gane. Saps? És una mica el
3: exacte.
0: Viva el Betis man que pierda, pues aquest és també com la Fiore al revés.
2: I que inclou aquest número una entrevista amb un dels més grans ídols de la història de la Fiore, que és Gabriel Batistuta, un dels més grans golejadors que han jugat a Europa, argentí ell.
3: Totalment, de fet, amb Batistuta passa allò que has de dir el nom sencer, no? Gabriel Omar Batistuta,
2: sí,
3: no? Que és aquest tipus de llegenda que has de dir tot el nom. Realment, Albert, és la revista que més fàcil es ven, perquè és tan fàcil com dir, tenim aquesta entrevista amb Batistuta, i això ja, de fet, la portada és per Batistuta, amb aquesta samarreta de la Fiore que portava la publicitat de Nintendo. Realment, clar, és un número que es ven sol, però que vull recomanar no només la de la Fiorentina, ja que estem aquí entrant en els entresijos de la revista, dues coses que jo crec que agradarà molt a la gent. Una és conèixer de prop el Verona Rojas, l'àrbitre de primera divisió, que hem fet una entrevista amb ell.
2: El que li diem, el guapo, no? Un d'ells.
3: Exacte.
2: Manuera Montero, sí, també.
0: Manuera
2: Montero també. El Catxas, correcte. També.
3: Sí. Que ens explica, de fet, que va tenir un trombo, que va patir per la seva vida. Jo us ho deixo així, ja ho trobareu dins de la revista, però és una entrevista molt interessant. I després, un tema que és dels meus preferits, que a més durant el Mundial hem pogut parlar poc aquestes últimes setmanes, mesos, i és que a Burela hi ha una gran comunitat de gent de Cap Verd, i doncs fem un reportatge sobre el terreny de com és possible, no? Com hi ha aquesta gran comunitat capverdiana a la zona de Burela, a prop de Lugo, i com van viure aquest Mundial en què Espanya i Cap Verd van jugar. Cap Verd va arribar tan lluny o molt més lluny del que haguéssim imaginat, i com es va viure des d'allà doncs tot aquest Mundial tan especial per tota aquesta gent. Així que ja us dic, crec que és un número, el de setembre sempre és molt especial perquè tornem a la rutina, i crec que és d'aquells que s'ha de tenir sí o sí.
0: Si intentes comprar la samarreta de la portada de Batistuta, et trobaràs uns preus absolutament
2: locos,
0: astronòmics,
2: sí,
0: increïble.
2: Clar, és que és preciós.
3: Sí, has d'hipotecar.
0: Sí.
2: Guapíssima. Va jugar Guillermo Amor allà, no? A la Fiore, sí. Sí, Guillermo Amor, sí, sí, l'ex del Barça. Sí. I gràcies a Déu hem fet fora Grosso, l'entrenador, que té començat les tres primeres jornades i estem coest, tu, una cosa tremenda.
3: Han començat bé, sí.
0: Igual que l'any passat, l'any passat.
2: Clar, correcte.
0: Encara, bueno, es va allargar molt més.
2: Clar. Comencem amb números, que és una cosa que sempre li ha agradat al Marçal. La Liga ha fet públics, amic Lorente, els límits salarials

0: Categories dels equips de primera i segona divisió. Puja el Madrid fins a una xifra rècord. L'has donat tu fa un moment, 800...
1: Sí, mira, tinc per aquí escrita 832.
0: Correcte, i estableix nou rècord de tope salarial, mentre que el Barça fa una bona recuperació i augmenta fins als 534, havíem quedat, Llucià, què m'has dit?
1: 582.
0: 582. Marçal, el Barça ja està en 1-1. Vol dir que ja és tot flors i violes? Nunca mejor dicho lo de violes avui per lo de la Fiorentina. Ai, Marçal, se'ns ha caigut. Se'ns ha caigut. Continuem, doncs, amb l'Edu Boada i amb el Víctor Llucià, mentre recuperem el Marçal. Aquestes coses les té, I el pobre ha estat aquí escoltant com lluava amb la revista Panenca i amb raó, i quan li toca parlar, pop, està allà. És el que té. El Centre d'Esport Sabadell té el límit salarial més baix.
1: Un dels més
0: baixos.
1: Però és baixos,
0: lògic, perquè sí. Ve de... Sí. Jo sempre diré segona B.
1: Sí, primera ref. Clar, veig que el Cádiz encara té menys, el Granada també té menys, això parla dels problemes econòmics que estan tenint en les últimes temporades, però el Valladolid també, el Valladolid a primera divisió va tenir problemes amb moltes inscripcions, l'Eldense, però després ja apareix...
0: L'Eldense és el que compra Messi.
1: Sí, exacte, però després ja apareix el Sabadell, és a dir que ja ho sabria el Centre d'Esports amb un dels pressupostos més baixos, no és el pressupost exactament això, és el límit del cost de plantilla, però ja sabia que ho tindria complicat, però mira, aquest inici ja et marca aquest 8 de 12 que li quiten le bailao.
0: Hem de recordar que el límit de cost de plantilla esportiva indica el que un club es pot gastar en jugadors, primer entrenador, segon entrenador i preparador físic del primer equip i en filials, canteres i altres seccions.
1: Clar, per això la Reial Societat B i el Celta Fortuna no apareixen perquè ja està inclòs dins del primer equip.
0: Correcte. Per calcular...
1: Perquè desvirtua completament la competició, però...
0: Per calcular el límit de cost de plantilla esportiva d'un equip, s'han de tenir en compte els ingressos pressupostats de cada club, doncs els abonaments, la taquilla, els contractes comercials, els drets de televisió, els traspassos, la previsió d'on arribaràs en competició europea, i això li resten a les despeses no esportives pressupostades, doncs jo què sé, lloguer d'oficines, la nòmina del personal que no xuta, vull dir, no que no funcioni, sinó que estan amb els ordinadors o la telefonia o el que sigui, el llum, l'internet, etc. El pagament dels deutes que tingui, per aquí el tema del Granada, etc, etc. I les pèrdues que arrossegui de la temporada anterior. El resultat d'aquesta operació és el límit de cost de la plantilla esportiva, és a dir, el que el club, com dic, pot gastar en els seus futbolistes. Ja hem recuperat el Marçal Lorente. Dic, aquesta evolució a l'alça del Barça indica amb el 1-1 ja confirmadíssim que s'estan fent millor les coses? Pregunta?
2: Sí, sí, em preguntes a mi, oi? Que s'ha tallat. Sí, s'estan fent millor les coses en el sentit de que venia el Barça de pèrdues acumulades molt grans. Aquest any encara no s'han recuperat els números verds perquè s'ha tancat amb 18 milions de pèrdues, però sí que l'activitat ordinària, el que diríem entre el que s'ingressa ordinàriament i el que es gasta ordinàriament, el Barça sí que ja dona beneficis, encara que siguin mínims. Per tant, doncs, ha millorat la seva capacitat per inscriure jugadors i la prova és que ha fitxat moltíssim i els ha pogut inscriure. Tot i així, té 300 milions menys de marge que el Real Madrid. El Real Madrid té 300 milions més de possibilitats de gastar-se amb els salaris i les amortitzacions. Però bueno, el Barça està en el bon camí, però... ha de començar a generar beneficis ja perquè li venen moltes despeses financeres pels préstecs que està demanant i per l'espai Barça.
0: I perquè el deute total, segons et llegien a tu, està en 2.441.910.000 sense l'espai Barça.
2: Sí, reconeguts per ells mateixos. Vull dir que és que són moltes despeses, perquè s'ha... I tot i així, havent venut actius per valor de 900 milions, amb el que deia el de les palanques, no? Vull dir que...
0: La darrera venda, els terrenys de Can Rigal per 30 milions a Metropolitan House.
2: Clar, i emissió de bons, és a dir, has ampliat el deute que has demanat diners als americans de 105 milions i ara demanarà 105 més... I...

0: I després es vol demanar 500 milions més per acabar l'estadi. Vull dir que això, el Barça està augmentant el deute, però sí que és veritat que l'activitat ordinària, més o menys, com a mínim s'ha equilibrat la despesa amb els ingressos. Però...
1: Molt bé. Se'ns està caient, recuperem de seguida el Marçal Llorente. Els números que li interessen a l'Edu Boada, al marge del número 161 de la darrera revista panenca que trobeu al quiosc per 7,5 euros, dedicada a la meva Fiorentina, són els 22 del Barça en aquest inici de temporada, i uns que ens han tapat la boca a tots. Jo crec que el tots el podem dir en majúscula, a tots. Parlo del número 8, que són els gols que en 5 partits porta Rafinha. Que era carn de venda directa, no fa pas tant,
2: sí.
1: I que ara resulta que ha evitat una compra. Bé, no l'ha evitat ell, l'ha evitat Miguel Ángel Gilmarín, però ha demostrat que aquella compra igual no calia, que és la de Julián Álvarez, fent de nou el brasiler, Edu.
2: Impressionant, la veritat que jo no dono crèdit. Mira, jo he sigut sempre, ara em ficaré una medalla i me la trauré molt ràpid.
1: Vale.
2: Jo vaig ser molt rafinyista al seu inici, però he de dir que el que va passar al maig, la lesió que va tenir en aquest amistós contra França, anant a jugar als Estats Units, a mi, no us enganyaré, crec que em va molestar en el sentit d'imprudència, un jugador que té l'entitat que té dins del club, no? Tothom el veia com un capità, i es lesiona en un sprint al minut 45 d'un amistós, a meitat, quasi en el tram final de la temporada, per mi feia entendre que el jugador potser no estava del tot centrat amb el que tocava estar centrat. Dit això, jo pensava, venta clara, veient com ha començat la temporada, no tinc res a dir, és impressionant. Com ha entès el rol de nou, la quantitat de gols, no? Es deia, llegia ahir, que des de 1960 crec que ningú havia començat marcant en els 5 primers partits de la temporada. El que dius, 8 gols són una bestialitat.
1: Aquestes no crec alçades. Gaires...
2: Clar, clar, gaires davanters al món que tingui un registre mai
3: tan Messi
2: gran.
3: Messi no ha començat Messi, mai així una temporada.
1: Messi no, però Messi, Ferran Torres... Cuidao, eh?
2: Ojo, Ferranet.
1: Ojo, Pedro, Ferran Torres.
3: Per exemple. No, és una cosa demencial. El que, i a sobre, el que deia l'Edu, era, bueno, ell era rafinyista, era complicat, eh? Si tu analitzes la temporada 22-23, que és veritat que el Barça guanyarà la Lliga, però a Rafinha li costa, la 23-24 l'acaba bé, però també deixa dubtes, i de fet, si dius, bueno, portem a Olmo, portem a Nico, igual s'ha de vendre a Rafinha, era un jugador, bueno, una transformació la que ha fet ara, que era completament inesperada, i això s'explica per la relació amb Flick. L'altre dia, bueno, ahir escoltava una dada, porta 8 gols, no? Mm. Porta 12 remats a porteria.
2: A porteria.
3: 13 en total. No ha rematat fora perquè l'altre és al pal.
1: Ostres.
3: És a dir, encara no ha rematat fora Rafinha en tota la temporada. En 5 partits, és increïble.
1: Sí, sí, és molt heavy. Marçal, hem canviat els números del límit salarial pels números de gols que porta Rafinha. Que no donem crèdit, jo crec, la gran majoria de seguidors del futbol en general, no? No sé com ho veus tu.
0: Sí, sí, no, és increïble. O sigui, l'efectivitat que té... la velocitat que té, la implicació defensiva, com pressiona. Avui ha dit Deco que el fet de posar-lo com a davanter centre és una opció que va veure molt clarament Hansi Flick. O sigui que aquest home, l'entrenador del Barça, la veritat és que les encerta i té molta visió, perquè certament, bueno, si segueix així, veig a Rafinha com un dels jugadors que pot barallar-se per la bota d'or, no? Perquè és que és veritat que té molt gol i molta mobilitat.
1: Aquesta no arriba, no?
3: No, aquesta no arriba.
1: Seria per la següent.
3: Sí, bueno, correcte. Per la bota d'or. Sí, sí, sí, exacte. A sobre, quan havia jugat de mitja punta la temporada passada en alguns partits, m'havia deixat molts dubtes perquè no és superdelicat, no és Olmo, no? No és Fermín, segurament, entre línies... Però ja sabíem que a l'espai és letal, es desmarca increïblement bé, sap llegir aquestes situacions, i a més, si aquesta implicació defensiva la té el número 9, ja ho sé que Gordon ho té...
1: Per defecte.
3: Ja sap que correrà, exacte. Lamin, l'hem vist implicat defensivament, en algun moment es despista, ho ha dit ell, però si tu veus que el primer defensor, que és el nou, està implicat, ostres, tu vas darrere, i tu això et contagia, i això també...
1: I a més, és, si és capità, és que aquí també torna... Ah, bueno, a més, clar, torna...

0: mostrar Marçal la seva intel·ligència, Hansi Flick, quan diu vale, hi ha 5 capitans, no? Sí, doncs jo em reservo el dret als dos primers. I ves per on el primer Rafinha.
1: Sí, sí, sí, perquè és això, perquè és que és un jugador que dona exemple, que és que no se li cauen els anells, que és el primer en defensar i que té una implicació amb el club. Cada vegada que fa declaracions és que sembla que porti molts anys en el Barça i que el veus que és superprofessional, que és superexemplar. Avui també ha dit Deco que el pensa en renovar, que acaba contracte el 2028, i la veritat és que és un brasiler d'aquells que pot fer història. Crec que avui he vist que ja era el quart màxim golejador històric del Barça a la Champions. Vull dir que porta uns números i està en una edat extraordinària. Per tant, aquest pes que té el vol refermar a l'entrenador davant del vestidor perquè és un jugador exemplar.
0: Estem davant de la quarta maneta en 5 partits oficials, Edu. I ja sé que és... no vull tirar-li aigua al vi, però molta gent que veu a vegades el got mig buit dirà: no és massa aviat?
2: No ho és.
0: Començar així,
2: no ho és pas.
0: Amb tot no el que queda pas. Per davant, no?
2: Jo crec que no. Jo crec que el que... De fet, d'aquests 4 partits amb maneta, de fet, l'únic que no ha sigut una maneta és que va haver una molt bona actuació de Unai Simón. Exacte. És que demostren que aquest equip té molta mobilitat en atac i que aquesta mobilitat en atac de sobte genera aquests espais perquè l'equip arribi fàcil a la rematada, com deia ara el Víctor amb les dades de Rafinha, no? Que sempre que remata a porteria i que sempre va dins. Vull dir, s'estan generant unes sinergies en atac tan bones i tan diferents, i com dèiem, la pressió també ajuda molt, que l'equip arriba amb tanta facilitat a l'àrea que aquests 5 gols simplement són símptoma de que futbolísticament s'estan fent molt bé les coses. I tinc la sensació que potser no seran 5 cada partit, però que veurem més de 3 gols d'aquí a final d'any, estic bastant convençut. Bueno, i d'aquí a final de l'aturada, segur. Em sorprendria molt que amb els 3 partits que queden abans d'aquest parón internacional, que són 3 setmanes ben dures sense futbol de clubs, no veiem un Barça continuant fent 3, 4, 5 gols, perquè tinc la sensació que aquesta mobilitat tan interior amb aquesta troballa, no?, de Rafinha, de davanter, generant espais, Fermín desencadenat i els extrems, que Lamine, Gordon, Adeyemi, no han començat gens malament, em costa, o Xavi Espart, com ha entrat també a l'equip, em costaria molt de creure que el Barça no continués guanyant 3, 4, 5, el que fos.
3: Sí, perquè els gols són conseqüència del joc en el cas del Barça. No vull comparar, però tu veus el Madrid, genera situacions...
0: No vull comparar, però tu veus el Madrid...
3: No genera situacions, l'altre dia contra l'Inter...
0: Per dir un,
3: No, però no el vaig a comparar...
0: A voleo,
3: No el vaig a comparar amb el Sevilla, no? Al llevant, no? El comparem amb el Madrid, que tu veus el partit, i l'altre dia el Bernabéu pot acabar el partit 9-7, si vols, però no és conseqüència del joc, té grans accions individuals de cadascun dels jugadors. En el Barça, és que no sé, jo si al mes de febrer, març, quan els equips estan completament rodats, veurem algun equip jugar com està jugant el Barça ara al setembre. No sé si el Bayern arribarà, el Paris Saint-Germain segur, perquè sempre va en aquestes últimes temporades de menys a més, però és que està jugant d'una manera amb un ritme que jo crec que està sorprenent gairebé a Hansi Flick, i a sobre en un estiu on molts d'ells no han tingut ni pretemporada, que Rafinha es va lesionar al Mundial, Lamine Yamal arribava com arribava i després de totes les vacances, tots els internacionals amb Espanya, és que és complicat d'explicar.
0: I no es pot explicar. Bueno, sí, té explicació, però és difícil d'entendre l'adaptació que ha tingut immediata. Com era allò? Qui va dir lo del rendimiento inmediato? Zubizarreta, no?
3: Sí, de Vermaelen.
0: Quan era DT de Vermaelen, que era bon central, però és que era de vidre, sempre sí, ho hem dit aquí. Ja hi havia aquest programa, en Vermaelen, i abans de Vermaelen. Temporada 23, Edu, temporada 23.
3: Amb Rivaldo, estava aquest programa?
0: Amb Rivaldo?
3: Ui, pues, quasi,
0: Home, si vam començar el 2004, octubre del 2004...
3: Ja no hi era.
0: Bueno, doncs el que anava a dir-te, el dubte que queda, Marçal, és els rivals. Vale? A veure, és veritat, hi ha l'Atlètic Club i li podien haver caigut més dels 2 que li van caure, com havia assenyalat el Boada, però clar, ni el Feyenoord és referència a Europa, ni l'Elche és referència a la Lliga Espanyola. Clar, és una de les incògnites que ens queda. Marçal, per exemple, crec que la segona jornada de la Champions el Barça juga amb el City,
3: Galatasaray, si no, la següent fora, i la següent PSG.
0: Doncs tampoc, la següent PSG.

0: No, dona que tu aquesta sensació o pel que estàs veient això, flors i violes, passi qui passi.
1: No, no, no, tinc moltes ganes de veure aquest Barça que em sembla que s'acosta molt, i no vull exagerar, però el Barça de Guardiola, en el sentit que té una idea futbolística molt clara, amb un entrenador que ha posat aquesta idea en els jugadors que el creuen moltíssim, veus el Barça

0: el Real Madrid, penso per la idea futbolística. El Madrid encara és un equip sense una identitat futbolística, no sabem ben bé Mourinho si serà un equip que pressionarà a dalt tot el partit. L'altre dia va pressionar un quart d'hora, 20 minuts, els hi va sortir bé, però la segona part ja va cedir tot el control a l'Inter i va estar passant-ho malament i demanant l'hora, no, al final. Per tant, veig un Barça molt complet, que no depèn només d'un jugador, sinó que té moltes variacions, però és veritat, Paris Saint-Germain té un equiparro també i una gran plantilla, el Bayern de Múnich també per mi és un dels rivals, i l'Arsenal per mi serien els tres grans rivals del Barça a la Champions. Però veig un Barça veritablement que està amb una velocitat de creuer molt important i amb un potencial brutal, que jo sí que veig que és un seriós aspirant a la Champions aquesta temporada.
1: I el que deia del rendimiento inmediato, Edu, era per Rodri. Entenc que hi ha un context que l'afavoreix, que és que juguen 8 tios els que ja coneix, que són els seus companys de la selecció. Juga amb un avantatge, que és un dels millors jugadors d'Europa. I clar, sent un dels millors, doncs és més fàcil adaptar-te. Però no sé si tu t'esperaves veure'l tan jefe, ja.
2: T'he de dir que sí, sobretot per aquests vídeos que hem pogut anar veient del City, no? De com, quina autoritat té ell, quin tipus de jugador és. Jo crec que al final ser un migcampista tan posicional i amb tanta entitat, campió, té una pilota d'or... M'hagués sorprès molt que no hagués sigut un jugador molt mandor, no? O sigui, que no hagués tingut aquesta entitat, i que al final també no oblidem, arriba en un vestidor on hi ha molta gent jove, l'únic més gran que ell doncs deuen ser Chesney, crec que és de la mateixa edat que Rafinha, i poca cosa més. Llavors sí que m'imaginava un personatge així autoritari i amb control, i crec que està en el nivell que jo li demanava, o almenys que imaginava, i que a més és un goig tornar a tenir un migcampista, un pivot, com li vulguem posar a la posició, amb tant de domini del mig del camp, perquè és que està ell i de sobte necessites un jugador menys, no? És aquesta cosa, no? Aquest Barça d'aquests últims anys sempre tenia com aquests dos jugadors pivotant, posem-li cometes això, i de sobte ell pot dominar el mig del camp sol, la línia ofensiva està molt més còmoda amb ell, és un goig veure'l jugar, i a mi encara em costa de creure que estigui jugant pel Barça. El veig i dic, això no sé què ha passat aquí, és com un error a Matrix, però aquest noi juga al Barça.
3: Sí, és el que passa en els primers partits del mes d'agost, del mes de setembre. A mi també m'ha sorprès la ràpida adaptació, no perquè no ho pogués compaginar amb els companys de selecció, sinó perquè Rodri també la temporada passada va tenir molts problemes de lesions, aquí també havia arribat tocat i gairebé sense fer pretemporada.
1: Sí, però havia de fer un Mundial.
3: No, un Mundial.
1: Ah,
3: però és que si veus la temporada anterior, no vaig veure tots els partits del City, però un bon grapat, ostres, en alguns partits veies a Rodri patir una barbaritat, és veritat que el City no era aquell City dominador complet que ofegava el rival, però Rodri en molts partits va patir. El context l'afavoreix, i jo pensava que Rodri, que és un jugador més dièsel, segurament no li costaria, però que no tindria aquest rendiment tan alt des del principi.
1: Marçal, hauràs escoltat aquest home que, per cert, recordo, no té cap tipus de xarxa social. Aprofitar ahir a la zona mixta del post Barça-Feyenoord per demanar disculpes sobre l'episodi amb Pau Cubarsí, el comentari sobre el nivell dels jugadors del València a la banqueta de Mestalla. Recordem les paraules del migcampista i com s'ho ha pres l'entrenador del València, Carlos Corberán.
4: En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. Fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada. Sé que sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
5: Para mí, palabras completamente desafortunadas, porque pienso que eso no son palabras que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gallá tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes porque al final, aunque sea en un contexto de a un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha locacionado por Mestalla, por

0: lo que supone el logro que han conseguido con la selección española y aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, pues la verdad que desafortunadas.
1: No, no son lo mínimo, es lo que hay que hacer. Sí, no es lo mínimo, porque entonces lo máximo que es ir de rodillas a Mestalla, o sea, no ha matado a ninguno tampoco, ¿eh? Ni ha agafado un megáfono y ha dicho ¡qué malos son los jugadores del Valencia en mig del camche! No, es lo que hay que hacer, no lo mínimo. No, Marçal, no sé si piensas el mateix, sí. Y si estás d'acord amb mi, que allò, per mi, és una conversa privada.
2: Totalment, totalment. O sigui, jo al·lusió al jugador de reconèixer que bueno, s'ha equivocat en el sentit de que ha tingut transcendència, però era una conversa privada en l'intimitat. És a dir, si s'arriba a tapar la boca, com fan en tots els jugadors, i en el vestidor i tal, no s'entera ningú. Si hagués fet aquestes declaracions públiques i tal, dius, home, sí, això és una falta de respecte.
1: I greu.
2: Però la intimitat, quantes vegades hem rajat nosaltres de coses...
1: Ui, jo del Boada, mare meva!
2: Sí o no? Vull dir, no, no, jo conec un president que no parava de rajar amb converses privades de tothom i no ha sortit a demanar disculpes a ningú.
1: Em sona.
2: Ni se n'ha parlat, ni se n'ha parlat de les converses privades. Sí. Perquè una cosa és una conversa privada i una altra cosa és quan fas unes declaracions públiques. Però bueno, ja que el van enganxar amb les càmeres, doncs em sembla molt bé demanar perdó perquè són companys de professió i evidentment... Però simplement el que demostra és... la sorpresa d'un jugador que no estava vivint el dia a dia de la Lliga Espanyola i de com ha baixat el nivell i la decadència que ha tingut el València, que havia sigut sempre un equip super fora de la Lliga i que veritablement, fins i tot l'afició che ho reconeix, té un nivell molt baix aquesta plantilla darrerament i per tant doncs, és una evidència, però bueno, em sembla bé que demani perdó perquè tots tenim dret a passar-nos a
1: ficar la pota i a rectificar, sí, sí. Sí senyor, que és de savis. Clar, es que yo recuerdo las primeras reacciones a las imágenes del día después, era, ¿no? Uh-huh. La Movistar Plus. Sí, sí. Y yo parlo de periodistas, porque son los que tengo más contacto, Edu. Companys nostres de València deían, este comentario es durísimo. No deían, este comentario parece mentira, qué vergüenza que un jugador diga esto. No, deían, es durísimo. Com dient, porque retratan la realidad de un club histórico.
3: Total, és que jo crec que per mi el que ho fa més especial és que en Rodri ho fa des d'una genuïnitat, no té cap... La sensació, no? Quan veus el vídeo...
1: Fa 10 anys que no veu el València.
3: Clar, i de sobte els està veient i hi ha una sorpresa absoluta, o sigui, és que realment tot el vídeo és de sorpresa. Ell va dient, no pot ser, o sigui, bueno, no diu la paraula, no pot ser, no? Però va dient com, que dolents són, no em donen ni una, no passen del mig del camp, perquè deu estar... totalment fascinat, tornem-hi, no? Després de 10 anys jugant a Anglaterra i de no veure com li anava el València segurament, o que tu pots veure per la tele, o però no. Un cop estàs al terreny de joc, les coses es veuen diferents, doncs ostres, evidentment ha de demanar perdó, etc etc. Però jo crec que és més des de la sorpresa de què ha passat aquí que no pas des dels riures d'un company. I no oblidem que és un jugador que jo crec que és molt conscient del que diu, del que fa, és el capità de la selecció espanyola. Vull dir, segur que no hi havia maldat a les seves paraules, però clarament les xarxes són com són. Evidentment, ell ha dit el que ha dit i tot s'ha fet molt gran, doncs havia de rectificar i ho ha fet fantàstic.
1: I no ens oblidem d'una cosa, Llucià, el primer que vam dir al programa de dilluns era de 0-8 al partit. De 0-8 va ser el partit. Vull dir que a sobre, és que no està exagerant.
4: No, i el que... és que no han fet mal les paraules per la falta de respecte, possible falta de respecte a l'afició del València. Si és que,
1: l'afició no l'anomena en cap moment.
4: No, dic que a l'afició del València, o gran part, o la que s'ha manifestat, no li ha molestat les paraules en si, sinó que les paraules siguin veritat.
1: Yeah.
4: Que és veritat, són... Bueno, no poden competir ara.
3: El nivell ha baixat molt.
4: Clar, és que el nivell ha baixat molt al València, és que és evident. Bueno, Rodri no haurà vist el València. De fet, li pregunta poc conversi com va quedar l'any passat a la Lliga al València, però sí que sap que des de fa 10 anys el València no juga ni els dimarts, ni els dimecres, ni els dijous. Per tant, ja sap més o menys com li va. Però, i després... Corberán agafa el paper, doncs què ha d'agafar? No sé quan li queda Corberán a la banqueta del València, sincerament no gaire.
1: El de l'afició no, perquè no el vol l'afició.
4: No, per això dic, sincerament no sé quan li pot quedar a Corberán, però entenc que agafa el paper d'ofès, de que no està bé això. Jo crec que els jugadors ja, després de la trucada entre Gaia i Rodri, no li donen més importància.
2: Escolta, el que fa molt de... Bueno, que sorprèn moltíssim és que la resposta de Cubarsí és... Quan li diu, ¿cómo quedaron estos el año pasado? No? Sí. I Cubarsí li diu, estuvieron a punto de entrar a Europa.
4: No, que...
2: Hauria pensat, joder, pues ¿cómo estará el Levante?
4: Sí, però és que a més és veritat. O sea, van estar a un partit de...

0: de quedar vuitens i agafar la plaça del Getafe, és que realment...
1: Sí. És, en fi, el que tenen allà també amb el Lin i tot el rotllo de tela. Avui Deco ha negat a RAC1 en el Basté que el Barça li demanés a Julián sortir a declarar al Mundial que volia marxar de l'Atlético per complir el seu somni. El Marçal s'ho creu?
2: L'han escalfat molt, l'han escalfat moltíssim. Es diu, no, és que el Barça no ha faltat el respecte a ningú, no ha actuat. Home, en el moment en què tu fas una oferta, primer que ja es va saber que es va reunir amb el representant del jugador abans de fer l'oferta, i això va sortir a la premsa, i ho vam explicar al Chiringuito i tal, ja és lleig, perquè tothom es reuneix amb un jugador que vols fitxar abans, però no, de manera discreta, no surt als mitjans. Segon, quan fas l'oferta de 100 milions i l'Atlético de Madrid et diu que no el vendrà ni per això ni per tal, pues descarta'l ja. El que no pots és seguir alimentant quan l'Atlético de Madrid t'ha denunciat a la FIFA, t'ha dit que no te'l vendrà i tot l'estiu Joan Laporta, no, és un jugador que nos gusta, seguimos manteniendo la vigencia de la oferta no caduca, la oferta no sé què, no sé, a mi m'ha semblat que la insistència del Barça i l'obsessió amb aquest jugador ha estat exageradíssima.
1: Tu creus que el jugador surt de motu propi, Edu, a dir vull marxar per complir el meu somni?
3: Home, jo crec que, no sé si textualment li van dir surt i digues tal cosa, però no, jo crec que hi ha un interès darrere de fes aquest gest, no? A veure si amb aquest gest comencem a desbloquejar coses, estic convençut que el club, o algú al club, o potser no directament Deco a la porta, algú l'acompanya a dir, va, digues això, parlant amb el representant, amb qui sigui, i potser desbloquegem la situació. Però dit això, ara que comentaves, Marçal, jo crec que la insistència no ha estat malament, perquè tu al mercat, al final, has de perseguir el que t'interessa. I evidentment, el que dius, que l'Atlético t'hagi denunciat a la FIFA no és interessant, no és el que més interessa, però hi ha un punt que el mercat de fitxatges no és una cosa fàcil, tu al final has de defensar els teus interessos, i si tu creus que aquest jugador és el pal de paller del teu nou, el nou projecte de davanter, ostres, a mi no em sembla malament que tu intentis anar amb tot el que tens, perquè al final el Barça, el que dèiem, ara ha millorat aquest espai salarial, però l'any que ve quan torni Montjuïc estarà en un moment econòmic una mica pitjor o bastant pitjor, llavors si aquest era l'únic estiu que tu podies fer aquest pas endavant, a mi no em sembla malament... Que ho hagis intentat. Després veurem, no, el que dèiem, si ha sigut del tot real les ofertes que han fet o no, si ha sigut més de cara a la galeria o no. Però, ostres, tu ho havies d'intentar perquè era l'últim estiu, fins d'aquí un parell d'anys, en què podies gastar diners.
1: Llucià?
0: Jo el que... No sé qui el va assessorar. En aquell moment vam dir, ostres, qui m'ha assessorat, els timings, tot malament, en el Mundial, en un moment en què a sobre ell estava tenint un pes molt poc important a la selecció argentina, per remoure-ho tot, lluny de l'Atlético de Madrid... No sé, a mi en aquell moment em va semblar tot malament, és un gest necessari perquè molts jugadors que es mostren rebel·lia, al final acaben complint el desig que tenien, que es juga al Barça, en el cas de Julián, una estratègia que no li va acabar funcionant al Barça, però crec que és un pas en alguns casos necessari.
1: Molt bé, doncs el que és necessari és que pleguem veles perquè tinc molta planxa, però abans et deixo una idea d'article de Panenka, Edu, que no sé si l'heu fet, arrel d'aquestes declaracions del crac de Castelldefels, del Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que diu a quien saca pecho le sale chepa, un article amb les frases futboleres de tota la vida, eh?
0: Això el top 10 de...
1: Futbol, Boscov...
3: M'agrada,
0: El top 10 de Jordi Domínguez.
1: Sí, sí,
3: del
1: sí,
3: Jordi,
1: sí,
3: exacte.
1: Sí, vinga, quan reuniu...
3: M'agrada.
1: Digue-li a Víctor Lagunas, m'ha donat una idea a la Ranf i no me la cobra, eh? Fantàstic.
3: Ho apunto.
1: Molt bé. Marçal Lorente, columnista de Mundo Deportivo, con tertulia el Chiringuito de Mediaset. Una abraçada, amic, fins quan tu vulguis.
2: Un plaer, igualment.
1: Edu Boada, revista Panenka, 161, ja al carrer, 7 euros i mig. Centenari de la Fiorentina, amb entrevista a Batistuta, fantàstica. Edu, fins la propera.
3: Fins la propera, gràcies per tot.
1: No marxis, Llucià, seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Què? La bateria de mi cotxe elèctrico falla i no lo cubres. Pues sabes qué, yo... Me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
1: 9:25 i una miqueta abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 clavades de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
7: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada iniciarem la diada doncs parlant de tecnologia i videojocs. A videojocs és Splatoon Riders, no Platoon, no la d'aquesta, no. Uns que és un videojoc d'aquests que van dibuixant com en pintura, coses d'aquestes. Bueno, no ho entenc, millor que ens ho expliquin, que així estem al dia també d'aquestes coses. I les notícies tecnològiques que diuen alguns entesos, esperem que no, que es vagin desentenent d'aquestes coses, que potser d'aquí una dècada les IAs, les supercomputacions, podrien decidir acabar amb la humanitat. Skynet tomarà el control. En parlarem d'aquests temes i intentarem portar-nos. Jo, s'ha de demanar les coses bé la IA, ser molt agraït i no fer-la enfadar, no fos que tinguem un ensurt. D'aquests i d'altres temes, a partir de 2:15, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 26, i sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, última part de la primera jornada de la Champions League finalitzats. Fenerbahçe 1, Roma 1, PSV Eindhoven 1, Shakhtar Donetsk 1, minut 24 en els 4 partits restants, Bayern de Múnich 0, Bodo Glimt 0, Como 1, Leipzig 0, Manchester United 0, Saba Bakú 0 i Slavia de Praga 0, Lens 0. I què més ens deixa al marge del futbol aquest dijous 10 de setembre, Víctor?
2: Doncs tenim doble ració de bàsquet en directe. Aquest migdia, aquest dimarts, s'està disputant la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Catalana. A Tarragona, Barça 28, Morabanc Andorra 16, el partit que acaba de començar el segon quart, partit del grup 1, després del triomf del Kitzenas Manresa sobre els andorrans en el dia d'ahir. Abans del grup 2, victòria de l'Ilerna Lleida davant el FIEC Girona per 88-91. Ahir els lleidatans van superar la 6a Joventut de Badalona i per tant ja són a la final, que es disputarà diumenge a les 12 del migdia. I l'altra cita en directe del món del bàsquet, a l'Uber Arena de Berlín, la selecció espanyola femenina s'està jugant l'accés a les semifinals del Mundial Femení. De moment Espanya guanya per 37-58 la selecció d'Austràlia, més 21 al descans per les de Miguel Méndez. Si s'acaben classificant les de Miguel Méndez, el seu rival a la semifinal serà els Estats Units, que s'han desfet avui, aquest matí, d'Hongria per 108-56. Aquests 108 punts són el rècord en un partit de quarts de final d'un Mundial Femení. A l'altra banda del quadre, la semifinal la disputaran França, que ha eliminat la Xina, i les anfitriones Alemanya, que s'han desfet aquesta tarda de Bèlgica per 74-93. Més qüestions en waterpolo. La sabadellenca Maika García ha explicat aquest matí que portarà el Club Natació Sabadell davant els tribunals per incompliment de la llei, un cop el club li va comunicar que no li renovava el contracte 11 mesos després d'haver estat mare. Emocionada, ha confessat que li ha costat assimilar aquest desenllaç fins al punt de patir un quadre d'ansietat.
3: Tuve que ir asimilando la situación, pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo. Pero bueno, mi contrato finalizaba el 31 de agosto y la notificación llegó solo, pues eso, el día 3, la semana pasada. Me llamó el de recursos humanos, la persona de recursos humanos, y me dijo que me iban a dar de baja y ya está. Y un día de esos y ya está, que me encontré el mensaje de la Seguridad Social diciendo que ya estaba fuera.
2: La propera temporada, la campiona europea, mundial i olímpica amb la selecció espanyola jugarà al Club Natació Sant Andreu. En ciclisme, Enric Mas continua el líder de la Vuelta. Després de la contrarrellotge d'aquesta tarda entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera, el corredor mallorquí de l'equip Movistar es manté primer, però ara amb 1 minut i 37 segons sobre l'eslové Primo Roglic, que li ha retallat mig minut. I dos últims apunts. En tennis, el barceloní Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos han caigut als quarts de final de l'últim Grand Slam de la temporada, l'Open dels Estats Units. Els actuals campions han perdut 2-16-0 davant la parella formada pel britànic Joe Salisbury i l'estatunidenc Rajeev Ram. I en futbol sala, demà arrenca la primera jornada de Lliga a 2:15, Indústria Santa Coloma Palma Futsal. El torn pel Barça arribarà dissabte enfrontant-se al Valdepeñas a domicili a 6:45 de la tarda.
1: Ha marcat el United, gol de Mateu Cunha davant del Saba Bakú. I ara, i fins a les 10,

0: la Ciradassa, un campionat del món. Xavi Rabasseda, Bertran, jugador de l'Espanyol Cornellà, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: No m'he deixat cap títol, eh?
1: Bueno, oh, sí. Jo encara potser recordaria alguns, no són títols, però bueno, medalles amb la selecció espanyola, inferiors...
0: Clar, és que tu has sigut categoria, des de categories inferiors, internacional, sots 18, sots 19, que sí?
1: Sí, he tingut molta sort i la veritat és que, bueno, he tingut la sort de guanyar, que no sempre és possible, i disfrutar-ho molt.
0: No, escolta'm, sort i encert, tu, i esforç. Ah, i dedicació.
1: Sí, sí, sí, tot va acompanyat, però hi ha gent que treballa molt també i no aconsegueix guanyar. Llavors,
0: és cert.
1: He tingut companys que el primer títol l'han aconseguit l'any abans de retirar-se, llavors imagina't. Mm.
0: Rodar al món i tornar al Born, diem en català. Bé, si som precisos, tu t'inicies en el bàsquet a la Unió Esportiva Ripoll, però el teu primer equip professional fou el Cornellà, cedit dues temporades pel Barça per jugar a l'Ale Plata.
1: Exacte.
0: I què tal?
1: Molt bé, vaig estar-hi 3 anys, per ser exactes, vam jugar 2 a l'Ep Plata i després vam pujar a l'Eport. Va ser la primera experiència professional, el primer pas o la primera pedra per poder arribar a l'ACB, no? Competir amb gent professional, amb gent molt més veterana. Nosaltres acabàvem de sortir de l'equip júnior i era la manera de foguejar-nos o començar a competir en el món real, no? Contra gent molt més experta, molt més gran, més bona físicament. I bueno, va ser un aprenentatge, no? Jo vaig arribar a l'ACB, potser no diria tard, però sí que més tard que alguns companys de selecció de la meva generació, però que al final pues, gairebé jo he sigut el que ha fet més carrera, no? Llavors a l'ACB, llavors, bueno, cadascú fa el seu camí i tots són bons.
0: La memòria amb el pas dels anys, escolta'm, pues és el que és, eh? Així que si la erro, em corregeixes. Pot ser que el Cornellà en aquella època fos filial del Barça i ara ho és de l'Espanyol? O vinculat,
1: correcte,
0: filial, vinculat.
1: Correcte.
0: Ostres, les voltes que dona la vida, tu.
1: Érem l'equip vinculat del Barça i l'equip estava format per 5 o 6 jugadors del Barça. No sé, vam anar-hi l'Àlex Hernández, que també es va retirar aquesta passada temporada, el Dani Pérez, que està jugant a València, el Maladú Sam, que està jugant a l'Europa, bueno, a Middle East, a Qatar o a Dubai o a Doha o per allà. L'Òscar Raya també estava, bueno, érem uns quants que veníem de la cantera del Barça i llavors per part del Cornellà doncs, el Nihat Dedovic també va estar amb nosaltres i llavors per part del Cornellà doncs, jo vaig jugar amb Xema Marcos, amb Sergi Grimau, amb Àlex Formento, Alexis Montes, Brett Bisson, que era una llegenda dintre de les categories FEB o l'Alep d'aquells anys. I allò va ser la meva primera experiència professional.
0: Dues etapes a Can Barça, amb dues sessions. La segona a Fuenlabrada, on fas una 2010-2011 bona, molt bona, tant que, tot i que estaven previstos dos cursos al Fernando Martín, tornes al Palau al final del primer.
1: Sí, bueno, situacions que es donen, no? Va anar tot rodat, vaig anar a parar a un lloc que em va permetre jugar molts minuts, equivocar-me, jugar desinhibit, i vaig tenir la fortuna o ell va tindre la desfortuna de que el Lugos Barton, que era el 3 titular, es va trencar l'espatlla la jornada 3 i no va tornar fins la 32. Llavors vaig tenir una oportunitat molt gran que vaig poder aprofitar i això va fer doncs, que la sessió, en vez de ser de dues temporades, doncs, fos finalment d'una i pogués tornar doncs, a el que era el meu objectiu, no?, en aquell moment, que era jugar al Barça, que és el que havia treballat per aconseguir tota la meva joventut.
0: 2 anys a les ordres del Xavi Pasqual, al Palau, abans de tornar a Madrid, en aquest cas a un històric que ja fa 4 anys que és fora de l'ACB. Sí, era aleshores. L'Estudiantes, que els que tenim una edat el trobem a faltar, i escolta, encara que no siguem de Madrid, ens agradaria que tornessin, perquè, no? Com ara quan ha tornat al Depor, no? Dius, per fi, ja ha tornat al Depor.
1: Algun dia, o al Racing, ara algun dia tornaran. Cada cop estan més a prop i bueno, tothom ho diu, no?, que l'Alep és molt dura i així ho ha demostrat ser, no? A Sant Pablo Burgos jo vaig tenir la desfortuna de baixar amb ells a l'Alep
0: i
1: també es pensaven que arribarien l'any següent i també van tardar un parell o tres de temporada, així que, bueno, tot costa, tothom vol guanyar i tothom vol aconseguir els objectius i cada cop pues, hi ha més gent competitiva i més competidors.
0: I amb el Pasqui, què tal?
1: Doncs molt bé, la veritat és que amb el

0: Xavi vaig fer un pas endavant en el tema de concentració, sobretot defensa, no? Jo els primers anys doncs, no diré que era dolent, però potser era més despistat, no? Ja. I amb ell doncs, vaig fer una masterclass i és cap on ha anat tota la meva carrera. No m'he caracteritzat per ser un jugador de grans anotacions i sí, doncs, de ser un jugador doncs, molt, diguéssim, molt efectiu en defensa, a part de portar altres coses als equips on he estat. Però bueno, el Xavi doncs, vaig ser conscient del que era ser professional, a més vaig compartir vestuari amb jugadors doncs, boníssims, no? I que em va permetre doncs, aprendre molt en poc temps.
1: Torno breument a l'Estudiantes. No has jugat mai a la penya i els que hem mamat bàsquet tota la vida tenim molt clar que a alt nivell els dos clubs de bàsquet, que n'hi haurà més, d'acord, els grans clubs de segell bàsquet són la penya i l'Estudiantes. A la penya doncs, ja ho coneixem tots perquè tu i jo som d'aquí, però l'Estudiantes es nota tant que és un club que és bàsquet pur, des de Patufos fins a dalt?
0: És una filosofia molt diferent. Jo el primer any em va costar una mica fins i tot estar d'entendre, no? Però bueno, un cop m'hi vaig adaptar, bueno, vaig estar superbé, van ser dos anys molt importants per mi també, per fer un pas endavant, després d'haver estat dues temporades al Barça sense comptar amb molts minuts de joc, no? Igual que fos la vegada, doncs em vaig poder equivocar i vaig jugar molt i vaig poder, doncs, diguéssim, rendir. El Barça em va costar moltíssim més, com és normal amb totes les figures que hi havia davant, i allà doncs vaig tornar com, va ser com una mica tornar a començar i a buscar quin Xavi volia ser de cara a un futur. I bueno, Estudiantes em va donar aquesta oportunitat i bueno, vaig disfrutar-ho molt.
1: El club de Ramiro de Maestu, que és el col·legi. I el 2015 canvies al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid pel destí on més anys vas arrelar. 5 temporades al Granca, ojo, a les ordres de Aito García Reneses, Luis Casimiro, Pedro Martínez i Fotsis Katsikaris. Afegeixo jo, Casinà.
0: I afegeixo jo, Víctor García.
1: Sí, senyor. Sí.
0: Bueno, van ser potser els anys més bonics de la meva carrera, tant esportivament com personal, a nivell personal, no? Allà em vaig casar, bueno, em vaig casar allà, però aquelles temporades em vaig casar, ens vam quedar embarassats, va venir el Covid, llavors vam ser pares i llavors es va acabar aquella etapa, però bueno, tinc un grandíssim record de l'etapa Gran Canària i per mi no s'hagués acabat, però bueno, en la vida esportiva de l'èlit doncs hi ha vegades que les coses no van com un vol i aquests canvis, no? I aquestes etapes que s'acaben quan l'altra part ho decideix.
1: Quan a una li toca tant la patata, perdó, el cor, a un lloc, després hi tornes en la teva vida personal o no?
0: Hi he tornat, però diguéssim sense fer soroll.
1: Home, clar. No? Al final, clar, la teva vida privada, clar.
0: Exacte. Clar. Llavors, si és un lloc que ens va marcar molt, i ara amb els nens doncs, ens agradaria tornar-hi a anar, i és un lloc doncs, que ja hi hem
1: anat. Que no és Alaska, i per entendre'ns, eh? Que no és Alaska a l'hivern.
0: No, és veritat. És un lloc on sempre s'hi està bé, i més sí. Si has estat i ho coneixes, doncs trobaràs les virtuts, no, de l'illa. Hi ha gent que hi va i no li agrada gens, i en canvi, doncs, nosaltres, potser la primera toma de contacte, sí que dius, ostres, he anat al sud, he anat al nord, he anat al centre i ja ho he fet tot, i ara què faig? Em queden aquí 3 anys i se m'acaba l'illa. Yeah. I al final descobreixes molts racons que tenen molt d'encant i ets capaç de sobreviure i viure molt bé.
1: Tornes a la península i tornes per un projecte il·lusionant del que feies referència fa un moment, Burgos, però on vius l'altra cara de l'esport, malauradament per algú acostumat als èxits, el descens de categoria, que ha de ser durillo, eh?
0: Una muntanya russa. La primera temporada vam disputar la final de la Champions, que ells havien aconseguit classificar-se l'any del Covid, que no es va poder celebrar, i som campions d'Atenes. Aquella temporada mateix ens classifiquem per anar a la Final Four a Rússia i tornem a guanyar. L'any a sobre guanyem la Intercontinental, però bueno, ens castiga molt un mal inici a la Lliga CB, canvis d'entrenador, molts jugadors van passar per plantilla, ara està limitat, però aquell any jo crec que ens vam passar al límit, i bueno, amb una opció a l'última jornada de guanyar a casa al Fuenlabrada,

0: precisament, que era l'altre equip que lluitava per no perdre, per no perdre la categoria, doncs no vam ser capaços de guanyar aquell partit i ells es van salvar i nosaltres vam baixar.
1: I se t'ha de quedar el cor trencat, perquè, ostres, hi ha llocs on, no sé, la gent sembla que vagi al Liceu, no? Hi ha pavellons on, pues és, que són així. Però, teatre, però, sí, però hi ha llocs, jo què sé, em ve el cas Barris Nord, a Lleida, o Burgos, on l'afició és que és el sisè jugador de debò, i clar, baixar sí, la massa, categoria...
0: No només jugues per tu allà, no? Allà tens una massa social que és la que empeny al club, i més en una ciutat bastant, diguéssim, petita, no? Es podria denominar, sí, llavors... bueno, et sap molt de greu, no per tu, perquè al final, pues, com passa sempre, els jugadors trobem feina a altres clar. Llocs, i l'equip el que es queda a l'Alep és l'equip, i clar. Tots són els aficionats que no es poden canviar d'equip d'un dia per l'altre. Llavors, el que més et sap greu és per això, però bueno, també forma part de l'esport. De vegades diuen, no?, el que dona tot doncs, no està obligat
1: sí,
0: a més.
1: Sempre. Sentit,
0: doncs, consciència tranquil·la, però sí que amb el mal regust de boca de que bueno, la situació no va ser la ideal i que per molts factors doncs, aquell any no va funcionar i es va perdre la categoria.
1: I el darrer vagó a l'èlit de dur a Bilbao, el Bocho, a passar 3 anys vestit de negre de la mà del Jaume Ponsarnau. Obro parèntesi, per mi una de les millors persones que he conegut a la meva carrera professional relacionades amb el bàsquet i entrenador. Tanco parèntesi. Què tal?
0: Fantàstic. Un altre lloc on no s'hagués acabat l'etapa si no hagués sigut per l'altra part. O sigui, al final, conscient de que potser havia arribat el meu moment, però que si hagués sigut per mi, vamos, m'hagués quedat allà tota la vida. La família estava encantada, els nens també. A més, fora de la pista vam fer un grup molt maco d'amics, no?, de quadrilla, que diuen allà.
1: A més, amb cada cerveseta que demanes et foten un pinxo que sembla que sopin 3, amb la qual cosa és un lloc fantàstic.
0: I allà la tendència és sortir de treballar o de l'escola i anar a fer pinxos, clar. I cada dia pues, tenies una vida social fantàstica. Clar. I a més a més doncs, l'equip va acompanyar, un projecte sòlid que cada any va creixent una mica més. Vam tenir la sort de guanyar el primer títol de la història del club, així que bueno, no vaig poder acabar millor, no?, com qui diu, de jugar a l'èlit, però sí que amb el regust aquest de que per mi no s'hagués acabat, però bueno, conscient de que les etapes es tanquen i
1: que Bilbao segueix allà, com segueix Canàries, vull dir que allà està com per anar quan vulguis un pinxo al nord i quan vulguis prendre el sol al sud. De tots els títols que has guanyat, Xavi, que he enumerat a l'inici, amb el teu permís, capítol especial per mi més important de tots, que igual per tu no ho sé, el campionat del món de 2019 a la Xina. T'he de confessar, Xavi, que jo anava a aquella cita, que aleshores era el meu setè mundial consecutiu, i havent viscut el títol del 2006 al Japó i en una selecció ja sense el Pau, el Gasol, perquè de Pau en teníeu, que era el Ribas, sense el Calde, ni el Chacho, ni el Navarro, ni el Montbrú, ni el Felipe, ni el Garbo, ens donava la sensació, als que van viure a Saitama, que una col·lecció de talent com aquella mai més la veuria emplegada, fins que clar, Marc Gasol i Rudy repeteixen, s'hi afegeixen Ricky Rubio, Llull, els Hernán Gómez, Clavé, l'Oriol, el Colom, el Beirán i el Rabasseda, i van fer un segon or. Jo no sé, perquè no vull treure-li, perquè és impossible treure-li gens de mèrit, però no sé si per vosaltres va tenir un xic també de sorprenent aquell or, pregunto.
0: Quan sempre parlem d'aquest títol o d'aquest campionat del món, el Ricky diu que ho visualitzava, jo no. Sincerament, a l'inici de la concentració crec que poca gent hagués apostat que aquella selecció arribaria on va arribar. Ja no dic guanyar, sinó arribar doncs, a passar doncs, a quarts, a semis. A més, no teníem uns creuaments fàcils amb Itàlia i Sèrbia. I a més que altres seleccions doncs, anaven amb tot, no? Nosaltres doncs, segurament ens faltava alguna peça que aquell estiu doncs, per lesió, per motius personals, pel que fos, doncs, no havia format part de l'equip i per això nosaltres vam tenir, nosaltres em refereixo al Quino, al Pierre, al Beirat, a mi, de poder entrar, no? Perquè si no érem els jugadors que sempre ens quedàvem...

0: una mica les portes, no?
1: El darrer tall,
0: no? Sí. Llavors, bueno, per mi el premi més gran ja era formar part dels 12, no? De poder anar a la cita, que on no havia pogut, no he disputat cap europeu, cap Jocs Olímpics, doncs ja formar part de l'equip per nou mundial per mi va ser lo más, i llavors doncs guanyar va ser com el colofón final, no? Al final jo recordo tenir males sensacions, la meva família va arribar una setmana després del primer grup, la primera fase a una altra ciutat, i clar, ho veiem difícil, i nosaltres de vegades deia, ostres, si perdem tal partit i ens creuem amb Sèrbia, amb Jokic, a fulanit o d'altre, no sé, ho veig negre, saps què vull dir? I bueno, mica en mica alhora anàvem passant els dies i com a equip vam fer molts passos endavant, vam evolucionar molt, i de vegades ho dic, no? Crec que la final Argentina-Espanya potser no érem les millors plantilles, però sí que potser érem els millors equips dintre i fora de la pista. I això de vegades es nota, i jo crec que va ser un punt clau a l'hora de poder penjar-nos l'or.
1: Una tafaneria, un pare a la medalla. L'altre dia li preguntava la Laia Pèlex, sotscampiona del món de 1.000 metres de piragüisme a Poznan, a Polònia, i el Pepe Conill, sotscampió del món d'hoquei herba a Wevren, a Bèlgica, on la guardaven. Tafaneria, Xavi, on para l'or?
0: La té el pare guardada a casa.
1: Olé, sí senyor, sí senyor, molt maco. Sí, sí. Molt maco, perquè són els que no surten mai en lloc, i des de Patufo et porten, t'esperen, et tornen a recollir.
0: Ell no la perdrà.
1: No, segur que no.
0: Canviant de Burgos a Bilbao, de Bilbao a de tornar d'aquí a casa, segur que en algun lloc podria haver hagut un ensurt.
1: Mira, et diré, intercanviem confidències. El diploma acreditatiu dels Jocs Olímpics de Sydney, que són els meus primers, és a casa del meu pare emmarcat. La resta, no, francament, no sé on són. Sé que són a casa meva, però no tinc ni idea. Ara, aquella està emmarcada a la paret, eh? Sí, sí, és així. Tornem a tancar el tema del Mundial del 19. Estem celebrant el 20è del 2006. Què recordarà el Xavi Rabaseda de Xina 2019 al 2039?
0: Segur que recordaré que quan el Rudi aixeca la copa li fot una hòstia al cap al Billy Hernán Gómez.
1: Boníssima!
0: Sí, és històric, no li va arrencar un ull de miracle, però hi ha un moment que la copa li vens cap enrere, el Billy, de l'emoció de celebrar, es tira una mica endavant i li pica amb el canto de la copa al mig de l'ull. I llavors, bueno, ja et dic, guardem grans records de tota la concentració, no? De l'inici, dels viatges que vam fer, vam tenir la sort d'anar a Los Angeles a fer un amistós amb els Estats Units, vam viure allà uns dies espectaculars, llavors doncs, tot el viatge a Xina, les diferents ciutats on vam estar, Xangai, Pequín, Wuhan, on va començar el Covid l'any següent, o sigui, vam ser testimonis, diguéssim, de la ciutat on va començar tota la crisi mèdica, i un any després doncs, ens va sobtar, no?, de que un lloc on havíem pogut estar nosaltres un any abans doncs, hagués sigut a l'epicentre, no?, d'aquesta malaltia.
1: Et vas quedar amb el procés, en definitiva. Ens ho recordava la Paula Lleriton, medalla d'or als Jocs Olímpics de París amb el waterpolo femení, les Eternes. El procés, li pregunten, no, sencer, des del primer dia de pretemporada, Albert, fins a l'entrega de medalla d'or. Tot el procés és el que m'enduré per sempre. Tornem per acabar el present. Com cova el Xavi Rabaseda jugar a l'Espanyol Cornellà, la quarta categoria del bàsquet nacional? En cap moment et va passar pel cap retirar-te? O li donaves voltes i apareix l'oferta? Com va anar això?
0: Bueno, ja et deia que l'etapa a Bilbao doncs, per mi no havia de ser l'última, no?, aquella temporada. Llavors, bueno, per motius personals, de familiars, no?, dels nens, de les escoles, decidim tornar a Catalunya a viure. I un cop aquí, doncs, bueno, jo segueixo entrenant la temporada passada fins a la Copa del Rei, més o menys, però les ofertes que m'arriben, doncs, bueno, no són unes superofertes, normal, també, tinc una edat, porto mesos sense jugar, etc. I a l'hora de, sobretot, deixar la meva família per anar a jugar als diferents equips, als diferents llocs d'on m'arribaven les ofertes, tant aquí a Espanya com a l'estranger, doncs no sóc capaç de posar-me a mi per davant i seguir jugant fora, separat de la meva família, dels meus fills, de la meva dona, i decideixo doncs no acceptar cap de les ofertes que m'arriba i passar-me l'any en blanc. I llavors, sense voler-ho, doncs vaig rebre la trucada de l'Espanyol Cornellà i d'un excompany meu, que és l'Àlex Llorca.
1: Esplugui, diguem, deixa'm que ho digui, que és paisà meu. D'Esplugues de Llobregat.
0: Doncs que va començar a jugar amb mi amb 12 anys al Barça, a l'infantil del Barça.
1: Té la teva edat, a més, 37.
0: Exacte, som de la mateixa quinta, hem compartit seleccions inferiors, etc. I em diu, torno a Cornellà, sé que a tu et fa gràcia seguir jugant, ostres, crec que s'adapta bé a tu perquè, bueno, estaràs a casa, ho pots combinar amb la família, ho pots combinar amb feina i alhora, doncs, passar-t'ho bé. O sigui, l'objectiu principal que tenim aquest any és disfrutar d'una altra manera, no? O sigui, sí que quan ets professional o quan t'hi dediques, disfrutes, però jo crec que aquest any ho disfrutaré d'una altra manera. Llavors, bueno, ho intentarem, provarem, intentarem ajudar també al projecte, no?, a créixer i sobretot això, passar-ho bé i disfrutar del bàsquet, que és el que hem fet tota la vida i el motiu pel qual ens hem pogut dedicar després.
1: Gairebé dues dècades després torna als inicis. Un campió del món a Cornellà. Doncs que sigui amb salut per tu i pels teus, Xavi Rabasseda, que hi hagin molts èxits i gràcies de debò per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
3: Paté es la piara, más buenos que el pan.
4: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
5: La verdad es que vas sobre ruedas.
4: ¿Tan contento estás?
5: ¿Eso también?
4: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento.
6: Citroën.
4: Consulta citroen.es.
7: Comenzamos la temporada por todo lo alto.
8: Es un programa para pasárselo bien.
7: Esta noche, Esther Expósito.
9: ¡Me encanta!
7: El Hormiguero, nueva temporada. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
1: Déu-n'hi-do les de Miguel Méndez. Primer minut de l'últim quart, als quarts de final del Mundial Femení de Bàsquet. Espanya 70, Austràlia 51. Esperen les americanes a semifinals. Abans de tancar, contenido Radio Estadio Noche, 11:30 en Onda Cero Radio, director Edu Pidal, hola.
10: ¿Qué tal? Muy buenas, soy desde Granada, donde van a coger el final de la Vuelta Ciclista a España 2026, este próximo domingo, en la capital. En la provincia habrá dos etapas y un español puede volver a ganar la Vuelta muchos años después. El último fue Alberto Contador en 2014 y hoy Enric Mas ha dado un paso enorme en la contrarreloj, donde ha perdido muy poco tiempo con Roglic para poder ganar su primera gran Vuelta. Escucharemos a Javier Guillén, el director de la carrera, muy contento por cómo está saliendo y se está desarrollando en esta edición del 2026. Un guiño para Granada y su equipo, ahora en segunda división, con Raúl Lizoain, el portero, un veterano de nuestro fútbol, y Manu Lama, uno de los defensas de moda de la segunda división. La bienvenida con nuestro compañero Pedro Lara. Escucharemos a Deco con Alfredo Martínez, charlaremos con Julen Guerrero, repasaremos la jornada de Champions, iremos a Estados Unidos para el US Open y nos acercaremos a Madrid, que este fin de semana acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1. Es un menú muy completo en una noche muy especial.
1: Os escuchamos, Edu. Al descans, quatre partits que resten de la Champions. Bayern 0, Bodo Glimt 0, Como 2, Leipzig 0, Manchester United 3, Sabà Bakú 0, Slavia de Praga 0, Lens 0. Nosaltres posem el punt i final. Ara la brújula amb la Marta García Ayer. Demà edició especial de la brújula de Radio Estadio per la Diada. Fins demà, doncs, que tingueu molt bona nit i cuideu-vos molt.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Estem iniciant pràcticament la diada, però no us volíem deixar sense la tecnologia i sense els videojocs. Com a bona nit de Juernes, així ens posem al dia a Nits de Ràdio d'aquest ja 11 de setembre de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Doncs una setmana més que estem aquí a Nits de Ràdio amb ganes de veure per on ens sorprèn tot el que són les tendències, tot el que és el món que té a veure amb les noves generacions, amb noves tecnologies i també amb el món dels videojocs, que això ho fem tota la setmana amb Dani Martín, Corso 89, vamos!
1: Bravo! Vamos! Què tal?
0: Bueno, mira, doncs escolta, feliços i alhora sorpresos que hi hagi passat una altra setmana, perquè això funciona així, això va molt de pressa i no hi ha manera de que pari. Bona senyal per una banda, però també frenètic per una altra, que és que això no, sin solución de continuidad, que deia el clàssic, anem avançant. Així que bé, a veure què ens expliques. Avui hem de farmejar alguna cosa o...
1: Pues mira, farmear, estamos farmeando, David, porque me han llegado informaciones,
0: ¿sí?,
1: de que se nos escucha, ojo David,
0: ay,
1: desde Hawái.
0: ¡Ostras!
1: O sea, imagínate.
0: Sí que está farmejada la cosa.
1: Sí, sí, sí, pero me han escrito y me han dicho, sí, sí, es que se lo estoy enseñando a mis amigos y amigas, porque así también aprendemos catalán y castellano.
0: ¡Ay, qué guau!
1: O sea que voy a decir un aloha,
0: aloha,
1: ¿no?, por sí, si sí, nos vuelven, sí, a escuchar.
0: Sí, sí, sí. Que és el que diuen també els que treballen a les empreses de hosting, de pàgines web, que aloha tu pàgina, sí, web. Sí. Ja estaria. Sí, aloha.
1: Te lo puedo rematar, si quieres.
0: Endavant.
1: ¿Qué hace una persona hawaiana en un hotel?
0: Ah, clar, se aloha. Sí, senyor. Fantàstic. Aquesta és la secció d'humor i tecnologia.
1: Ja
0: no estarem així, va. A Nits de Ràdio, quina meravella. Jo ja sóc feliç. Amb aquestes tonterietes jo ja sóc feliç. Doncs salutacions a tots els que ens escolten des de qualsevol lloc del món gràcies a les tecnologies que tant en parlem aquí. O sigui que fantàstic, clar que sí.
1: Ah, sí. Ja t'has hecho una foto ochentera o no?
0: Oh, era el tema que esperava que em traguessis. Perquè ja he començat a veure alguns memes d'aquests que diuen me importa un bledo què look tendries en los 80, i em sembla una reflexió interessantíssima, perquè de fet em van estar parlant al Más de Uno i hi havia tot de jovent, no?, que té secció de col·laboradors al cine, i estaven allà parlant i el Carlos Alsina es plantejava, diu, jo és que, a veure, aquí hi ha dues coses. Los que ja vivimos en los 80, ja tenemos fotos de cuando estábamos en los 80. En todo caso, esto os hace gracia a los que no vivisteis en los 80. Y entonces me pregunto, ¿para qué lo hacéis? ¿Por qué no lo hacéis del siglo XIX o del siglo XV? Y, bueno, digo, ah, pues mira, también podemos hacerlo. No hi ha coses més interessants a fer amb la de coses que es poden fer avui dia amb la IA i hem de dedicar-nos a això. Dani, endavant amb el teu anàlisi.
1: Però és que jo inclús he vist a persones que dicen jo que voy a hacer lo de la imagen de los 80, yo me lo hago como sería en 2050.
0: Això m'interessa més.
1: Claro, porque es como, bueno, vamos a suponer,
0: sí,
1: una vez más, algo que se viraliza, que va a durar dos telediarios,
0: sí, sí.
1: Es decir, tal cual ha salido ya se ha caducado.
0: Sí, está claro, está claro. Yo ya no lo faig mai, això, vull dir, quan ho facis ja serà tard, saps? Sí, vull dir, sí, ja sí. Cansarà.
1: Sí, sí, y cuando vas tarde, entonces ya dejas entrever que eres boomer.
0: Sí. Ah, exacte.
1: Sempre, perquè
0: exacte.
1: Sempre vamos tarde.
0: Sí. Però no, aquí quan hem comentat algun d'aquests reptes, al final, i jo per exemple a temes de màrqueting sempre ho explico, que és que al final això respon a una única cosa, i és a lo egocèntrics que som, a lo narcisistes que som tots. Cada cop i volta ho veiem i no estem mirant, fixa't què et dic, i no vull ser tampoc, aviam, vull que mantingui l'audiència, ho dic des d'un punt de vista irònic crític, no estem mirant de qui ho estem veient, sinó estem dient corre, corre, que jo també ho he de fer.
1: Sí.
0: És a dir, no és a dir, tu ho comparteixes i dient, ai, segur que els hi fa molta gràcia veure, mira quin careto he fet jo. No estan veient això. Estan veient com ho han de fer per poder fer-ho ells.
1: Sí.
0: Estàs d'acord, Dani?
1: Totalmente de acuerdo. Y no lo haces tanto para que la gente diga, ay, mira cómo sería. Lo haces por ti mismo.
0: Sí.
1: O sea,
0: ese momento de vanidad.
1: Sí, porque a los demás nos da igual.
0: Es que es así.
1: Otra cosa es que me dices, ay, mira, en carnaval te has disfrazado de...
0: Sí, señor.
1: Y entonces ahí te lo compro, porque ahí hay un trabajo y
0: sí,
1: hay
0: señor.
1: Una originalidad.
0: Sí, señor.
1: Y un punto de no. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, y ya te lo digo, respetando al máximo.
0: Absolutamente. Òbviament perquè no es fa mal a ningú, perquè et pots divertir i si t'ha agradat a tu, ja està. Però em quedo amb això. Si t'ha fet gràcia a tu, està molt bé. Però això és una cosa i l'altra és compartir-ho. Quan ho comparteixes, ja estàs incitant a una altra cosa. És que diguin, ai, que gràcia, que tal, no sé què. Però la gent no vol això perquè tu li hagis fet gràcia, sinó perquè voldrà que li comentis el seu.
1: Sí.
0: I això genera la vanitat i l'hedonisme. Però bueno, entenent que la gent al final el que vol és passar-ho bé i aquí sempre estarem d'acord en passar-ho bé. Però que aquí hi ha moltes més coses o moltes més capes de les de passar-ho bé. Quants cops ho passes bé fent una cerveseta amb el veí, amb l'amic i no ho penges a internet? Vull dir que no tot el que és divertit s'ha de compartir. Això és l'opinió meva personal.
1: Sí, sí, pues bueno, estamos en los tiempos en que, ya te lo digo, y eso muchas veces lo hemos comentado, depende mucho de cómo enfoque cada uno, cada una, ¿no? El universo de las redes sociales, ¿no?
0: Sí, sí.
1: A mí, por ejemplo, colgar una foto del día a día de cómo me tomo el café cada mañana en la misma cafetería, pues no me...
0: Cierto.
1: No, para mí mismo no me aporta nada
0: .
1: Y no tengo nada que aportar con ello. En canvi, si algun dia hago algo diferente...
0: Sí, bueno, per exemple, quan vas fer el Camino aquest estiu, que ho comparties, i bueno, hi ha aquestes reflexions i aquesta... Dir, pues mira, qui no el pugui fer, diga, pues mira, igual li agafa una inspiració per fer-lo, però sí. Entendrà més la teva satisfacció, no? Perquè és una cosa que surt de tu i respecte al que estàs vivint, però caure tots en el mateix d'allò, molts cops es diu, ai, tenia, solo faltava allò per caer. No, no feia falta que caiguessis quan es comparteix una cosa. Caus perquè vols.
1: Sí. I ja està. Dir que, per exemple, en mi cas, con lo del camino, sigue siendo lo mismo, ¿eh? O sea, es decir, también es una forma de mira dónde estoy, mira lo que hago.
0: Uh-huh.
1: O sea, que no deja de ser también llamada de atención. Es cierto que a lo mejor tiene un... puede tener un punto más de interés de decir, pues sobre todo para la gente que me conoce.
0: Uh-huh. Al final, sí, porque veure't caminar tant ya era sorprenent, pero sí.
1: Y ojo, que van a salir igualmente muchas horas de videojuego este año.
0: Yo pensaba, vaig dir, que este any li costarà igual a les seves marques d'hores jugades, això que fem tradicionalment tots els desembres.
1: Vaya, bueno, no, con lo que se viene en la recta final de año ya te digo yo que recupero.
0: Sí, segur.
1: Pero sí, es cierto un poco lo que comentamos. Hoy es los 80 y veremos mañana qué será.
0: Totalment. A més, quan els 80 no era especialment atractiva la gent, tal com és, no? Fins i tot hi havia algun mem que tenia molta gràcia que deia, diu, expectativa de com eres en los 80 i fica una foto així molt com si fossis a Corrupció en Miami, el Don Johnson, alguna cosa d'aquestes, i la realitat, i era de la gent que encastava en el carrer, que era horrorosa, o sigui, es cuidava zero, amb el pentinats o amb unes ulleres de cul de botella, vull dir, allò era la realitat dels 80, no? I aquest punt de que en les IES, en el fons, i aquí, Dani, jo sé que sóc molt crític, però m'entens perfectament el que vull dir, a la IA ens encanta que ens modifiqui fotos perquè sempre sortim més guapos del que som.
1: Sí.
0: La IA no et fa mai més lleig del que ets. I per això ens agrada tant compartir les imatges generades per intel·ligència artificial més que les nostres pròpies. Perquè sempre et millora alguna cosa. Entenent, poso moltes cometes amb lo de millorar, eh? Però és a dir, si ho acabem compartint és perquè ens fa gràcia, perquè sabem que ens ha fet o més alts, o ens ha tret alguna arruga, o, saps? Ens potencia les faccions. Per tant, hi ha un punt de vanitat més gran o més petit. Que és normal que hi caiguem tots? Sí, però que potser no és el camí. I més veient els informes PISA i totes aquestes coses. Però bueno, aquest ja seria un altre tema.
1: sí, desde luego, sí. Hay mucho trabajo por
0: hacer. Hay mucho trabajo por hacer aquí, sí.
1: Educación emocional, sí. Y de comprensión lectora.
0: Exactamente. Exactamente. O sea,
1: yo creo que con esto no me voy a quedar sin trabajo.
0: No, tranquilamente, sí. Madre mía. Hay
1: mucho por hacer. No sé si quieres que te comente algún titular más, porque sé que me has dicho que tenías algo reservado.
0: Sí.
1: Que no sé de qué se trata.
0: Sí,
1: siempre jugamos así.
0: Anem al tema, perquè ens donarà d'això, i com que sé que després tens molta teca de videojocs, després ja ens expliques. Comentarem tres vídeos d'aquests curtets que es veuen de les xarxes socials, que tots tres per separat podries dir, és exagerado, o un iluminado que habla, o tal, però tots tres junts, si sumem la línia de punts, Dani, pot ser més que inquietant. O diguem-ne que la suma de tots ells genera un escenari a 10 anys vista, és a dir, si quantifiquem, anem a posar 10 anys, doncs anem a parlar de setembre de 2036. En lloc del reto de com nos veien los 80, anem a parlar amb com estaríem al 2036.
1: Me encanta porque es como la trifuerza, que es de lo que vamos a hablar después en la segunda parte.
0: Veus? Es que está todo conectado, es fantástico.
1: Y sin hablar, ¿eh?
0: No,
1: que,
0: bueno.
1: Que lo mejor de todo es que la gente se pensará que está todo preparado, pero no es
0: perquè
1: así.
0: Porque nosaltres som quàntics, estem connectats físicamente. I ens anem pensant els temes i després ens agrada jugar, anar-nos els traient aquí a la ràdio des de 1722. Nosaltres quasi vam començar en los 80 a fer ràdio junts amb la qual... Doncs podem tenir fotos de quan estàvem fent ràdio en los 80. Començarem pel teu estimat Elon Musk, que, sí, que parla d'una cosa que fins ara només s'intuïa que podia passar en determinades professions. I ara ja comencem a associar, i crec que això és un canvi molt recent, de no només IA, sinó directament robòtica. I està parlant, aniré traduint sobre la marxa del que va dient, però us avanço que el que està dient és que d'aquí 10 anys no treballarà ningú. Escoltem.
2: Robots will start manufacturing the robots, so you get a recursive effect. So it starts off very, very slowly, but then grows...
0: Diu que seran els propis robots els que construiran robots, que al principi aniran molt lents, però després cada cop aniran més ràpid. Per tant, ells exponencialment s'aniran construint més de si mateixos. La productivitat del robot serà possiblement 5 cops superior a la d'un ésser humà. És a dir, la productivitat dels robots humanoides d'aquí 10 anys, i és una estimació conservadora, diu que no apostaria una quantitat de diners a què és el que passarà, però hi haurà almenys 1.000 milions de robots dintre de 10 anys. I aquests robots tindran una productivitat 5 cops la de l'ésser humà. És a dir, que 1.000 milions de robots seran més productius que tots els éssers humans junts. Comencem per aquesta, doncs. Dani, ja no és que diguis, bueno, però és que necessitarem igualment qui conreï el camp, que necessitarem qui netegi els pisos. Aquesta setmana ja ha sortit una notícia d'una empresa nord-americana, jo l'he vist al vídeo i no és IA, d'un robot que neteja lavabos, treu la pols de tot el pis i fa les feines de casa a 30 euros l'hora, bueno, dòlars, però la fa i bé. Imagina't d'aquí 10 anys.
1: Es que se plantea un escenario complicado. Considero que complicado. I 10 anys, i lo iremos viendo ya antes, segurament.
0: Clar, ja et dic, aquesta setmana mateix ha sortit una notícia de... I a més era divertidot el robot, anava allà fregant, frega que te frega el lavabo, passava l'escombra per tot el pis i duia una càmera frontal que li permetia tenir ulls, entre cometes, no? Com si diguéssim, i anava fent coses. Imagina't com pot anar millorant. Aquesta setmana també he vist vídeos de robots aquests hiperrealistes de pell, anem a dir, noies atractives, deixem-ho aquí, i que posava un preu de $16.000. És a dir, són les notícies d'avui. d'aquí 10 anys, imagina't, no? Però és que estem, per mi la gran diferència és que no estem parlant de feines automatitzables, de pensar, que això ja vèiem que ho faria la IA per nosaltres, no estem dient de que faci per nosaltres les pàgines web o faci per nosaltres la, jo que sé, ens gestioni el calendari, sinó que ens faci les feines físiques. Per tant, també feines d'assistència, feines de cuidar de la gent gran, eh? El que sempre es diu, no, però això sempre necessitarem a les persones. Bueno, potser no.
1: Fíjate, David, que yo te traía hoy otro titular que tiene que ver con precisamente lo que dices, y no sé si te adelantaré alguno de los futuros audios, no lo sé.
0: Andaban.
1: Pero es que uno de los titulares que te traía para hoy, que iba a ser el que te iba a comentar acto seguido, es que Bill Gates propone los empleos human reserved. Es decir, trabajos que la IA o robots no deberían hacer.
0: Interesantísimo.
1: Y en parte, yo a esta situación que propone nuestro queridísimo Elon Musk, claro, yo veo dos posibilidades, me han venido así a la cabeza mientras sí. estaba escuchando, que sí. una es que los robots trabajen y a nosotros se nos dé como dinero público para poder vivir, para poder seguir haciendo transacciones y seguir moviendo el dinero y poder seguir disfrutando, o algo parecido a lo que comenta Bill Gates, y es que a lo mejor, por ejemplo, a nivel estatal, en función de qué países, se planten, digan que no y que digan no. Nosotros seguimos con personas, con el sistema que hemos llevado siempre. Evidentemente eso puede hacer que entre países, que ya no entre personas, la diferencia en productividad pues sea exponencialmente muy diferente. Pero a lo mejor la calidad de vida de las personas no tanto. No sé si m'explico.
0: Interessantíssim, i crec que és un element clau en aquesta actualitat que estem plantejant. Anem al següent vídeo per plantejar-nos això, si algunes professions doncs haurien de ser, per exemple, no? Potser alguna de les coses que deia en Bill Gates potser tindrien que ser amb la defensa, no? O amb la justícia, no? Per evitar que d'això. Anem a escoltar una notícia dels companys de la Sexta.
3: Un mini ejército de robots humanoides ha estado trabajando 64 horas sin parar y sin protestar. El futuro a veces da miedo.
4: No necesitan café, tampoco vacaciones y pueden trabajar hasta 64 horas seguidas por ahora. Se trata de un mini ejército de robots humanoides que ya han sido puestos a prueba en una fábrica de tablets en China. Su labor, inspeccionar piezas, transportarlas y colaborar en toda la cadena de producción. En solo 6 días han participado en el montaje de más de 17.000 tablets. La realidad es que son el empleado que desearía tener cualquier jefe. No protestan y no necesitan descansar. Es por eso que el gobierno chino buscará desplegar 10.000 de estos robots antes de que acabe el año. La fábrica no es el único lugar donde les podemos ver trabajando. También han aprendido a desenvolverse en casa, donde doblan ropa, recogen objetos o ayudan con las tareas del día a día. Eso sí, que nadie se preocupe porque de momento siguen en fase de prueba.
0: El que dèiem, fase de prueba, però d'aquí 10 anys. I fixa't que també en aquesta notícia parlen de tasques de la llar, que aquesta és la que sembla que suposàvem que sempre la farien persones, no? Necessitem, per exemple, no vull dir res, però dir, necessitem immigració perquè, pues, a lo millor és que no es necessitarà llavors.
1: Sí, i además, fíjate que ampliando, ¿no?, un poco el tema, ahora estamos hablando de que estos robots que se están haciendo son autómatas, es decir, que por ahora se sobreentiende que no dispondrán de una inteligencia artificial avanzada.
0: Que bé que m'ho lligues amb l'últim vídeo, és que és fantàstic, és meravellós, digues, digues.
1: Entonces, claro, mientras se mantenga así, el control lo tendremos.
0: Sí, sí.
1: Y supongo que ahora es mejor dar paso a ese siguiente vídeo para ya luego ejemplificar con algunas películas de ciencia ficción.
0: No cal, perquè ja directament és un expert, és l'Andrew Gold, un expert en seguretat, que li pregunten directament quin percentatge creu de possibilitats de que d'aquí 10 anys la humanitat desaparegui per culpa de les IAs. I no es vol mullar, però ve a dir que tots els escenaris ens porten directament a això, no? I va molt associat amb això que ens deia el Dani, de que sí, ara de moment veiem com es va implementant, sí que faran la feina per nosaltres, què tal? Però si estem parlant de supercomputació, molt més enllà de la IA, el que ja es considerava, ara es diu que s'està arribant al 99% de capacitat cognitiva humana, a dia d'avui. Quan es superi, es crea una cosa superior a nosaltres, que és més intel·ligents que nosaltres, i que per tant pot prendre decisions diferents a nosaltres. I aquest expert ens ho explica d'una manera, que intentaré anar traduint sobre la marxa, que crec que us ajudarà a entendre de què està parlant.
5: How sure are you? Give me a percentage.
0: Com segur estàs de que en 10 anys els humans estarem morts?
5: What's the most likely way that it does kill us, let's
0: com
5: say?
0: Pot ser que ens matin?
6: What someone smarter will do. Let's say you're playing chess
0: diu,
6: against...
0: És més intel·ligent que nosaltres. Si preguntes com et guanyarà algú que està jugant a escacs, que és millor que tu, no ho saps, perquè si sapiguessis els seus moviments, tu ho evitaries, però és que en sap més que tu. Si jo fos la IA, el que faria doncs, és virus, nanotecnologia, formes d'acabar. Però la superintel·ligència sap coses que nosaltres no sabem, formes de fer-ho que nosaltres no sabem i no podem ni tan sols considerar. No? Penseu als animals senzills, els ratolins, no? No saben què és un verí o aquestes coses que els fem en els laboratoris. Per ells simplement doncs, hi ha un problema i no saben quin és. Per tant, li torno a preguntar quin és el percentatge de possibilitats que això passi. Doncs poden ser això, poden ser nous virus, una guerra, és difícil veure què pot passar, no? Però que si fem aquesta superintel·ligència artificial no estarem en control més i no estarem en disposició de saber què decidirà, si mantenir-nos vius.

0: recursos, o acabar amb els recursos, o tenir una petita població de gent que és els que mantengui i deixi els altres que es morin. Com et quedes?
1: Pues lo dicho, es que hay tantas historias de ciencia ficción que ya nos adelantaban esto. Y fíjate que esto ya incluso lo hablábamos, no sé si la temporada pasada o la anterior. Y al final, bueno, lo que también se conoce como AGI, ¿no? Que es la inteligencia artificial que luego puede entender, comprender, mejorar por sí misma y tomar decisiones. Uh-huh. Es, digamos, darle la libertad a la inteligencia artificial y a la tecnología de que decida o haga por sí sola.
0: Uh-huh.
1: Que es a lo que se supone que es el siguiente paso.
0: Uh-huh.
1: Pero, como bien dices, eso, ¿en qué situación nos deja a la humanidad como especie?
0: Que no podem competir perquè no tenim les seves armes, els seus coneixements. Sap coses que nosaltres no sabem, és el que diu aquest expert, no? Fins ara pensàvem, jo què sé, en Terminator, no? Pues bueno, pues té armes el Terminator. No, però és que aquí estem pensant que pot descobrir una forma d'acabar amb nosaltres fent clic. O sigui, perquè tregui un nanovirus que en lloc de biològic sigui, jo què sé, fet amb alumini, jo què sé. I acaba amb nosaltres i no ens ho podíem imaginar, simplement perquè no som prou intel·ligents com pot ser aquesta superquantificació de màquina, no? Per tant, posa uns escenaris impressionants.
1: Sí, porque además no solo es eso, sino precisamente crear esa dependencia en la especie, yo creo que nos lleva a la pérdida absoluta de todo.
0: Uh-huh. Sí, sí, vols dir que en el millor dels casos, com a mínim, a sobre serem dependents de que farà la feina per nosaltres.
1: Claro, o sea, que como quien dice, por ahora aún nosotros podemos frenar lo que pueda ocurrir. Pero, ¿hasta qué punto, no? Si le damos la libertad a la inteligencia artificial de que piense por sí sola, a saber qué puede ocurrir. Si dentro de esas posibilidades esté programado, pero igualmente será algo que sería muy fácil que la propia tecnología se pudiera modificar para que siempre vaya por delante la humanidad, pero aún así es eso, estaríamos entonces eso, en una película más de ciencia ficción, ¿no? Donde lo romántico sería que la inteligencia artificial en el momento en que ve que es un riesgo para la humanidad se autodestruye.
0: Ai, que és bonic això, que seria una pel·lícula bonica. També et dic que hi ha un punt d'esperança que no li vist a aquest expert, que m'ho ha de permetre, que és que quan tu un treballador, per exemple, en una oficina, s'ha vist, no? O en una redacció, jo ho he vist també a certs aspectes, no? Tu els hi dones llibertat perquè gestionin i vagin una mica a la seva. Molts cops es passen la tarda jugant doncs al Candy Crush o al solitari. Per tant, esperem que aquesta superintel·ligència a les estones lliures, doncs en lloc de maquinar, sí que jugar amb si mateixa al solitari o a qualsevol història d'aquestes o al Pokémon Go. Vés a saber. I ens doni dispositius a nosaltres perquè caminem, perquè ja no pot, i pugui anar trobant-se Pokémons pel camí. Bé, com que portem molts anys fent nits de ràdio, 15a temporada, i volem arribar a la temporada 25, ens faria il·lusió, esperem que llavors puguem dir doncs amb això ens van equivocar, o amb això van encertar, i que els nostres oients hi puguin ser i puguem comentar-ho, que seria molt bona notícia. Fem una pauseta i ja anem amb el món dels videojocs, que almenys aquesta setmana encara hi som. Fins ara mateix.
2: Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
3: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.